Si féssim memòria i preguntéssim a molts espanyols on eren les tardes del 96 al 99, què miraven a la televisió, molts respondrien que una sèrie. I és que si eres espectador de la tarda, la resposta potser era òbvia. Eres davant del televisor veient la Julia Ponce, la caixera de súper que resultava ser hereva d'una família poderosa i que tenia més enemics que ningú que no fos president, per exemple, d'una república bananera. Estaves mirant El Súper, històries de todos los días. I sense saber-ho, estaves assistint al naixement d'un format televisiu que canviaria per sempre la manera de fer ficció a Espanya.

El punt de partida el trobem al setembre del 1996. Telecinco era llavors una cadena amb 6 anys de vida. Havia nascut el 3 de març del 90. I amb una graella de tardes plena de telenovel·les llatinoamericanes. Topacio, Cristal, La dama de rosa, Santa Bàrbara... El públic espanyol havia après a menjar colabrots forans perquè no n'hi havia cap de propi. Però la cadena tenia la intuïció que hi havia una oportunitat. Si els espectadors s'enganxaven a drames de famílies veneçolanes o personatges mexicans, per què no s'enganxarien a una història espanyola, amb personatges d'aquí, en un escenari reconeixible? La resposta estava en un supermercat de barri de Madrid. Un escenari que a primera vista no semblava

0: trobava el lloc natural per a intrigues dignes donat a la novel·la clàssica. Però que a la pràctica resultaria perfecte. Un espai tancat on persones de classes socials diverses coincidien obligatòriament cada dia. La producció va anar a càrrec de Zeppelin Televisió i Diagonal Televisió, la productora catalana que tenia experiència en ficció diària, hereva de les telenovel·les que havien triomfat a TV3. I el protagonisme recauria sobre una actriu que en aquell moment era pràcticament desconeguda per al gran país, Natàlia Millán, nascuda l'any 69, ballarina i actriu de formació sòlida, que havia treballat al teatre i en papers petits a la televisió. La casualitat va voler que, just quan van estrenar el súper, Millán estava en un anunci de televisió de productes de neteja, protagonitzant-lo com a actriu anònima. De cop i volta, la dona de l'anunci del lleixiu tenia nom i cognoms i 3 milions d'espectadors cada tarda. Que és una manera de fer-se famosa que no estava als plans de ningú, però que va funcionar millor que qualsevol estratègia de màrqueting. El repartiment tenia la característica que va convertir-se en un dels elements més elogiats de la sèrie. Era de cares poc conegudes, excepte alguns veterans, com Paca Gabaldón, que havia passat del cinema del destape dels anys 70 a ser un dels rostres més respectats de la televisió espanyola, Andrés Resino i Mercedes Alonso. La majoria del repartiment eren actors que el públic no associava a cap paper anterior. Això creava una sensació de credibilitat que les telenovel·les llatinoamericanes, amb el seu to clarament operístic, no podien oferir. Aquí la gent semblava gent, gent normal. Els conflictes semblaven conflictes normals. I el supermercat semblava un supermercat com el que podríem trepitjar qualsevol de nosaltres, no un escenari de cartró-pedra d'un estudi de Caracas.
1: Y ahora con lo del embalse, pues menos ganas. Bueno, si la mayoría de mi familia se ha venido a Madrid hace tiempo, ya lo que me quedan allí pues son parientes lejanos.
2: Claro, si mi madre tampoco se hacía la idea. Bueno, y ahora se ha venido aquí mi primo Ernesto, ¿te acuerdas de él?
1: ¿Ernesto el que estaba casado con María, la de los del Olmo, que vivían en la plaza? Oh. Uy, me da a mí en la cabeza que era muy guapo, muy buen mozo, ¿no?
2: Era y es. Pues María, su mujer, murió.
1: Oh.
2: Y entonces él lo que hizo fue irse con sus hijos a casa de mi madre porque solo no podía con la casa.
3: Señorita Julia, ¿sería tan amable de venir un momento? Con respecto a lo que me ha dicho esta mañana, está bien, váyase a las 2:30. Pero que conste que a mí el cursillito ese de marras me parece que solo sirve para meterles pájaros en la cabeza.
2: Pues a mí me está resultando muy interesante. Me gusta mucho.
3: No le había de gustar después de haberle enchufado allí el señor Torres.
2: Perdone, Fernando, pero a mí no me ha enchufado nadie, ¿eh? Además, que yo sepa, han pasado por allí casi todos los empleados de la cadena. ¿O es que usted cuando fue iba enchufado?
0: Les primeres promocions de la sèrie van ser una operació de màrqueting pensada de manera molt intel·ligent. Mesos abans de l'estrena, Telecinco va publicar anuncis a la premsa escrita anunciant un nou supermercat que arribava a les llars espanyoles. Sense cares, sense logotips de cap canal, sense menció explícita que fos una sèrie. En lletra petita al peu, es podia llegir que es tractava d'una ficció. Era un viral analògic en l'era prèvia a internet. La campanya va generar prou desconcert com per convertir-se i convertir l'estrena en una conversa prèvia, que és exactament el que buscava l'estratègia de comunicació perquè funcionés. L'estrena va tenir lloc el divendres 6 de setembre del 1996 en prime time, una decisió que deia molt sobre les expectatives de la cadena. I a partir del dilluns, dia 9, la sèrie va ocupar la franja vespertina de dilluns a divendres, amb episodis d'uns 25 a 30 minuts. La durada era la d'una sitcom americana, però el to era el d'un colabrot. I la barreja funcionava amb una naturalitat que sorprenia fins i tot els seus creadors. La primera temporada va aconseguir una mitjana de 3 milions d'espectadors. Per una sèrie de tarda, de dilluns a divendres, amb actors desconeguts, ambientada en un supermercat, eren unes xifres que no tenien precedents a la televisió espanyola. L'equip de guionistes de la primera temporada era una combinació heterogènia i, en retrospectiva, fascinant. El capità era Rodolf Cirera, un dramaturg valencià amb una trajectòria sòlida al teatre, que anys després seria un dels artífexs de Mar en tiempos revueltos. Al seu costat hi havia Marta Molins, Antonio Onetti, Nacho Faerna, Antonio Prieto i un jove escriptor i periodista veneçolà que havia arribat a Espanya arrossegat per l'èxit de les telenovel·les que havia coescrit a Caracas. Es deia Boris Izaguirre. Havia coescrit La dama de rosa i Rubí rebelde per a Radio Caracas Televisió, dues de les produccions que Telecinco i Televisió Espanyola havien emès amb molt d'èxit a principis dels 90. I quan va arribar a Espanya, va trobar, al costat del súper, la porta d'entrada a la televisió nacional. El que ningú podia saber en aquell moment és que Boris, 3 anys més tard, apareixeria a Cròniques Marcianes i es convertiria en un dels personatges televisius més inconfusibles de la seva generació. El guionista de la Julia Ponce acabaria nu davant les càmeres de Javier Sardà. La televisió espanyola és així.
4: Hola, Julia.
2: Hola, ¿cuánto tiempo?
4: Demasiado, al menos para mí.
2: ¿De verdad? No tuve esa impresión la otra noche.
4: Lo dices por el plantón. Lo siento. Me surgió un compromiso, un compañero que estaba retirándose y prácticamente me arrastraron. Intenté llamarte, pero el móvil no tenía cobertura, ya sabes lo que pasa.
2: Ya. Y no había un teléfono normal en ninguna parte. Y ayer, tampoco había cobertura ayer. Bueno, estoy trabajando, así que vamos a dejarlo. ¿Sabes cómo se llaman estas flores?
4: Te quiero. ¿Son para ti?
2: Gracias, pero no se aceptan propinas.
4: Son heliotropos, lo que significa te quiero.
2: A ver si lo he entendido bien. La palabra heliotropo, traducida de alguna lengua arcaica, significa te quiero, o pretendes decirme te quiero regalándome esta plantita que has cogido de aquel estante.
4: Las dos cosas.
2: Muy interesante. Para haberlo pensado antes de ayer.
0: La sèrie es va prometre des del primer moment abordar temes que la televisió espanyola de l'època tractava amb molta precaució. La sida, el lesbianisme, l'incest, maltractaments, abusos de poder... En un format de tarda, en franja familiar, davant d'una audiència que anava dels avis als adolescents... Que la sèrie tractés aquells temes sense que la cadena rebés una pressió social massiva, diu alguna cosa sobre el moment. Espanya el 1996 era un país que ja portava prou anys de democràcia com per normalitzar a la petita pantalla allò que existia als carrers, però que la televisió tendia a ignorar. El súper no va inventar la valentia, però la va practicar amb consistència i sense que semblés que ho feia com a provocació calculada. La mosca de Telecinco, aquell logotip que la cadena mantenia en un cantó de la pantalla durant les emissions, va tenir durant el súper una modificació que és única en la història de la televisió espanyola. Incorporava el logotip de la sèrie al costat de la mosca de la cadena, una personalització de la identitat visual del canal que no s'havia fet mai abans. Un petit detall, però que diu molt de la importància estratègica que la cadena atribuïa a la producció. Però les bones temporades no duren per sempre. La tercera temporada va veure com les xifres baixaven i la cadena va prendre decisions dràstiques per intentar recuperar l'audiència. Va canviar l'horari, va reconduir les trames cap a un to més policial, va prescindir de personatges que portaven des del primer capítol, entre ells Paca Gabaldón i Andrés Resino, dos dels pilars del repartiment original, i va apostar per cares noves i trames d'intriga. La recepta, però, no va funcionar. Quan una sèrie de tardes diàries perd els personatges amb els quals l'espectador ha creat una rutina d'anys, la ruptura del vincle és difícil de reparar. La quarta temporada va ser la darrera, i l'últim episodi es va emetre el 31 de desembre del 1999, en un final deliberadament obert, gravat en pocs dies, amb molts dels personatges de la sèrie que hi tornaven per l'ocasió, i que pretenia deixar la porta oberta per a un possible retorn que mai no va arribar.
5: Lástima que apareciera ese publicista. Si no, el final hubiera sido muy distinto.
6: Escúchame bien, cerdo. Asesinar es difícil. Muy difícil. Tal vez seas un gran mentiroso. Pero para ser un gran asesino hay que ser bueno. Muy bueno.
5: Además, nos queda un detalle. ¿Qué pasa con estas 3 mujeres?
7: ¿Otras 3? Yo no tenía tiempo para más.
6: Oye, no agotes mi paciencia, no te molestes en mentir.
7: Cuidado que tengo mis derechos. ¿Para qué iba a mentir? Ya lo he contado todo. No tendría sentido que lo negara si lo hubiera hecho. Pero yo no lo hice.
0: El llegat del súper és difícil de sobrevalorar si es mira amb la perspectiva que dona el temps. Va ser la primera sèrie diària de producció nacional en emetre's a nivell estatal a Espanya. Va obrir un camí que va transitar immediatament al Salir de Clase, Calle Nueva, Amar en Tiempos Revueltos i, dècades després, Amar es para siempre. Tots aquells formats que avui formen part del paisatge de les tardes de televisió existeixen perquè el 1996 algú va decidir posar una caixera ambiciosa en un supermercat madrileny i veure si els espanyols s'hi enganxaven. I s'hi van enganxar. i la caixera, anys després, va tornar a la televisió per la porta gran. Natalia Millán va tenir papers rellevants a Un Paso Adelante, El Internado o El Ministerio del Tiempo, entre

molts d'altres. I és que la sèrie havia estat un trampolí de primer ordre per a una actriu que quan la van contractar estava en un anunci de productes de neteja sense que ningú al país sabés com es deia. Juan y Medio, l'animador andalús que avui és una de les cares més reconeixibles de Canal Sur, va tenir a El Súper el que podria considerar-se el seu únic paper fix en una sèrie de televisió. Ho va recordar en alguna entrevista amb aquell to seu de persona que no acaba de creure's del tot la seva pròpia trajectòria. Igual que la Julia Ponce, que tampoc no s'esperava que va sent l'hereva d'una cadena de supermercats. La vida i les tardes de televisió estan plenes de sorpreses que no s'anuncien per avançat.

Avui viatgem als feliços anys 20 i ho fem per retrobar-nos amb una de les més cèlebres ballarines de tots els temps, Josephine Baker. Baker fou una ballarina i cantant francesa que va néixer als Estats Units i que va convertir-se en una de les artistes de varietats més populars de França. A més, va ser la primera dona negra a protagonitzar una pel·lícula de renom l'any 1927. Però no només això. Josephine Baker també és coneguda pel seu important paper en el marc de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial, així com pel seu suport al moviment dels drets civils. Baker va créixer en la pobresa. De fet, entre els 8 i els 10 anys no va poder anar a escola perquè havia d'ajudar a mantenir la seva família. Tanmateix, s'apassionava per la dansa. La seva carrera artística aviat la va portar primer a Nova York, a Broadway i després a França. Baker va causar sensació a París. Vestida amb una faldilla de plàtans falsos, va ballar l'anomenada dansa salvatge. Ho feia, a més, a ritme de Charleston, una música encara desconeguda a Europa. D'aquesta manera, Baker va despertar l'entusiasme parisenc pel jazz i les músiques negres, i ella i el seu talent van voltar arreu del món. Bye, bye, Blackbird. No one here to love and understand me. Oh, what hard luck stories they all have me. Però la seva història no s'esgota en la dansa. Des del començament de la Segona Guerra Mundial, Baker va formar part de la resistència francesa contra l'ocupació nazi. Durant la guerra va fer d'agent de contraespionatge i va col·laborar amb la Creu Roja. A les seves missions va arribar a fer servir les seves partitures per ocultar missatges. Bye, bye, Blackbird. No one need love and understand me. Oh, what hard love stories are all behind me. La seva trajectòria com a artista i activista és plena d'obstacles a causa de la seva classe, el seu gènere i el seu color de pell. Tanmateix, Baker no només va tenir sort, sinó que va saber jugar amb el seu personatge i posar-lo al servei de la llibertat política. Aquesta cançó que sentiu, on recorda com estima París, era la seva preferida. Bye, bye, Blackbird. No one here to love and understand me. Oh, what hard luck stories they

Imagineu-vos una ciutat com París al segle XIX. No la París romàntica dels quadres, amb cafès elegants i passejos al Sena, no, no. Parlem del París del 1831. Carrers bruts, olor de carbó i una gentada que treballa de sol a sol per guanyar-se un tros de pa. En aquest món, un sastre anomenat Barthélemy Timonier, un home amb més somnis que diners, va tenir una idea que canviaria la història, o almenys ho va intentar. Va inventar la primera màquina de cosir funcional, una màquina que prometia cosir més ràpid que 10 sastres junts. Avui us explico la història d'aquest home, un geni incomprès que va topar amb la por al progrés i un grapat de teixidors molt, però que molt enfadats.

Tot comença a Amplepuy, un poble al centre de França, l'any 1793. Aquí neix en Barthélemy, fill d'un tintorer i seté d'una família nombrosa. No era exactament el fill predilecte del destí. La seva família no nedava en l'abundància i ell va créixer aprenent l'ofici de sastre, amb agulla i fil com es feia aleshores. Però en Barthélemy no era dels que es conformen. Era d'aquells que, mentre cosien un parell de pantalons, somiaven amb alguna cosa més gran. I aquesta cosa més gran va arribar quan, cap al 1825, va començar a rumiar com fer que cosir fos més ràpid, més eficient. Perquè, siguem sincers, cosir a mà era una feina lenta, pesada i que deixava els dits fets pols. Així que, amb l'ajuda d'un enginyer de mines anomenat Auguste Ferrand, en Barthélemy es va posar a treballar en una màquina que imités el punt de cadeneta. Aquest punt senzill, però efectiu, que fan les agulles quan coses a mà. Després de

Anys de proves i errors, el 1830 aconsegueixen una patent per la seva invenció. Era una màquina rudimentària, sí, feta de fusta i metall, amb una mena de pedal que semblava més aviat una bicicleta primitiva. Però funcionava. Podia cosir 200 punts per minut, quan un sastre amb experiència apenas arribava a 40. Imagineu-vos l'escena, amb Barthélemy, amb els seus bigotis de l'època i una mirada il·lusionada, veient com la seva màquina cosia uniformes militars a una velocitat que semblava

Però aquí ve el primer gir de la història. En Barthélemy no era només un inventor, sinó també un emprenedor amb ganes de triomfar. Va pensar, si això funciona, puc obrir una fàbrica i cosir uniformes per a l'exèrcit francès. I així ho va fer. Va muntar un taller al número 10 de la Rue de Sèvres, a París, amb unes 80 màquines de cosir treballant a ple rendiment. Allò era com una orquestra mecànica. El soroll dels pedals, les agulles pujant i baixant i els uniformes sortint com xurros. Semblava el somni de qualsevol empresari. Però com ja us podeu imaginar, no tothom estava content amb aquesta revolució. Entrem en escena, els sastres i teixidors de París. Aquests homes i dones vivien, doncs, de la seva feina de sastres. I, clar, cosint peça a peça, dia rere dia... Però la màquina de Thimonier no era només una novetat, era una amenaça. Si una màquina podia fer la feina de 10 sastres, què passaria amb els seus llocs de treball? La por es va escampar com la pólvora. I sabeu què? Aquesta por no era infundada. Estem parlant d'una època on la revolució industrial començava a sacsejar-ho tot. A Anglaterra, els ludites ja havien destrossat màquines tèxtils perquè els deixaven sense feina. I a França, els teixidors, especialment els de Lió, ja havien protagonitzat revoltes com la dels Canuts, que van sacsejar la ciutat el 1831. El món estava canviant, i no a tothom li agradava el canvi.

Així que el gener del 1831, una multitud d'entre 100 i 200 sastres i teixidors es va plantar davant del taller d'en Barthélemy. No venien a felicitar-lo, no. No era això, precisament. Segons el diari Le Moniteur i la Gazette des Tribunaux de l'època, aquesta gentada va entrar al taller i va destrossar totes les màquines. Les van fer miques, com si fossin un símbol de tot el que odiaven. El progrés que els deixava enrere. Hi ha qui diu que fins i tot van cremar part del taller, tot i que les fonts no ho confirmen del tot. I aquí ve l'anècdota que ha fet rodar la llegenda. Es diu que van apedregar en Barthélemy. Bé, deixeu-me aclarir una cosa. Les fonts més fiables, com les del Moniteur, no parlen d'un apedregament personal contra ell. Van destrossar les màquines, sí, però no hi ha proves sòlides que en Barthélemy rebés una pluja de pedres. Tot i així, la imatge d'un inventor perseguit per una turba amb pedres a les mans és d'aquelles que... com a mínim fan pensar. És com una pel·lícula de Hollywood, però sense banda sonora èpica. Després de l'atac, en Barthélemy es va quedar amb una al davant i una altra al darrere. La seva empresa va fer fallida i ell va haver de tornar al seu poblet d'Amplepy, amb la cua entre cames. Però sabeu què? No es va rendir. Aquest home era tossut com una mula. Va continuar treballant en la seva màquina, millorant-la i patentant noves versions el 1841, el 1845 i el 1847. Va arribar a guanyar una medalla a l'Exposició Universal del 1855, un moment de glòria efímera. Però, malauradament, la seva història no té un final feliç. Tot i els seus esforços, no va aconseguir que la seva màquina triomfés comercialment. Altres inventors, com l'americà Isaac Singer, van perfeccionar la màquina de cosir i se'n van endur la fama i els diners. En Barthélemy va morir el 1857, pobre i oblidat, en un racó d'Amplepy.

fem una pausa per reflexionar, eh? No us sembla curiós com la història es repeteix? La por al progrés, a la tecnologia, que ens pot deixar sense feina, no és una cosa nova. Els sastres del 1831 tenien por de les màquines de Thimonier, com avui alguns tenen por de la intel·ligència artificial o dels robots. I no els culpo, eh? Quan tens una família per alimentar i l'única cosa que saps fer és cosir a mà, una màquina que fa la feina més ràpid i més barat no és precisament una bona notícia. Però també hi ha un punt d'ironia en tot això. Aquells sastres van destrossar les màquines pensant que així salvarien la seva feina. Però al final les màquines de cosir es van imposar igualment. Avui dia ningú cus a mà, tret que sigui per un hobby o per fer punt de creu a casa de l'àvia. I aquí ve el moment de sorpresa que us prometia. Sabíeu que la màquina de Thimonier no era tan perfecta com semblava? Resulta que el punt de cadeneta que feia, tot i ser revolucionari, era bastant feble. Si estiraves una mica la tela, el fil es desfeia com si fos un truc de màgia barat. Va ser aquest punt feble, mai millor dit, el que va fer que altres inventors com Walter Hunt o el mateix Singer desenvolupessin màquines amb punts més resistents, com el punt de cadeneta doble. Així que, en certa manera, els sastres que van destrossar el taller d'en Barthélemy potser no van frenar tant el progrés com pensaven, perquè la seva màquina, tot i ser pionera, no era la solució definitiva.

Però deixeu-me que us expliqui una altra anècdota que retrata bé la personalitat d'aquest home. Es diu que quan en Barthélemy va presentar la seva màquina a l'Exposició Universal, hi van anar amb una actitud d'orgull silenciós, com si sabés que havia fet alguna gran cosa encara que el món no li donés el crèdit que mereixia. Les cròniques de l'època parlen d'un home senzill, sense pretensions, però amb una determinació de ferro. I és que malgrat els cops, o les pedres, si voleu creure en la llegenda, mai va deixar de creure en la seva idea. En fi, la història d'en Barthélemy Thimonier és una d'aquelles que et fan pensar. És la història d'un home que va veure el futur abans que els altres, però que va pagar el preu de ser un pioner. I és també una història sobre la resistència al canvi, sobre com la por pot convertir una multitud en una tempesta. I, sobretot, és una història que ens recorda que el progrés, encara que sembli imparable, sempre va amb un cost. Així que la propera vegada que agafeu una camisa ben cosida, penseu en en Barthélemy, el sastre que va somiar amb una màquina i va acabar esquivant, o no, les pedres d'una turba enfurismada.

0: I és que quan sona aquesta sintonia, ja sabeu el que passa, que estem a punt de passar-ho bé, de fer tertúlia, de comentar aquells temes que requereixen una atenció més extensa del que el rigor de la batalla de la rabiosa actualitat pot fer, i és els temes...
1: Hi ha molta tensió a l'ambient
0: perquè volen que vinguin els Tribuneros avui amb en Màric Gelabert. I en Màric Gelabert, sí senyor!
1: Sí senyor! Avui he fet un duplet.
0: Sí, avui ets dos Tribuneros.
1: El Sergi, això de no fumar, l'afecta molt.
0: L'ha afectat molt. I home, sí, està en època de
1: el tenim de baixa.
0: De baixa, revisions, corregir exàmens, totes aquestes coses que...
1: Juntes, moralment està de baixón.
0: Sí, sí, juntes d'avaluació, que clar, ara són uns dies en què, clar, entrem ja a la propera, ja és la darrera setmana de curs per escoles i instituts.
1: Els pares estan nerviosos, ja estan nerviosos els pares, que se'ls veuen al damunt, els nens.
0: Exactament, se'ls veuen al damunt i veuen la gràfica, la felicitat que va augmentant exponencialment de les criatures és la preocupació, és un gràfic similar de preocupació
1: angoixa l'ambient, i angoixa al nivell parental és molt angoixant.
0: No saben què fer, no saben com omplir aquesta agenda de casals, campus, enviar-los a quin país, si ben
1: bueno,
0: lluny.
1: Hi ha hagut una notícia d'última hora, diu que hi ha hagut una fuga d'avis.
0: Exactament.
1: Se n'han anat perquè no volen fer-se càrrec dels nets.
0: Els avis han decidit que és moment de fer aquella excursió que teníem pendent, de donar de baixa el telèfon mòbil, si total no el fem servir, i aquestes coses per estar una mica incomunicats. Que clar, això abans...
1: Creat el sindicat d'avis perjudicat pel...
0: El sindicat d'avis, totalment, però és que a més, clar, ho comentàvem, no?, que abans quan t'anaves de... No, quan arribava l'estiu, els pares de, pues això, dels 70s, 80s, 90s, arribava l'estiu, t'enviaven a algun lloc,

0: a fer això, unes colònies o el que sigui.
1: Lluny, és, ben lluny.
0: Ben lluny, i això suposava comunicació zero. No saber ja absolutament res de la teva criatura.
1: I amb la tranquil·litat que no hi havia xarxes, llavors.
0: No hi havia xarxes. Com a molt, l'últim dia els anaves a buscar i...
1: Si te'n recordaves
0: on els havies deixat. I aquell dia t'explicaven, feien veure que t'enviaven una carta, potser a mitges colònies, que arribaven després de que tu...
1: Sí, això havies anat de colònies del juny i el juliol, i la carta arribava al setembre.
0: Més o menys, per ser, i et feia il·lusió, perquè recordaves en aquella lletra, no, doncs les vivències que estaves tenint, quasi te l'enviaves a tu mateix una mica, jo crec, quan d'això. Però clar, ara tu pots tenir la criatura... allò enviada, mira, per fi podem descansar, potser d'això, i als 5 minuts ja tens un WhatsApp, o tens una notificació, o veus els
1: històries,
0: un vídeo, ha compartit un story, i et fiques a patir, i ai, que s'ha fet mal, que no sé què. Per tant, l'angoixa tampoc no baixa, com abans, que anem a dir que passaven una mica més els pares de la
1: gent. I lo tranquils que estaven.
0: Per això ara han arribat a més grans, o sigui, per això aquella generació és la que ha pogut tenir, augmentar l'esperança de vida.
1: Més longeva, perquè no van patir.
0: No van patir aquestes preocupacions.
1: A més, anaven a buscar les criatures dels campus amb l'esperança que potser s'havien perdut.
0: Sí, vull dir...
1: Mira, s'han perdut, mala sort, tu.
0: Havien repartit 3 fills i si en tornaven amb 2, doncs mira...
1: Això que havien guanyat.
0: Sí, bueno, i que també passava això, clar, que d'una setmana, 15 dies, n'hi havien alguns d'un mes fins i tot, quan arribaven no els coneixien els fills, perquè havien pegat l'estiron o alguna cosa.
1: No els coneixien o ja no els reconeixien,
0: ja
1: directament...
0: aquest no és el meu, no, el meu era més baixet, no pot ser aquest, o el meu tenia pèl i ja estava calb, alguns, perquè mare meva ja del temps que feia que estaven allà.
1: Tornaven amb barba, alguns ja.
0: Exacte, amb barba o amb alopècia o qualsevol canvi generacional del que suposava tant de temps. I és que clar, ha canviat moltíssim això i ara sí que hi ha moltes més, diguem-ne, varietat d'activitats que poden fer, no? Abans era el casal d'estiu i para de comptar. N'hi havien potser una mica més temàtics originals i ara en pots fer d'anglès, d'intel·ligència artificial, mare meva, de mil i una coses, de vela, de parapente, de...
1: Sí, no, ara no sé si hi ha alguna cosa que s'han deixat, em sembla que no.
0: No.
1: Ja n'hi ha de tota mena.
0: No. El que, en canvi...
1: De macramé.
0: De macramé, del que vulguis,
1: macramé,
0: del que vulguis, pots fer. I ara, això sí, amb el que comporta, que de bons hauràs d'anar, doncs, pues, a aquell festival de fi de curs, que aquesta és una setmana també de festivals de fi de curs.
1: Graduacions, festivals...
0: De graduacions, exacte. Ara la gent es gradua i es fa fotografies amb orles.
1: Alguns es haurien de graduar a la vista, però...
0: Sí, exactament.
1: perquè es graduen però no han vist les notes, em sembla,
0: Clar, exactament. Jo crec que es graduen, però com es pot graduar si li han quedat 7? És igual. Si l'important és que es faci la foto. Ah, bueno, pues va.
1: Es gradua, no, és una graduació gradual.
0: Sí, es va gradualment, sí.
1: Gradualment, ja li donaré, ja va passant.
0: Que faci la foto, perquè si no, clar, també és veritat que una cosa sí que és certa, si no, com que hi ha alguns que ja el ritme acabant una mica de tot, doncs s'acabaran de graduar amb 38 anys, doncs clar, la cara...
1: Tindrà una col·lecció de fotos de cada any, no?
0: Bueno, no, més que res que, clar, si es fessin l'ordre quan es graduen, doncs clar, alguns ja tindrien cara de ser pares, en el d'això en comparació amb alguna gent que seria més...
1: Sortien ells amb la dona i els fills.
0: Exactament. Diu, la graduació de la petita. No, del pare. O sigui, és el pare el que es va graduar i quasi podrien coincidir, no?, en alguns casos. Bé, això són coses que han anat canviant, però hi ha coses que no han canviat i a mi em costa molt d'entendre que no s'hagin solucionat, perquè clar, ara de cop i volta és que ha arribat la calor, és que fa massa calor i han arribat els mosquits, com si fos una novetat, és a dir, això ve passant tots els estius des de sempre. No ho podríem anar solucionant d'alguna manera? No podem fer alguna cosa? L'altre dia em vaig quedar descol·locat, perquè vaig anar al supermercat i entre de coses sempre et posen aquelles espelmes de citronella, que diuen, pels mosquits.
1: Allò que els espanta, no?
0: Sí. I llavors, et juro que...
1: Riuen, a més...

0: se n'en riuen,
1: aquí, aquí és on vaig, que jo ja portava vàries ja cremades, jo la tinc permanentment, saps? Vull dir, la, a la que s'acaba, vinga, que jo vagi cremant. I just a l'agafar-la, però ja amb el gest instintiu, aquestes que venen doncs, amb, com amb cassoletes o amb vasos o el que sigui, i veure, agafar olor a citronela no contiene insecticida. I dic, a veure un moment, a veure un moment. Jo porto temps comprant això pensant que això el que farà és que els mosquits no vinguin. I aquí simplement els estàs dient, bueno...
0: És efecte placebo.
1: Totalment.
0: És, diuen, és per tu, com això, per si de cas.
1: És per tu, no pels mosquits. O sigui, és perquè no, tu et quedis tranquil de que estàs fent alguna cosa.
0: I t'han picat, però fa bona olor.
1: Sí, exactament. I t'estàs menjant, que penses, mira, a mi la citronela com a olor... Vull dir, si pogués triar...
0: La citronela, no me la barregin amb alcohol i un, no, un parell de glaçons...
1: Sí, jo la veig més com si fos un limoncello, si tu, si tu vols...
0: Pues mira, com a mínim, mira, que em piquin, però que
1: de gust. Jo veig més...
0: Porta'm un limoncello.
1: Jo crec que sí. Posats a fer-ho així, que soni italià i tipus àcid, doncs jo prefereixo el limoncello.
0: Molt, i que vinguin a picar, també.
1: I després que piquin, perquè total, mira, han d'allò caliente real a la gent. Almenys passes la calor, tens un gustet, estàs de vines arriba, i exaltació de l'amistat, bueno, està molt bé. Però clar, la citronela en si no és allò que diguis, carai, no entres a una casa i dius, carai, que bé, quina bona olor a citronela que fa. No, però esclar, tot era per la conya de dir, bueno, però almenys aquesta, això serà insecticida i farà que hi hagi menys mosquits. No, no, no, no és insecticida, només és olor. Dic, ah, bueno, doncs llavors és que els mosquits són tan intel·ligents que entren a una casa, veuen que té, fa olor a citronela, diu, ah, no, pel codi aprovat per les Nacions Unides, si una casa
0: contra nosaltres,
1: si les Nacions Unides van determinar que si una casa feia olor a citronela, els mosquits, doncs, de bona voluntat no hi entrarien i anirien a una casa que no en faci d'olor a citronela. Potser a limoncello sí.
0: Bueno, això se podria fer un experiment, eh? A mi, que jo m'apunto, si em van donant limoncello, jo faig l'experiment. No suposa cap problema, eh?
1: Jo, de moment, el que he fet és substituir les espelmes aquestes per espelmes normals, i, en tot cas, ja em fumo jo el limoncello i anirem veient a veure què...
0: Bueno, fa uns anys, bueno, jo ho vaig descobrir fa uns anys, poder ja existia, però van sortir aquelles raquetes electrificades.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Per les mosques i els mosquits.
1: Sí, sí.
0: Que, mira, com a mínim fas esport.
1: Mira, el Rafa Nadal va començar així.
0: Vamos, Rafa! Sí, vinga!
1: Aquí estava jo a Manacor, estava jo a les mosquites, i vaig començar. Bueno, pues, potser va començar així. O sigui que...
0: El van contractar allà en un hotel perquè els anés eliminant, i vinga, arrecatades.
1: Vinga, aquesta al revés, pam, pam. I clar, després et surten els animalistes i en cama no es pot fer... Mira, els mosquits, hem de parlar amb totes les associacions, parlarem amb el PACMA, amb els animalistes, amb qui sigui, hem de parlar, de treure, de desconsiderar mosquit com animal. És a dir, nosaltres...
0: De companyia. De companyia.
1: Hem de treure de la llista oficial d'animals els mosquits, perquè així seguirem sent conscients que protegim els animals, que ningú prengui mal, però els mosquits és una altra cosa. Amb els mosquits hem de donar llicència perquè la gent es pugui defensar dels mosquits.
0: Com a James Bond, llicència per a matar.
1: Llicència, no? Per a matar mosquitos. O sigui, poder-te treure una llicència i de bons que puguis, amb tota tranquil·litat, donar-li aquests recatassos, aquest revés, aquest love liftat,
0: aquest smash. Bueno, això era un mètode mig ecològic, perquè feies una mica així d'exercici.
1: No, home, si és una mica elèctric encara pots carregar el mòbil, no sé, saps?
0: Sí, no, i a més després quedaven tots així com una mica així allò a la brasa,
1: que
0: podies fer allò una mica de barbacoa.
1: És barbacoa, en aquest cas, sí, pots anar acumulant i sí, que jo he vist en alguns països, entenc que són africans o així, que escalfaven com si fossin una mena de paella, les escalfaven al foc i anaven donant paellassos directament, perquè eren tants, la quantitat de mosquits eren autèntics núvols, que de bon ja els fregien tots i feien com una pasta amb allò. Clar, perquè de cop i volta amb un recatasso, en aquest cas amb un paellasso,
0: un cop de paella
1: se t'enduien potser 80 40 de cop, no? I clar, anaven...
0: Ja està, amb això almenys una família.
1: Anaven acumulant.
0: Perquè els d'allà a Àfrica són...

0: aquests d'aquests ele.
1: Sí, sí, no, clar, clar, no, exacte, són mosquits que, vamos, han fet ja la primera comunió, vull dir, aquests mosquits, sí. Perquè és una cosa immensa, vull dir que, clar, el tema dels mosquits, cada any estem igual i no l'acabem de solucionar. Per què no fan un casal d'investigació que li traiem un profit a tota la humanitat de com acabar d'una manera civilitzada, si cal, eh? Si cal... Parlem amb l'associació de mosquits.
0: Bueno, és que fins ara els mosquits se n'enreien una miqueta, perquè clar, a base d'aquells insecticides així d'esprai, de gas i de no sé què, hi havia més intoxicats entre els humans que no pas entre els mosquits.
1: Sí, perquè havia...
0: Fritaves allò i acabaves allà asfixiat i mort.
1: Tu li donaves, diu, un mosquit, tiraves tot el flit allà que... El mosquit se'n anava cap al balcó, el balcó, la terrasseta,
0: i llavors tu,
1: i clar, tu després, clar, havies de sortir també al balcó i llavors et picava fora, perquè clar, havies fet allò que ni Hiroshima ni Nagasaki, l'aire era més respirable.
0: Havies creat un núvol tòxic allà dintre.
1: Un núvol tòxic, un xampinyon nuclear, que la casa et queda totalment inhabitable i has de sortir al balcó a recuperar-te, i allà és on t'estan esperant tota la família del mosquit.
0: Sí, que ja ho saben.
1: Vull dir que entrava una mica en plan suïcida, en plan kamikaze, el primer mosquit, a veure que els unflin bé, però sap que menjaran tota la família després, perquè estaràs obligat a sortir. En fi, doncs des d'aquí el que intentem és demanar a les associacions que hi hagi una negociació humans-mosquits, i aconseguim acabar el tema, o com a mínim arribar a acords, no?
0: Sí, un acord, mira, una picada o dos per temporada.
1: Sí, senyor.
0: Una cosa així, no?
1: Sí, senyor.
0: Arribar a un acord de, mira, tantes picades per persona.
1: Màxim número de picades per persona. Dia, barra dia.
0: Bueno, aquesta negociació serà dura, però...
1: Sí, sí. Home, clar, perquè... I que portin un recompte, que sàpiguen, no? I que si t'ha picat un, doncs aquest humà ja no el pots, no, ja no el pots picar. Que es reparteixin els humans una mica. Perquè una,
0: bueno,
1: una
0: allò,
1: picada
0: que
1: pots portar.
0: Que els donin una targeta, que vagin segellant, no?
1: Sí,
0: mira, ja
1: sí.
0: N'he fet.
1: És com una cursa d'orientació, en aquest cas, de picació, doncs que vagin...
0: I no vas repetir,
1: perquè és que si no, clar, sempre... Diu, és que a mi m'ataquen tots, i bueno, doncs escolta...
0: Perquè llavors ja és abús i tortura.
1: Exactament, vull dir, ja hi ha codis de la Haia, el Tribunal de la Haia, donde lo haya, donde quiera que esté,
0: allà on estigui,
1: donde lo haya, doncs que posi, que ja són crims de guerra, ja directament.
0: Contra els humans.
1: Contra la humanitat, aquest tema. Vull dir que arribem a un acord. Bueno, la setmana que ve, a veure si ja hem recuperat, segueix sense fumar, però ja ha pogut acabar totes les actes i les correccions, en Sergi, i contarem...
0: Està, jo crec que quan no fuma està hiperventilant.
1: Està hiperventilant, està fora, que ni els mosquits s'hi acosten, ni els mosquits, perquè diuen, ui, aquest ens pica a nosaltres, saps? Vull dir...
0: Aquest se'ls menja.
1: Clar, tal com està el Sergi, aquest ens pica a nosaltres. En fi, la setmana que ve és més dels Tribuneros, agraïm al Marc Gelabert que hagi passat una setmana més, i que tinguis molt bon cap de setmana, que vagi bé.
0: Igualment, i aneu per l'ombra, que fa calor.
1: Sí, senyor. Oi, sí. I fora dels mosquits.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més a Nits de Ràdio, el que volem és tenir aquesta paradeta en el món del, coaching, i ho fem amb el nostre formador, amb el nostre coach, en Jordi González. Guillem, Jordi, com estàs? Benvingut una setmana més.
1: Una setmana i una matinada més positiva que mai.
0: Totalment, totalment, perquè sempre és un factor clau aquest d'anar compartint reflexions, vivències, que, com sempre diem, en algun moment tots aquests inputs, tots aquests comentaris ens poden ser d'utilitat i ens poden saber, hem de saber-los aplicar cada un de nosaltres, cada un dels oients que tenim, saber com i quan ens pot anar bé tot això que ens comentes. I és que avui ens vols portar una història que porta per nom Un quadre sense signar.
1: Sí, realment, és que les persones a vegades fan unes obres, escolta, però en canvi no reconeixen. Hi ha persones que tenen dificultats per reconèixer i valorar els seus propis valors.
0: Sí, sí.
1: A causa de diversos factors, que a vegades són psicològics, són emocionals.

0: Això es pot mostrar en una manca d'autoconsciència, baixa autoestima, inclús a vegades de tret narcisista, entre altres. Cuidado.
1: Sí, sí, certament, perquè és una manera de no responsabilitzar-se, no? D'anar sobrevivint, d'anar fent servir la gent, les coses, els projectes com a objectes, com a elements que et poden ajudar a allò que tu vols fer, però sí, quan va bé el mèrit només és teu, no? I quan va malament és els altres que no ho han fet bé. Això passa bastant i això té molt a veure, doncs, amb no acceptar, doncs, això, no? Per lo bo, normalment més per lo dolent que per lo bo, acceptar sí, les responsabilitats i que allò és una obra teva.
0: Sí, no, a veure, també a vegades són trets de sentiments d'inseguretat, autocrítica,
1: cert,
0: voluntat per assolir metes, és a dir, sempre estem com una mica de perill, no? De dir, hòstia, no, sortirà bé, o si surt malament la culpa és dels altres, sí. Sempre volguem, mira, en aquesta vida tenim que baixar una mica la justificació i la autocrítica, saps? Perquè perquè moltes vegades això no ens fa créixer. I a vegades tenim aquests valors, aquestes possibilitats d'assolir resultats magnífics i tal, però tampoc els gaudim. I a vegades, mira, inclús, a vegades no reconeixem factors, valors que en un moment donat la persona pugui tindre o les persones al seu entorn, saps?
1: Tenim el, com si diguéssim, el visor una mica brut, no? O equivocat, o no sabem detectar a vegades perquè no volem, no? Possiblement, i aquí hi ha molts motius que pot fer que no sapiguem reconèixer les coses, no?
0: No, el visor, el que tu deies, molt, molt, a molta, està borrat.
1: Està...
0: No està clar. És que moltes vegades a les coses, a les vegades, ens fiquem en camins a les quals no sabem caminar per allà, saps? Decisions, que sí que són bones prendre decisions, a vegades són decisions accelerades o decisions totalment errònies i equivocades. I mira que a vegades ho plantegem, però en canvi tirem pel dret, no? I no,
1: sí.
0: Cuidao, no? O sigui, és com aquell camí que dius... Camí sense sortida, cara sense sortida. Nosaltres volem que n'hi hagi una sortida. No perdem el temps aquí, per favor.
1: Està clar. Està clar. El que passa és que aquí hi ha moltes motivacions, molts... allò que diem molts cops que quasi és millor quan no surt bé una cosa perquè n'aprens, perquè molts cops quan surt bé pots tenir la mirada esbiaixada, és a dir, pots creure que ha sigut per una cosa o per una altra i a lo millor ha sigut per una que tu no coneixes, simplement ha donat la casualitat que ha sortit bé per altres motius. I això el que fa és que no tinguis ben creat el que és anem a dir, l'experiència o el que és el coneixement. I això va molt relacionat amb després, quan surt malament, dir, no signar això, perquè això és que, no, si jo ho faig molt bé, no, creies que ho feies molt bé, però encara queda molt per aprendre i ens queda molt per aprendre a tots, sempre, no?
0: Sí, mira, la capacitat contínua d'aprenentatge moltes vegades a la vida no es valora el que es tindria que valorar.
1: Efectivament.
0: Perquè aprendre vol dir... quan una persona està aprenent les coses, indudablement està millorant la seva capacitat.
1: Sí,
0: correctament.
1: Sí.
0: I la seva actitud, sí. I la seva actitud. És a dir, i això moltes vegades no ho tenim molt clar. Sembla que siguis un aprenent, siguis inferior, i és tot el contrari. Quan una persona va aprenent de manera aprendent, de manera contínua, estàs en un nivell realment top, sempre dic. Nivell top, què vol dir? Nivell top de coneixements. Correcte, no? Molta gent es pensa, no, és que, i això per mi és una obra mestra, és un quadre sense signar. O sigui, aquesta persona que contínuament està oberta, està curiosa, està creativa i està contínuament buscant nous horitzons o buscant nous recursos. Això vol dir que està aprenent i està aprenent de veritat. És una millora contínua i és un èxit. Correcte.
1: I molts cops part d'aquest èxit, Jordi, estarà, pregunto, en anar al llarg del temps anar entenent que toca fer coses diferents, no? Que potser,
0: sí, sí.
1: Que potser allò que feies, o allò que t'agradava, o allò que t'ha servit molts cops, no? Ja no tant que t'agradi, sinó que t'ha anat bé, t'ha servit, o t'ha fet una utilitat, en un determinat moment s'ha d'anar variant en el temps. Això ho saben perfectament, doncs, els esportistes d'èlit, no? Digue'ls els futbolistes, digue-li qualsevol esport que té una vida curta, i que clar, durant un temps allò els hi ha anat molt bé i els hi ha agradat molt.

0: però després hem de començar a fer aquest canvi, perquè qui no fa aquest canvi està eternament volent repetir allò que li va fer tan bé. I no és negar que allò li va anar bé, és a dir, és poder-ho recordar i poder-ho transformar en una altra cosa. Algú es transforma en entrenador, d'altres doncs en professor o en formador, o l'altre doncs ho tradueix en, doncs mira, pot fer també temes de coaching, o pots fer d'assessorament, o pots fer una botiga d'esports, qualsevol cosa que, si tu vols, o canviar totalment, radicalment de sector, però recordant aquella vivència com una cosa positiva. I aquí fa falta molt aquesta capacitat de dir no, cada moment són coses diferents, i perquè hi ha qui, si no, és qui es queda enganxadíssim en allò, no? I no avança, no, també?
1: No, a la vida tot això, aquest camí, aquest recorregut que tu estàs fent, és que veus que ni tens una quantitat d'opcions realment molt infinites, no? Perquè saps el que passa? Que aquestes opcions, lògicament, quan les crees? Quan tu estàs caminant i quan tu estàs gaudint no solament del camí, sinó del resultat. Perquè al final, mira, una cosa comporta l'altra. És a dir, les coses no passen per casualitat, el que
0: totalment,
1: tu deies.
0: Totalment.
1: A la vida tenim que fer una metamorfosi contínua de canvis, no? Perquè, a veure, si tu prens una decisió, aquesta decisió et porta un resultat i aquest resultat porta altra, i altra decisió, i altre resultat. O sigui, a la vida tenim que estar contínuament prenent decisions,
0: sí,
1: correcte, no?
0: Sí.
1: Però que siguin decisions que sumin i que multipliquin. N'hi ha alguna que pot restar i dividir, però aquesta és un aprenentatge també, correcte?
0: Exactament.
1: No? Perquè les altres pròximes decisions que prenguis seran més qualitatives, no més quantitatives, sinó més qualitatives, correcte, no?
0: Tots aquests factors que faran que estiguis, poso cometes, orgullós dels teus encerts i orgullós dels teus aprenentatges, així no diem errors o derrotes, no?
1: No,
0: orgullós dels encerts, de les victòries, i orgullós dels aprenentatges, és el camí que portarà que tu estiguis orgullós, orgullosa de tot el que hagis fet i, per tant, més a prop de voler signar aquest quadre, no? Com feies de metàfora.
1: No, reconèixer que és una obra teva.
0: Exactament.
1: Que és una decisió que has acertat. És a dir, però sense cap tipus de... No li posem. Tenim que rubricar que moltes coses que fem, i ho és tot, deies deportistes d'elit, tot això, però és que també és la gent de base.
0: I tant.
1: La gent de base, jo fonamentalment, crec molt a la persona més propera, no?
0: I tant.
1: És a dir, l'èxit és el que tu, com d'esportista, també ho sabràs, igual que jo, que som un equip, correcte, no?
0: Sempre.
1: Pot haver-hi un esportista individual en qualsevol activitat o en qualsevol esport, però sempre n'hi ha un equip, correcte, no? Doncs a la vida, a l'equip, a la gent de base podrien ser que pot ser la parella, la família, els amics, correcte, els companys de feina, correcte. I això ho tenim que reconèixer. I aquesta obra que nosaltres, que jo deia, sense signar, aquesta obra també la poden signar els companys. Que també és part d'ells, correcte.
0: Totalment, perquè al final és un reconeixement als altres i també és un reconeixement a no baixar la guàrdia, si em permets, perquè el saber fer que allò que per hedonisme, per egoisme, per narcisisme, pots creure que tu ho has aconseguit sol o pels teus mèrits, et farà tocar més de peus a terra, et sabrà veure com de necessari és el contacte, l'ajuda i el fet d'estar amb els altres, i això encara et farà més fort, més forta, no? Perquè quan un creu que ho aconsegueix tot per si mateix, va molt mal encaminat, eh? Està signant quadres dels altres, em sembla.
1: Jo sempre la vida la comparo en un saltador, una saltadora d'altura, no?
0: Sí.
1: És a dir, moltes vegades, jo he parlat amb molta gent, diu, no, és que això no ho assoliré. Ho assoleix? Dic, bueno, doncs, el llistó posa tot més alt. Perquè l'assoliràs, m'entens? O sigui, gaudeix del salt que has fet.
0: Sí.
1: No, és que això ha sigut per casualitat. No, és que aquest és el gran problema. Pensem que quan superem algun llistó, superem alguna marca, i això ja tu ho saps perfectament, sembla que això és el top. No, i podem gaudir de resultats que a mi no fan aquesta marca, però no ensenyen a fer moltes coses, i posteriorment algun dia faràs una marca millor.
0: Evidentment.
1: que les decisions cada vegada quan prenc

Si tu t'acostumes a prendre decisions amb qualitat, el resultat sempre és meravellós i exitós. O sigui, exitós sempre, no? El que passa és que, clar, hi ha molta gent que aquest quadre, aquest quadre

0: Quin quadre més maco, o que necessites que pintin alguna cosa perquè et pots morir esperant. Més val que tu vagis fent el quadre amb les teves experiències, sí, amb el que vius amb els demés, però el quadre que tu et fa estar satisfet. I llavors sí podràs signar, eh? Sigui un èxit o no tant, però tu estaràs orgullós de voler-ho signar, eh? Que sí?
1: Aquest quadre, tu es posa el que els quadres tenen una galeria i aquesta galeria està posada. Tens que donar-te compte que la gent estem posats en una galeria constantment.
0: Exactament.
1: Hi ha gent que diu que estem en una peixera, però jo dic que estem en una galeria. Que sempre la gent estén observats pels altres.
0: Sí.
1: Qualsevol persona i qualsevol decisió que prenem.
0: Sí.
1: I això ho hem de tindre molt clar. O sigui que jo diria en aquest mensatge, diria, sí, firmeu i seu responsables de les decisions que prengueu.
0: Totalment. I con la cabeza bien alta, que també deia l'altre. Un plaer, com sempre, escoltar el Jordi González Guillem. El trobeu per internet, el teniu a web, a la xarxa social, Jordi González Guillem. Un plaer sempre escoltar-te, Jordi. Fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé.

0: marco jurídico para el regreso a la atómica. La normativa pasará ahora al Senado, donde también tiene mayoría la coalición conservadora que sostiene al Ejecutivo, que tiene planes para construir mini reactores de última generación durante la próxima década.
1: De vuelta a España, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales aumentaron un 38,5% respecto a 2025 en el primer trimestre del año. Es la cifra más alta desde el año 2022. Patricia Gijón.
2: Las ejecuciones hipotecarias repuntan con fuerza hasta marzo un 38%, 3.328 procesos iniciados, la cifra más alta en un primer trimestre desde 2022. Las viviendas de personas físicas concentran la mayoría de los procedimientos, el 86% de todas las ejecuciones se registraron en inmuebles, aunque también aumentan los procedimientos sobre viviendas de empresas, casi un 20%. Más de la mitad de la pobreza viene por el pago de la vivienda en España, según apunta en Onda Cero Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
3: Ahora mismo, por ejemplo, el principal factor de empobrecimiento es la vivienda, no es precisamente la falta de empleo. Que no lo tiene empleo también está en una situación muy delicada, puede estar en una situación delicada de pobreza.
2: El 44% de las ejecuciones corresponden a hipotecas iniciadas en los años del boom inmobiliario.
1: Y la actriz Carmen Machi ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Cinematografía 2026.
4: ¡Que la tienda no se traspasa!
1: Pero bueno, el Ministerio de Cultura le concede el galardón, dotado con 30.000 euros por ser una de las intérpretes de comedia más importantes de nuestro país. Con esta noticia llegamos.
5: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
6: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
7: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o pre... l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
6: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Seguim en aquest programa especial de la ciutat des del SIL, una edició que compta amb fins a 600 empreses i que té com a protagonista la intel·ligència artificial. Gerard, si et sembla, donem algunes dades interessants que ens demostren la rellevància i el pes específic d'aquest SIL en el sector.
9: Vinga, doncs segons dades del Consorci de la Zona Franca, d'aquestes 600 empreses que es concentren a la fira, un 30% són internacionals, representant països d'arreu del món, des del continent americà fins a l'Orient Mitjà, passant, evidentment, per Europa. Segons enquestes del propi Consorci, el 93% dels visitants en aquesta nova edició del SIL intervenen en la presa de decisions de les seves empreses i el 77% ho fa de manera directa. Pel que fa al seu interès per visitar la fira, el 42% ve motivat per conèixer les darreres novetats del sector i el 39% ho fa per visitar empreses expositores. Entre les empreses expositores destaca la participació de companyies de tota la cadena de subministrament, amb especial pes dels serveis de transport, logística i distribució, intralogística, tecnologia i IT, infraestructures i immunologística.
8: Una edició a més que compta amb fins a 160 novetats i per conèixer les més rellevants i aprofundir en l'aplicació de la intel·ligència artificial al sector de la logística. Ens acompanyen aquí en aquesta taula Pere Navarro, president executiu del Consorci de la Zona Franca Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
8: També president del SIL. I també Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca i del SIL. Què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
8: Aquestes dades que ens acaba d'explicar el Gerard doncs demostren, no?, el gran creixement i l'impacte que té el SIL en el sector.
11: Sí, de fet, realment estem molt contents, no?, perquè estem parlant de la 28a edició i és una edició que ja ho teníem previst així, no?, perquè de fet tota l'estratègia del Saló de la Logística d'aquest any ha anat envers a la intel·ligència artificial i a diferents tecnologies, però sobretot a la intel·ligència artificial. De fet, tenim un corner que només hi ha debats d'intel·ligència artificial. I després, doncs, hem vist que els 250 speakers que hem convocat, no?, per donar el contingut i el knowledge amb aquests 7 espais de coneixement, doncs està tenint un èxit espectacular. De fet, ahir justament perquè va ser el primer dia del Saló de la Logística, vam tindre més visitants que mai el mateix dia de l'any passat.
9: Déu-n'hi-do, i això sempre és una bona notícia, eh? En la roda de premsa de presentació d'aquesta edició del SIL, la 28a edició, vau destacar que quan la logística funciona, l'economia funciona, i és que és un aspecte bàsic i fonamental en l'economia de qualsevol país, no?
10: Sí, jo diria que més aviat

0: quan la logística funciona, la societat en el seu conjunt funciona, no? Perquè quan hi ha algun problema de logística, de fet, l'única vegada que la logística és notícia és quan hi ha un problema. Per tant, quan no, és no, quan no hi ha notícies a la logística, a no ser que sigui el SIL, que és una molt bona notícia,
1: i tant.
0: Quan no hi ha notícies al SIL de la logística, perdó, vol dir que la logística funciona.
2: No news, good news.
0: Exacte, en aquest cas sí. Però, a més, el que estem veient any rere any, però especialment aquest any, la força de la logística per adaptar-se als canvis. Els canvis des del punt de vista tecnològic, i els canvis des del punt de vista de la situació del món, que és, com estem veient, és canviant, cada dia és canviant, hi ha, desgraciadament, hi ha conflictes. L'any passat també parlàvem de conflictes bèl·lics i de situacions difícils, però el sector ha fet una cosa que és molt interessant i molt intel·ligent, que és donar això per sapigut ja, no? És a dir, escolta, ja sabem que en un moment o altre hi haurà algun tipus de dificultat i hem d'adaptar la cadena de subministrament en aquesta dificultat. I l'altra qüestió és el tema tecnològic, justament el tema de la intel·ligència artificial, el tema de l'aplicació d'aquestes tecnologies per fer una logística més eficient, per fer una logística més sostenible i per fer una logística que estigui més al servei de la societat.
1: De fet, per fer una logística més intel·ligent, no? S'ha parlat de moltíssima intel·ligència de la logística i justament demà, que és l'últim dia del Saló de la Logística, doncs presentarem una de les novetats de cara a l'any que ve.
3: I quina serà?
0: Però això serà demà.
1: Serà demà.
3: No podem avançar.
1: Haureu de tornar.
3: Ho hem intentat, ara, Gerard. Nosaltres encantats.
2: Hem intentat treure l'exclusiva i al final no hem pogut, tu.
3: Pere, volies dir alguna cosa? Sembla.
0: No, dic que el pitjor que es pot fer és amb un mitjà de comunicació.
3: Clar, sí.
0: Però,
1: expectativa.
0: Com diu la directora, la Blanca, és veritat que el sector de la logística i el SIL també és un sector que està molt viu i que evoluciona. I el SIL també evoluciona. I, de fet, l'any que ve canviem de recinte. De fet, aquest recinte firal doncs, estarà ja fora de servei perquè entra en un altre projecte, diguem-ne, relacionat amb la fira. I nosaltres anirem al recinte firal de Gran Via i aprofitarem també per evolucionar el SIL i això ho concretarem demà.
3: És a dir, que el SIL evolucionarà com està evolucionant el sector, dèiem, en part, gràcies a la intel·ligència artificial. Per què té tanta presència aquest any en aquest sector?
1: Bé, la intel·ligència artificial té presència a qualsevol sector, però en el cas de la logística doncs és imprescindible perquè parlem de presa de decisions, no? La presa de decisions amb qualsevol tipus de sistema de transport, de distribució, de fabricació, i es necessita intel·ligència artificial perquè el que fa és agilitzar justament aquesta presa de decisions i que sigui molt més concreta. No només això, també a nivell de llocs de treball, no? És a dir, tenim un problema en general d'absentisme laboral i el que fa la logística és solventar aquest problema justament en molts sectors d'activitat. És a dir, que estem fent la logística passa a ser un sector que sempre ha sigut així, però que cada vegada és més conscient que ha d'estar al centre de decisió de qualsevol CEO, de qualsevol empresa. Perquè no és només la teva logística, sinó que és la logística que arriba al consumidor final.
2: Ara, i aquí tem també que la intel·ligència artificial no només lluiti contra l'absentisme laboral, sinó que acabi amb llocs de treball, no?
0: Sí, però això ho hem vist a cada revolució industrial, a cada revolució econòmica. Quan s'incorporen noves tecnologies, sempre hi ha una incertesa des del punt de vista, diguem-ne, de la desaparició de llocs de treball. Nosaltres, com a Consorci de la Zona Franca, per tant, nosaltres som una entitat pública que serveix també per connectar diferents mons. I, de fet, al llarg del SIL ho hem anat dient, també. Però el que volem és veure com evoluciona això per veure les noves oportunitats que sorgeixen. És a dir, és veritat que desapareixeran llocs de treball relacionats amb tasques molt mecàniques, des del punt de vista físic, però també des del punt de vista del que representa la intel·ligència artificial. Però la intel·ligència natural sempre serà necessària, la intel·ligència humana, no? I hem de veure com la formació prepara aquestes persones que han d'ocupar llocs de treball, que estan emergint cada dia, que són necessaris, que no tenen que veure només amb l'absentisme, sinó que tenen que veure també les noves necessitats de les empreses. Hi ha moltes oportunitats, i jo diria que hi ha més oportunitats que mai, però el més important és saber adaptar-se.
3: Aquí està la clau per a les empreses, no? La formació, que apostin per aquesta formació no només en el sector de la logística, sinó en tots els sectors, no? En general.
1: Sí, de fet, hi ha moltes iniciatives doncs, que s'aposta per la formació i aquí al Saló de la Logística es pot veure, no? No només la formació, sinó que sempre dic el mateix, al Saló de la Logística es troba feina. És a dir, tenim un espai que és el Job Marketplace, en el que les empreses expositores posen a l'abast de qualsevol visitant les ofertes de treball i tots sabem que el nivell de, diguéssim, de, bueno, de contractació al sector logístic és dels nivells més elevats.
2: Blanca Pera, si us sembla, entrem a parlar de les novetats d'aquest SIL, que en són moltíssimes, fins a 160. No tenim temps per analitzar les,
4: no tenim
2: les 160. Passem a analitzar les més rellevants. Per exemple, he vist un SIL Lab. Què és?
1: Sí, de fet, el SIL Lab és un espai d'exhibició, no? En el que pots veure en viu i en directe, sempre diem el mateix, no? L'experiència. És molt important que l'experiència forme part de la nostra vida, no? Però l'experiència traslladada amb un esdeveniment com el Saló de la Logística vol dir connectar, experimentar i entendre. I tot això és el que es pot veure realment al SIL Lab, no? Que és empreses de tecnologia molt avançada on pots veure en funcionament realment, no? Com funciona una cadena de subministre. Això ho fem des d'una vessant també acadèmica, però també d'una vessant empresarial.
3: Ens ha cridat també l'atenció al Dakar Logistics Experience, que compta amb la pilot de ral·lis, la Laia Sanz.
0: Ens encanta això, perquè és una manera de visualitzar la logística, amb un exemple que és molt popular, com és el Dakar, el que fa molts anys va començar a ser en el París-Dakar i que s'ha anat traslladant per tot el món, però sí que té una cosa en comú, que és que es necessita molta resistència, molt talent també, la Laia Sanz ens ho explicarà aquesta tarda, però sobretot també es necessita molta logística. Uh-huh. Estem parlant d'un moment, diguem-ne, una cursa de resistència amb uns territoris molt hostils i que, per tant, tot ha de funcionar molt bé. I això es diu logística. I per això hem volgut que aquest any, amb l'exemple del Dakar, s'ensenyi com es fa aquesta logística en un moment molt crític, com es resolen els problemes en un moment molt crític, a llocs molt crítics, i com això fa que, al final, aquesta cursa serveixi també d'exemple per la cadena de subministrament que veiem cada dia, no? I que ens permet que tinguem el SIL, que tinguem tots els elements que necessitem, etc. Serà molt interessant.
2: Una altra exhibició que també té molt bona pinta, avui estem parlant molt de la supply chain, no? La cadena de subministraments, des del principi fins al final, basat en la logística, i aquesta edició hi ha el Digital Supply Chain Exhibition.
1: Sí, és justament doncs, aquesta zona, no?, que tenim a una, hi ha exposició de tecnologies com sensòrica, robòtica, sobretot, a molta intel·ligència artificial d'empreses, doncs, el que comentava abans, no?, d'empreses molt avançades que estan combinant aquesta experiència amb tallers també, amb tallers de formació i de workshops aplicats amb aquesta tecnologia per diferents empreses. I, de fet, a les empreses que els visitants ho han agraït moltíssim, no?, perquè a vegades, si no, és molt difícil entendre-ho, no?, perquè el sector de la logística, hem de recordar que, evidentment, hi ha molts salons al món i molts estan especialitzats en un sector en concret. Una de les grans diferències del Saló de la Logística sempre ha sigut que hem englobat tota la cadena de subministre.
3: Hi ha 160 novetats, nosaltres hem triat 3 que ens han creat l'atenció, però no sé si vosaltres voleu afegir alguna que digueu, aquesta l'hem de mencionar sí o sí.
0: No és una novetat, però és una constatació. Uh-huh. El SIL és una fira, però és un congrés també. Tenim 250 speakers, que es diu aviat, persones especialistes en diferents camps de la logística. Ara la directora, la Blanca, ha dit tota la cadena de subministrament, etc. La cadena de subministrament és molt llarga i molt complexa. Uh-huh. Des de que un producte surt del lloc on es fabrica o on es presenta fins que arriba al lloc on es necessita en el temps en el que es necessita. Però com que hi ha moltes novetats, com que hi ha moltes adaptacions, com que hi ha tot això, molts problemes però també moltes solucions, hem volgut posar l'accent en la plataforma del Congrés, no? En presentar tot això amb diferents agents que aprofiten el SIL per poder fer la seva jornada als seus congressos.
1: El tema del taller. Un xàrcit.
0: Sí, bueno, un dels exemples de logística és que m'està apuntant la directora.
2: No sé si ho vols explicar tu, Blanca.
0: No sé si surt per antena, però bueno, un dels exemples de logística és el que té a veure amb les Forces Armades.
2: Sí.
0: No? Llavors tenim un exemple d'un taller mòbil que té totes les eines, tots els materials per solucionar un problema, com si fos el Dakar, no? Però per solucionar un problema...
3: Tenim aquí davant,
2: si em sembla. Que tenim, no?
0: Està just aquí al davant, sí. En totes les missions que saben que doncs que fa especialment les Forces Armades a Espanya doncs amb temes de pau, amb temes de missions humanitàries, etc, etc. Bueno, és un exemple de com s'aplica aquesta logística a les necessitats també en moments molt crítics.
2: No sé, Blanca, si ens vols explicar alguna de les altres...
1: Bé, és que hi ha novetats a qualsevol espai de qualsevol empresa i, de fet, la innovació està present, però l'any que ve encara estarà més present que mai.
3: I per últim ens agradaria destacar també el Premi Sila a la millor startup. Digues.
0: Ha dit una cosa que demà serà notícia.
2: Ui!
3: Ostres, ens has fet...
0: El tema de la innovació.
3: Això queda gravat, eh?

0: Blanca, així que ho recuperarem.
1: Ara rebobinarem.
0: Dèiem que volíem destacar el Premi Sila a la millor startup. Què reconeix aquest premi i quins seran els premiats d'aquest any, si és que es pot dir?
2: Bé, els premis, el que fem, no, doncs justament és el reconeixement a la feina feta, no, i a la capacitat d'innovació. Els premis que m'han entregat aquest matí de la innovació han sigut amb el jurat dels mitjans de comunicació, ja fa bastants anys que els fem, i la veritat és que, bueno, que és un reconeixement amb una trajectòria molt innovadora i amb un impacte directe en benefici al consumidor final, no? I realment doncs, ha sigut els que m'han entregat aquest matí, els que m'han entregat els dos. Després, demà, n'entregarem un altre.
0: Veig que la innovació és la paraula clau, aquesta edició. I de cara
2: innovació aplicada, perquè a vegades la gent parla d'innovació, vull dir, tothom pot innovar, però realment l'important és que quan tu fas una fira és que el visitant de veritat vegi novetats. I aquestes novetats estem parlant de fer-les tots els anys, cada any, i no és fàcil. I això vol dir que el puls de realment d'innovació del sector logístic és molt, molt important, perquè estem parlant que el SIL fa 28 anys que s'organitza i anem cap a la 29a edició.
0: No hi ha gaire salons que estiguin gairebé 30 anys innovant.
2: I ens sentim més joves que mai.
0: I nosaltres també, i estarem aquí l'any que ve.
3: També volem agrair a la ràdio especialment. Abans estàvem parlant, abans d'entrar en antena en directe, estàvem dient que ens encanta la ràdio. Per què? Perquè és un mitjà de comunicació que transporta tot això, que té a veure amb la logística, però que també té a veure amb la vida de les persones, ho transporta o comunica al conjunt de la societat. I per tant, jo també donar-vos les gràcies per aquest servei públic, per aquest servei a tota la societat relacionat amb un tema tan especial com és el de la logística.
0: Digues, Blanca.
2: A mi m'agradaria afegir que evidentment estem a l'equador de la fira, però demà encara estem fent fira, i que evidentment doncs tots els oients ara mateix que ens estan sentint, doncs que els animem a que vinguin, perquè segurament aprendran moltes coses i evidentment també entendran que segurament ja és així, que la logística forma part de tota la nostra vida diària cada dia.
3: I s'ho passaran bé.
0: I a sobre no en som conscients, que la logística forma part de tota la nostra vida, des dels més petits detalls. Gràcies a vosaltres per venir, Blanca Soriguer, Pere Navarro, ja sabeu que la ciutat és casa vostra, així que com vulgueu.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Fins la propera. Gràcies.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
5: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
6: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
4: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
7: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
8: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos, con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Això és La Ciutat.
0: Seguim al SIL, on aquest any la intel·ligència artificial pren un gran protagonisme. Com està afectant les noves tecnologies a la logística? Avança massa ràpid? Afectarà els llocs de feina? Com ha canviat aquest sector amb la irrupció de la IA? Doncs de tot plegat i de molt més en volem parlar aquesta

0: recta final del programa, aquest programa especial que estem fent des del SIL, i volem escoltar si vosaltres feu servir la intel·ligència artificial en el vostre dia a dia.
1: Hola, què tal? Mira, doncs jo el faig servir, sí, una

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el divendres 5 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Un d'aquells divendres que a casa es comença... Ja queden 3 setmanes de... comencen a dir 2 setmanes de col·le perquè una no compta, perquè fem el treball de no sé què, perquè fem el grau de no sé quant... Bueno, ben bé 2 setmanes de col·le. I això és molt fort. Perquè a més, la propera setmana, aquesta ja n'hi ha hagut molts, i la propera setmana hi ha molts festivals, d'allò de fi de curs, de corals, d'extraescolars, de mil i una històries d'aquestes, no? I per una banda, et fa il·lusió, perquè dius, ai, mira, ja tornem a tenir un, la representació de final de curs, però per l'altra penses... A veure un moment, ja ha passat un any de l'anterior, sí. I no només dius això, sinó que sobretot dius, val. És a dir, que ara m'he de tornar a adaptar a veure què fem amb les criatures, a veure com ha anat això, com ha passat tan de pressa, no? A mi em sembla, cada cop més al·lucinant tot el que ens toca viure. En fi... David Morales, què podem dir dels 5 de juny?
1: Mira, avui és el dia dels supervivents del VIH a llarg termini. També tenim que és el Dia Mundial del Medi Ambient, és el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal, no declarada i no reglamentada, i és el dia del globus aerostàtic.
0: Ah, mira.
1: Ja fa molt temps que no se'n veuen, Abans potser se'n veien molts més.
0: Sí.
1: Ara potser has d'anar més cap a determinades zones de Catalunya. Per exemple, sí. Si vas cap a Igualada, sí que és més habitual veure'n, per exemple.
0: Aquí però... ara veus més gent amb un bon globus, però no aerostàtic, sinó que han pillat un bon globus. Sí,
1: sí.
0: D'això sí que en veus més. Els veus, si no, a les fotografies de cases de fotografia.
1: És
0: molt de cases de fotografia els globus.
1: Quan vas a fer-te una revisió de la vista.
0: També.
1: Que també tens la màquina aquella que et fan mirar cap al fons i et diuen mira el globus.
0: Mira el globus. I jo dic, quin globus? Saps? Aquest és el problema. Dius, a mi sempre em feia allò de dir, clar, quan deia, et van girant les lents, no? Digue'm quan ho veus bé. Clar, jo sóc molt optimista. Jo la que més o menys en tenia la lletra ja deia que veia bé. I potser estava una mica borrosa la cosa, però clar, sempre dius, a veure si em passaré jo ara de dir, bueno, és que on està la perfecció? I em posaran unes ulleres de cul d'això. Bueno, en fi, les històries
1: però,
0: aquestes.
1: Però de vegades és molt complicat, eh?
0: Molt.
1: Ara, millor ara o millor ara? Doncs no ho sé, la
0: soc
1: veritat.
0: Soc indecis de
1: no
0: mida.
1: Veig millor amb un o amb l'altre.
0: Sí, senyor. Perquè... Sí, jo soc molt indecis, també, en tot en general. Per això no m'agrada... jo quan veig una cosa, me la compro. No començo a dir, ai, per què no te la proves? M'he de provar aquest, m'he de posar l'altre. No, ràpid. Jo vull, veig una cosa, si sé que la vull, la d'això ja està. Pues el mateix amb la d'això. Jo ja m'hi veig bé en aquest, doncs ja està, em quedo amb aquest. Segur que te ofrecemos 200.000 pessetes, començava...

0: El 1, 2, 3. I no, no, no, no, no, jo he venido con este i me quedo con este. Doncs em quedo amb aquesta graduació, la que sigui. En fi, doncs els globus, eh? Que bonics que són els globus, jo no m'hi pujaria. Què més tenim, a veure?
1: Mira, avui tenim als Estats Units, que és el dia de donar les gràcies.
0: Molt bé. Tots els haurien de ser de sí. Dies de donar les gràcies. Clar, no és l'acció de gràcies.
1: No, no, no, no, no. Clar. És un dia per fomentar aquesta expressió de gratitud a la gent, doncs, en el nostre dia a dia, la vida quotidiana.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé.
1: I tenim també que avui és un dia molt gastronòmic. Perquè, mira, d'una banda tenen que és el Dia Nacional de l'Hamburguesa Vegetariana.
0: Vinga, molt bé.
1: Que hi ha molta gent que diu, si és vegetariana no és una hamburguesa.
0: Sí, no, ja t'entenc, ja t'entenc. Sí, sí, sí, sí.
1: Jo he de dir que a mi m'agraden, també.
0: Sí?
1: No, no li dic que no. Bueno, depèn, eh? Hi ha algunes que... són massa seques.
0: Ja, ja.
1: Però d'altres sí, no li dic que no. Mm-hmm. Tenim també que és el Dia Nacional del Pa de Gingebre.
0: Carai.
1: I és el Dia del Rotllo de Salsitxa. Una mica allò que és com una mena de croissant que fa d'envoltori i una salsitxa al mig.
0: Sí, sí, sí. Però que segons quins jocs és quasi la salsitxa sola.
1: Sí, que... perquè el rotllo en si és molt poquet.
0: És molt poqueta cosa, que és quasi com per on agafar-ho, com si diguéssim. Sí, sí, això m'ha cridat l'atenció a determinats jocs, que ho fan molt així. Crec recordar que a Polònia feien així, parlo de memòria, perquè ja, al final ja un va tants campionats que ja no sap aquí a on ha vist què. Però em semblava això, i jo sóc més del croissant de Frankfurt, per exemple, saps? Que hi ha més croissant que Frankfurt, no? Però saps per què? Fixa't que és curiós, que m'agradava el sabor que deixava el Frankfurt en la part croissant, com si diguéssim, saps? A l'hora de per la cocció o el que sigui, més que el Frankfurt en si, Frankfurt m'ho puc menjar quan vulgui, però és aquest croissant amb sabor de Frankfurt em semblava meravellós. Tu quin croissant tenies així a part d'aquest? Que...
1: A mi el de pernil i formatge.
0: Oh, també és un
1: m'agrada clàssic. Més el de pernil i formatge, tot i que he de dir que molt sovint hi ha un forn pastisseria que queda a prop de casa i passo pel davant de l'aparador i tenen, que el veig des de fa molt temps,
0: sí,
1: uns croissants farcits de crema que tenen una pinta espectacular. El que passa és que, clar, tenen tot el que jo no puc menjar.
0: Ja,
1: perquè, clar,
0: ja,
1: té gluten,
0: ja, clar,
1: té llet, a la crema li posen sempre llimona, per tant, és una bomba.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Per tu és... És a dir... Tu, si tu menges això, dins del teu cos, jo crec que les intoleràncies es miren com dient, què?
1: Qui actua primer, va?
0: De qui és aquest? Saps com ho hem dit? Qui es queda amb aquest problemot? Perquè, clar, t'ho imagina't, no? No es posarien d'acord. Què és la primera que arriba? O sigui, la primera que detecta és la que es queixa? Com funcionaria això? És un tema. És un tema, aquest.
1: Bona pregunta.
0: És un tema, Fes un reportatge d'això, David, un dia d'aquests que fas, que estan tan bé. Fes un d'allò de dir, en cas d'empat, qui és? Qui ha molestat més fora de casa? Fan penals? Com funciona això? En fi, interessantíssim, com sempre tot. Doncs, ai, que bons els croissants d'això. Bueno, i tot això pel rotllo del Frankfurt. Què més tenim, David, a veure?
1: Doncs mira, anem cap als sants. Avui tenim que és Sant Bonifacio... Tenim també que és Sant Doroteo de Tiro, tenim que és Sant Franco de Assergi, Sant Pedro Spanó, tenim també que és Sant Eoban, Sant Eutiquio de Como i Sant Ilidio de Arvernia.
0: Ilidio,
1: Ilidio.
0: Aquest sempre té un Ilidio de voz, Té una coseta, dius, hola, parlo així.
1: No és el mateix Ilidio que Idilio.
0: No, clar.
1: Són coses diferents.
0: Home, algú que tingui un idilio amb Ilidio ha de ser una mica complicat, no? Com un Lidio amb aquesta situació, no? Clar, és que és complicat això. Una Lídia i un Ilidio que tenen un idilio, tela, Mira, dona per una que comento una pel·lícula. D'una pel·lícula. En fi, meravellós sempre. Ja tenim els dies.
1: Ja tenim els sants, sí.
0: Ja tenim els sants. Ara toca viatjar en el temps per saber què passava tot just fa 100 anys. Anem a un 5 de maig de 1926. Doncs a veure, David, què podem dir del que era notícia fa 100 anys, un segle?
1: Doncs mira, a La Vanguardia tenim un comentario que avui ens parla el senyor Felipe Centeno de la moda deseable.

0: passar tal dia com avui, 5 de juny del 1995. El món del manga s'acomiadava d'una icona, es publicava l'últim volum de Dragon Ball al Japó. Era un dia qualsevol al Japó, però per als fans del manga, el 5 de juny del 1995 va marcar un abans i un després. Aquell dia les llibreries nipones rebien el volum número 42 de Dragon Ball, l'obra mestra d'Akira Toriyama, que havia captivat milions de lectors des del seu debut el 1984. Aquest volum posava punt final a una aventura èpica que havia conquistat no només el Japó, sinó el món sencer, convertint-se en un fenomen cultural que encara ressona avui. Goku, Vegeta, Piccolo i companyia tancaven un cicle que havia barrejat arts marcials, humor, ciència-ficció i amistat, deixant un buit difícil d'omplir. Dragon Ball no va ser un manga qualsevol. Va començar com una reinterpretació lliure del clàssic xinès Viatge a l'Oest, amb un Goku jove i innocent buscant les boles de drac. Però el que semblava una història senzilla va evolucionar cap a batalles èpiques contra enemics com Freezer, Cell o Majin Buu. Toriyama va saber connectar amb el públic gràcies a uns personatges carismàtics i un ritme trepidant.
1: La bola de drac, envoltada en un misteri, és un gran secret. Anem-la a agafar, la bola de drac.
0: El manga, publicat a la revista Weekly Shonen Jump, va vendre més de 150 milions de còpies només al Japó i es va traduir a desenes d'idiomes, convertint-se en

un dels còmics més venuts de la història. Recordem, doncs, que passava un dia com avui, un 5 de juny del 1995, que el món del manga es quedava una mica orfe acomiadant-se d'una icona, i és que es publicava l'últim volum de Dragon Ball al Japó.

0: Segur que heu sentit a dir que cal que per poder mantenir doncs, l'economia, l'estat del benestar, les pensions, que cal que hi hagi molta feina, que hi hagi molta gent treballant, que hi hagi poc atur. Això més o menys s'ha pogut entendre sempre, però el que ens expliquen determinats estudis i determinats informes és que tendíem a pensar que tots els treballs aporten aquesta caixa comú, aporten el que seria doncs, aquest estat de benestar. I s'està comprovant que això no és exactament així, sinó que hi ha molts llocs de treball que al llarg de la seva, diguem-ne, aportació, el balanç surt negatiu. I per això en volem parlar amb el Jordi Franc, que és doctor en economia, expert en micro i en macroeconomia i professor de l'economia a la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Jordi, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, encantat.
0: En aquest cas, és que es parla en aquest informe Fènix d'un 38% de l'ocupació, però sobretot d'un 40% dels nou llocs de treball. Quan es parla que ha de venir molta gent i que s'ha de regularitzar molta gent perquè vingui a treballar, si el 4 de cada 10 d'aquestes aportacions són de saldo negatiu, això ens ho ha d'explicar un expert, Jordi. Com ens ho pots explicar? A veure.
1: Bé, t'ho has dit ja molt bé. És un informe alarmant. Per altra banda, té la virtut de que ho signen tres dels més prestigiosos economistes de casa nostra, com pot ser els professors Miquel Puig, Modest Guinjoan i Quadres Morató. Per tant, diguem que posen negre sobre blanc una qüestió, ja, per altra banda, coneguda, sabuda, debatuda, fa molts anys que se n'està parlant, però ells ho quantifiquen i, per tant, està molt bé que surti aquest informe Fènix amb el diagnòstic en fan de l'economia catalana i també amb les propostes. Bé, com tu molt bé deies, aquí tenim aquest estat del benestar, que podríem parlar si és més benestar de l'estat que no pas una altra cosa, que és molt car, això certament. Els serveis públics, doncs, sanitat, educació, etc, no són gratuïts i s'han de pagar. Llavors, ells ho quantifiquen que uns ingressos de mitjana de 30.000 euros any és la frontera a partir del qual comencem a contribuir a l'estat del benestar. És a dir, qui cobra més de 30.000, qui té uns ingressos superiors a 30.000 euros any, contribueix, paga més impostos que no pas el que rep amb el valor dels serveis públics. Ara, com tu has dit, un 40% i, bueno, o qui està per sota de 30.000 euros, que són molts, molts, molts llocs de treball i un alt percentatge de l'economia catalana, aquests són subvencionats, subsidiats. Aquests paguen menys impostos que el que reben amb serveis públics. I, clar, això és un problema.
0: Mm-hmm. Molts cops es diu que bé, que vingui molta gent, que hi hagi aportació, salva l'economia. Però entenent com ha estat sempre això del sistema de les pensions, que algú li diu estafa piramidal, bé, la qüestió és de que els que treballem ara paguem les jubilacions de qui s'ho ha guanyat, però possiblement, com que això segueix així, els que també ens ho hem guanyat ara no la cobrarem, la pensió. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no està acabant de funcionar. I, per tant, potser estem salvant els mobles ara amb tota aquesta, diguem, nous jocs de treball de baixa, en sectors de baixa productivitat, però allò que es deia del pan per avui, hambre per a mañana, no?, possiblement.
1: Aviam, caldria separar el que és les pensions de jubilació del que són els serveis públics.

0: com sanitat, educació, serveis socials, interior, justícia, etc. L'informe es refereix específicament als serveis públics. En principi, les pensions es paguen amb cotitzacions socials, contributives. Crec que un altre dia ja vam parlar d'aquest tema, que certament està molt desequilibrat amb la qüestió demogràfica. Però aquest informe Fènix no posa el dit sobre la llaga de les pensions, que és una llaga, i molt profunda, sinó que el posa sobre una altra llaga, que és el finançament dels serveis públics, que es paguen amb impostos. Ja no serien cotitzacions socials, és a dir, el que paguem a la Seguretat Social, no? Per la part del treballador, per la part de l'empresa, que al final tot surt del treballador, sinó el que paguem amb impostos. IRPF, IVA, impost de societats, etc.
1: Sí. Clar, aquests impostos sí que haurien de semblar de que bé, doncs que generen aquest benestar, però clar, si pensem, Jordi, el que per exemple diem, no, bueno, pues això ve molta més gent, aportem molt més, sí, d'acord, però amb tota aquesta gent hem de fer servir els mateixos transports públics, hem de fer servir els mateixos hospitals, és molt complicat tot això de que perquè s'entendria, ve més gent, doncs necessitem més hospitals, necessitem més transport, i això s'ha de pagar. Llavors, del que ens està dient aquest informe, del que ens comentes, difícilment podrem pagar més hospitals i més trens, per entendre'ns, no?
0: Aquest és el problema. A nosaltres ens diuen la meitat de la pel·lícula, sempre d'una forma interessada, de que venen molta gent, és cert. Hem passat de 6,2 milions a 8,2 milions de població a Catalunya entre 2000 i el 2024, i ens diuen el PIB total creix, i creix més que la mitjana d'altres països europeus referencials. Ja, però el que no ens diuen és que creix en PIB per càpita, PIB entre població, i aquí sí que ja no creixem, estem estancats. Només un 0,4% anual, que és una misèria. Aviam, i això ens hauríem de fixar en altres períodes de la nostra història recent. Per exemple, entre 1980 hi ha democràcia i el 2000 la població a Catalunya no va créixer. De 6 milions només passem a 6,2 milions. Mm-hmm. En canvi, el PIB per càpita, com que la població tampoc va augmentar molt, el PIB per persona va augmentar un 4% anual. És una molt bona dada. I si agafem una mica enrere, des del 1955 fins al 1980, per tant seria el desarrollismo espanyol, i per tant l'etapa final de la dictadura, aquí la població va augmentar moltíssim a Catalunya, de 3,5 milions a 6 milions. Però el PIB va augmentar també més que moltíssim, i el PIB per càpita augmenta un 4%, també un 4%, que és una xifra boníssima. El qual vol dir que els que van venir d'aquesta immigració en temps del desarrollismo, que no era estrangera, sinó que era bàsicament nacional, es van integrar productivament, en general, i socialment potser també, i en tot cas han donat molt bon rendiment. Ara, el problema el tenim amb la immigració que ve a partir del 2000 fins ara. Aquí ja és una altra història.
1: Clar, a més, l'altre dia no recordo qui comentava, que quan es compara amb aquell augment, que podríem estar parlant d'aquests 2 milions, no, més o menys, de persones en aquell moment i en ara, salvant les distàncies, tots recordem o tenim present quantes grans zones de construcció es van fer a Barcelona mateix, a Canyelles, a Cornellà, a Bellvitge, grans zones on es va fer moltíssima construcció. Avui dia no està passant. És a dir, aquí hi ha molts factors que, si comparem aquestes dues grans onades migratòries, hi ha moltes diferències, a part que, del que ens estàs dient, Jordi, en aquella època la gent es va ficar no només a treballar, sinó a integrar-se des del punt de vista de crear riquesa, és a dir, tallers mecànics, mil i una professions, no? Anem a dir de possibilitat de que no sigui baixa productivitat. Ara el que estem omplint són cafeteries, supermercats de 24 hores i negocis que difícilment són rentables.
0: Sí, jo animo els lectors a que es mirin aquest informe, que està molt bé, molt clar, molt detallat, es pot trobar a la xarxa, es diu Informe Fènix, on detallen, efectivament, quines són les productivitats dels diferents sectors. Amb la indústria estem bé, val? Estem a 47 euros per hora, no? I el problema és que, clar, hi ha poc gruix d'indústria a Catalunya, són 456 mil ocupats, però en general l'informe és engrescador. El problema el tenim amb els serveis, on hi ha 2 milions d'ocupats, on la productivitat baixa 37 euros per hora, i on especialment hi ha un gruix molt important de molt baixa productivitat, on, doncs ja ho sabem, on ens ho podem imaginar, hostaleria, turisme, per tant, comerç al detall, activitats administratives i serveis personals.

0: que certament estan moltes vegades doncs, integrats per persones immigrades de baix nivell qualificatiu.
1: Clar, això el que fa és que aquestes persones, doncs sí, és a dir, quan estem dient que s'han d'incorporar molta gent a treballar, doncs sí, és una cosa positiva. Clar, s'ha de portar també a que es cotitzi, i a que no es faci una feina, anem a dir, amb bé, que aquesta no porta, no, diguem-ne, tot això s'entén, però clar, el que està dient l'informe és que els números no surten i que en general es tendeix a pensar, bueno, tot anirà bé, i no, o sigui, simplement s'està detectant i estaríem a temps si hi posem remei, però el que preocupa és que sembla que no s'hi vulgui posar remei, oi?
0: Bueno, efectivament, o sigui, l'informe posa l'alarma, diguem, aquí ens estem engreixant, això clar, és només clar. Greix, no clar. Hi ha fibra aquí,
1: Exacte.
0: Després, això hi ha un primer apartat, ho diu d'una forma clara. De fet, insisteixo, ja era bastant conegut i per tant ja es debatia bastant. La segona part de l'informe ja són les mesures.
1: Mesures i recomanacions, no?, que posen. Sí.
0: Clar, aquí ja és més discutible, perquè una mesura diu, bueno, doncs hem de canviar el model de turisme. Bueno, ja, aviam, teòricament l'administració pública podria canviar el model de turisme de baix valor afegit, de platja i sol i platja, posant, per exemple, doncs, molts impostos o més impostos, diguem, als turistes, o bé restringint llicències a hotels de dos, tres estrelles d'aquest tipus, o prohibint, per exemple, dormir a la platja, orinar als espais públics, etc. Amb impostos i amb mesures restrictives dures, teòricament podria redreçar una mica aquest model que tenim de baix valor afegit. El problema és que no ho farà, ja sabem que no ho farà, perquè hi ha molta gent a darrere, és un lobby molt potent, és un grup d'interès amb moltes pressions poderoses que tenen un contacte amb l'administració pública i que, per tant, difícilment ho canviaran, aquest model. Llavors, què tenim? Bueno, doncs que si estem a 8,2 milions, això se'n va al 2050 a 10,2 milions, és a dir, això continua i s'agreuja. Aquesta és una mesura que està en l'informe. Una altra mesura igualment discutible és que plantegen controls d'immigració. Això és raonable, però no són competències autonòmiques.
1: Clar.
0: Ni d'entrada ni d'expulsió de sortida. Aquí l'únic que podem fer és integrar el que ens ve. I, bueno, el que ens ve doncs, està molt desajustat perquè són activitats de molt baixa productivitat.
1: Clar, quan a més, en alguns d'aquests casos podríem dir, home, doncs mira, jo què sé, fons Next Generation, no?, que hi ha, doncs vinga, anem a invertir en qualificar, no?, en dotar de capacitats a tota aquesta gent que ve. Clar, però això ja ho podíem fer amb la gent que teníem. Vull dir, això requereix un temps i una inversió i que després això, doncs, repercuteixi al territori i no que després se'n vagin a una altra banda. Vull dir que és complicat aquest tema. No és immediat, això, per exemple, no?
0: No, ni molt menys. La integració social, per exemple, l'idioma, no?, les dificultats de posar en perill una mica la identitat nacional, clar, això no es reverteix fàcilment. Són immigració que bàsicament ve de Llatinoamèrica, del Marroc, els de Llatinoamèrica continuen parlant el castellà, difícilment el català, i els del Marroc pues, entendran el català, però entre ells parlen el seu idioma. En aspecte educatiu, el mateix, la formació no és d'avui per demà, això requereix temps i requereix recursos. Per tant, no sé, avui hem vist, per exemple, com els docents han votat no a la proposta d'acord entre els sindicats i el Departament d'Educació. Aquí hi ha problemes greus. D'alguna manera estan relacionats, perquè, clar, quan ve tot aquest gruix d'immigració, on es patega? Bueno, a l'escola, una escola inclusiva que, per tant, els ha d'integrar tots dintre una aula. Com es poden formar aquí persones que no saben ni coneixen l'idioma? Clar, és molt difícil, no? És molt difícil, i més sense recursos. També tenim problemes de sanitat, els metges estan cremats, no? És a dir, clar, aquest model que tenim d'estructura productiva disfuncional és transversal i afecta a tot arreu de la societat.
1: Aquí també es parla del sistema fiscal i de com constantment doncs, qui ha de finançar, no? Allò que diuen d'altres de qui paga la festa, no? Doncs és el que es penalitza les rendes de treball i l'estalvi. I això és un element que desgasta moltíssim, no? Perquè sembla que, bueno, tot el que pugui ser, doncs això, no? Ara mateix el que vagis a una boda, no? I tot el que els hi donis de Guardiola perquè puguin fer un

0: viatgen de, han de declarar un 20% o un 25% o el que sigui. I dius, home, aquí tots es, sembla que sempre ens apretin els mateixos, no? En canvi, segons quins sectors de baixa productivitat, doncs s'afavoreix que obrin aquests negocis. Potser ho hauríem de dificultar més i facilitar els que són de més qualificació, no?
1: Sí, d'acord. I de nou aquí, teòricament, l'administració pública hi té eines, sigui via fiscal, amb els impostos, sigui via doncs, de restriccions i de prohibicions, fins i tot, o de normes més restrictives. Però, de nou, està molt limitada i molt condicionada, perquè, per exemple, l'aspecte fiscal carrega molt d'una forma desfavorable sobre el treball. Les rendes del treball estan molt controlades, doncs estem, bueno, estan molt gravades. En canvi, les rendes del capital, al ser més mòbil i, per tant, no ser tan controlat per part d'Hisenda, que Hisenda és pública a nivell espanyol, no catalana, les rendes del capital doncs, estan menys i menys gravades. Per altra banda, a Catalunya, de nou, per el mateix, estan tan tensionats els serveis públics per aquesta immigració de baix valor afegit, representa doncs, que falten diners, diners per l'educació, per la sanitat, pels serveis socials, i clar, això s'ha de finançar amb impostos, es reclamen més impostos de Madrid, però també la Generalitat és de les comunitats autònomes que posa més impostos propis. Doncs clar, tot això, sobretot si ho comparem amb comunitats com Madrid, que són molt més business friendly, doncs clar, posar més impostos, això de nou desincentiva l'emprenedoria, el treball, l'ocupació, i clar, és un cercle bastant viciós.
0: Sí. Jo et volia preguntar, Jordi, perquè aquest és per mi un tema clau, i és el que una de les mesures que està proposant o és incrementar el salari mínim, no? I llavors això, sempre que penses en això, penses en aquells youtubers o streamers que diuen, bueno, pues que fabriquen més diner, no? Perquè no han anat a classe quan parlen d'economia i de la inflació i tot això. Però si parléssim d'incrementar el salari mínim, o per exemple, quan es fan polítiques d'això, de donar papers, etc i tal, jo sempre penso, home, quan em diuen que és perquè així hi haurà més gent cotitzant, jo dic, d'acord, però llavors comencem a fer inspeccions, no, de treball, i comencem a assegurar-nos que tothom realment està cobrant aquesta nòmina que hem pujat, perquè si no, no serveix de res, no?
1: Sí, efectivament, molt bé has dit així. Això és un brindis al sol, dir, no, és com que paguen pocs impostos perquè tenen un salari massa baix, la solució és incrementar el salari mínim i pujar-lo fins que paguin suficients impostos per finançar els serveis públics que consumeixen. Això és absurd, això és una bajanada, perquè, aviam, no es pot augmentar el valor del treball d'un dia per l'altre i no es podrà augmentar els salaris d'un dia per l'altre. Això és un procés de productivitat, d'augment de la productivitat, que és ja i costós. Si això s'apliqués, el que hi haurien dos efectes. El primer és que hi haurien acomiadaments massius, perquè a l'empresari no li surt a compte mantenir treballadors de molt baix perfil productiu amb sous que haurien augmentat. I el dos és que hi hauria doncs, economia submergida. Potser alguns continuarien, però clar, no pagarien el que haurien de pagar i per tant això seria doncs, il·legal. Problemes en els dos casos.
0: El tema de les inspeccions de treball ho considero absolutament fonamental perquè és la manera d'assegurar als empresaris que vulguin tenir males praxis de contractar gent doncs, que no se'ls paga el sou o que directament no tinguin ni contracte, doncs, perquè les multes serien potents i les multes també es formen de recaptar diners, és a dir que no només recaptes diners sinó que a sobre fas una mica allò de docència, no? Diguem, de que la gent sigui conscient que obrir un negoci quants obren i tanquen al cap de poc temps, no? Això no té cap mena de sentit, això alguna cosa no ha funcionat aquí.
1: L'informe parla d'algunes activitats i en posa exemples i ho quantifica amb números, ben clar. De subvencions amb algunes activitats. Clar, tu parles de comerços, però, per exemple, ell parla a l'informe d'hostaleria. Fins a 3 estrelles posa, hi ha 6 euros de subvenció per cada pernoctació a la gent que ve, que, a més, en un 80% són estrangers, en el sentit de que aporten menys del valor del que consumeixen. Sí. Un altre exemple, i aquest sí que ja ens toca molt de prop a la Catalunya central, en comarques com Osona, per exemple, que depenen molt del porc, és que ja ho quantifica en 9 euros de subvenció per tona de porc, que a sobre s'exporta en un 75% a l'exterior. Clar, el sector porcí el que passa és que el preu del porc és com una commodity, el preu de venda ve donat pels mercats. Llavors l'únic que poden fer

0: els empresaris per ajustar-se és reduir costos laborals. Mm-hmm. Però, esclar, això porta el que tu deies, a condicions a falsos autònoms, clar, i a condicions pues, una mica bueno, que s'haurien de controlar.
1: Aquí el que queda clar és que gràcies a que hi ha aquests informes, és una, com molt bé ens deia el professor Jordi Franc, és una manera de posar negre sobre la banca, és a dir, és una manera de dir, ep, atenció, això que podem intuir, o això que podem pensar, o això que els experts dieu, doncs tenim dades i ho podem demostrar. A partir d'aquí, això és el que hauria de sortir a debat dia sí i dia també al Parlament, al Congrés, als ajuntaments, a tot arreu, entenent, molt, com molt bé ens deia el professor, que hi ha certs aspectes d'aquests que són venen condicionats per Espanya, per Madrid i no per Catalunya, no són competències. Però si el debat el tenim de veritat i parlem d'aquestes coses que són les importants, podrem dedicar menys temps a les coses no tan importants i les que això són de primera necessitat. Professor, si no reaccionem ja, la cosa està complicada, no?
0: Sí, sí, cal canviar aquest model. Però, de nou, si no fem res, no canviarà sol, perquè les inèrcies són molt, molt fortes.
1: Exacte.
0: Ens portarà a un 2050 amb 10,2 milions de persones aquí a Catalunya amb les dinàmiques que hem parlat ara fa un moment.
1: Sí, sí. Doncs fent un joc de... fent una mica d'humor d'això que ens diu de que podríem... hem passat pràcticament en res de 6 a 8 milions i que ja ens en anem en 10. Pues, si llegeixo notícies com que es plantegen un tercer una tercera via de Rodalies per sota de la Diagonal que deien, dic, home, posin 4 ja, saps què vull dir? Ja, avancem-nos una mica, vull dir, no mirem-lo d'ara, ja mirem cap a on anem, no? Pues, ja que fem el forat, doncs fem el forat una mica més gran. Previsió, la previsió, l'anàlisi i escoltar els experts. Jordi Franc, és sempre un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: Gràcies, un plaer.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Va passar tal dia com avui, 5 de juny del 1998. S'estrena la pel·lícula El show de Truman. Quan es va estrenar, el públic es va trobar amb una proposta que, sota una aparença accessible, amagava una reflexió profunda sobre la societat contemporània. Protagonitzada per Jim Carrey, la pel·lícula marcava un punt d'inflexió en la seva carrera, allunyant-lo del registre purament còmic per explorar matisos més dramàtics. Aquell any 1998 no només s'estrenava una pel·lícula, es posava davant del mirall una societat que començava a acostumar-se a ser observada.
1: Y ahora desde el estudio más grande jamás construido les ofrecemos el show de Truman.
2: ¡Bien! ¡Buenos días!
3: ¡Buenos días!
2: Ah, y por si no os veo luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
4: ¿Y si, sin apuntador, sin guión?
2: Hola, Spencer, ¿qué tal?
4: ¿Y si estuvieran mirándote cada momento de tu vida?
5: ¿Cuántas cámaras tienen instaladas en esa ciudad?
4: 5.000.
0: Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 5 de juny del 1998, que s'estrenava la pel·lícula El show de Truman. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta, però abans sempre una notícia curiosa, va? Algun fet insòlid que ens pugui comentar en David Morales i que ens faci reconciliar o allunyar-nos del que seria el gènere humà. A veure, què has trobat, David?
1: Mira, en aquest cas una curiositat que ens porta fins a la Xina. Concretament a una escola de secundària, l'escola secundària Shenzhen Zili, on hi ha un grup de joves de 16 anys, que atenció, han dedicat gairebé 6 mesos a construir un avió de paper teledirigit gegant. A veure, quan parlo de gegant, és que estem parlant d'una envergadura de 6 metres, una mica més de 6 metres, i una longitud de fuselatge d'una mica més de 5 metres. L'han presentat a un concurs, a un campionat, on han guanyat, han batut la marca nacional en el desafiament internacional de disseny d'aeronaus de la Xina. I és que, atenció, hem de pensar que és un avió que té tota una estructura i tot el que seria el cos després està fet en paper. És una mica el que el sustenta un cop ja està en marxa. Sí que és veritat que té aquest sistema de teledirigit que li dona una mica d'impuls, però es manté bàsicament això, el seu poc pes, etc. Doncs han aconseguit batre tot un rècord, i és que aquest avió ha volat durant 15 minuts abans d'aterrar sense problemes. I és que, clar, a més, tot això hem de pensar que ho ha fet un grup de nanos de 16 anys.
0: 15 minuts és una barbaritat, eh? És impressionant.
1: Sí. Un desafiament d'enginyeria que jo crec que gent molt més gran no seria capaç de superar.
0: Sí. Doncs jo els aniria donant una feina, una beca o alguna història, perquè aquesta precocitat en això, no? En saber, doncs, bueno, hi ha molts factors que entren aquí, des de l'aeronàutica, no? El disseny, el càlcul, no? Són molts factors interessants i que em sembla fascinant. O sigui que, bueno, ho ens reconciliem.

Una micona amb els éssers humans, sobretot amb les noves generacions, que són les que ens han de portar a viure en un món millor. David Morales, que tinguis molt bon dia i bon cap

0: Baloncesto, UCAM Murcia y Real Madrid forzaron el tercer y definitivo partido de sus eliminatorias de cuartos de final ante el Barça y el Tenerife. Hoy a las 7, Bilbao Basket Valencia y a las 9, Juventud Baskonia.
1: Redifusión brevísima del Más de Uno que usted quizá no escuchó.
2: Y en Más de Uno, en Onda Cero, Arantxa Echevarría. Arantxa viene a presentarnos su nueva película. Es la directora y co-guionista, sí, ¿no? De Cada día nace un listo. Y ahora tú nos vas a contar cuánto se parece el resultado final de la película a lo que tú tenías en la cabeza cuando terminaste de escribir el guión.
3: Pues yo creo que un 50%.
2: Solo un 50%.
3: Solo, pues porque los actores hacen lo que quieren conmigo. Soy una banda.
4: Dije que un día teníamos que hablar de las pelis de ciencia ficción que sí pasaban mi filtro, ¿no? Las pelis con el sello de aprobación a Parisi.
5: ¿Qué es lo que tiene que tener una película para que pase tu filtro y le pongan el sello?
2: Pues tendrá que salir, ¿no?, pizarras de esas en las que empiezan a...
4: Para mí la ciencia ficción buena, la que está bien y que vale la pena ver, se caracteriza por incorporar el proceso del descubrimiento.
6: Más de uno. En Onda Cero.
7: Onda Cero Barcelona, la teva radio.
8: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
7: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
9: Doncs per saber-ne més tenim aquí a l'estudi amb nosaltres la Roser Vega Martínez, vicepresidenta assistencial d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: I el Vicenç López Coca, vicepresident de Relacions Públiques d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
9: Com i per què va néixer l'entitat?
10: Bueno, l'entitat va néixer fruit una mica de les necessitats que veien i dels buits en l'àmbit social i de l'atenció a salut mental. Però tant el doctor Blasi com altres professionals que van participar en la seva creació ja portaven anys treballant en aquest àmbit i estaven vivint, pues, tot el que era el procés de treure persones que portaven molt de temps en els hospitals psiquiàtrics, mm-hmm, i tornar de nou a la comunitat.
7: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la borsa.
12: L'IBEX 35 es manté pla en els 18.200 punts amb un lleuger creixement del 0,55%. La contenció en el preu del petroli ha permès al parquet espanyol avançar una mica respecte a la posició d'ahir. Amadeu, Robi i Acerinox són les empreses que lideren els números verds, mentre que les caigudes més importants són per a Colonial, Repsol i Naturgy.
7: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
13: Bon dia, què tal? Avui divendres a Catalunya tenim intervals de núvols amb ruixats localment forts acompanyats de tempesta al litoral central i sud durant aquesta primera meitat del dia, tendint a remetre. Les temperatures diurnes tendeixen a baixar, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord als extrems del litoral, de direcció variable a la resta de la comunitat. Durant la tarda, bufarà vent fluix de la component sud, sent ocasionalment moderat a la depressió central lleidatana. És una informació d'EMET.
7: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
14: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
15: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
7: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu?
11: Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.
16: Son las 6:30, las 5.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Els docents tornen a la vaga aquest divendres a tot Catalunya després del rebuig al preacord amb Educació. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Comencem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un accident de tot just fa uns instants a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que en sentit nord talla un carril de circulació provocant 2,5 km de retencions. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda, doncs, que a hores d'ara continua deixant un carril tallat en sentit nord, també a l'AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca. Per l'altra banda, també tenim algunes retencions als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat, que deixa retencions de les seves vies principals i que de retruc, doncs, afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a l'AP7, també a Barberà, però en sentit sud, amb 4 quilòmetres de cues, també al punt justament de l'accident que mencionàvem abans. També a la C58 tenim retencions des de Sant Quirze de manera intermitent amb direcció Barcelona, cap al nus de la Trinitat. I al Llobregat, per últim, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, després dels ruixats d'ahir, avui, ara a primera hora, encara hi haurà alguna pluja intensa a la zona del Montsià i el Baix Ebre, que poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Per la resta, ja tindrem un dia tranquil, amb sol, boira a l'interior i cel variable a la costa. A la tarda hi haurà també algun ruixat puntual al Pirineu i a Osona. L'ambient és més fresc ara al matí, amb termòmetres que baixen i que arribaran a màximes de 28 graus a Lleida, 25 a Tarragona i Barcelona i 23 a Girona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els docents catalans estan cridats avui a una nova vaga amb una manifestació que tindrà lloc aquest migdia a Barcelona. La represa de la vaga arriba després que la majoria dels docents hagin rebutjat el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris la setmana passada. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
3: Bon dia, Montse. En la consulta organitzada per USTEC, CGT i la Intersindical han votat un 60% dels docents i el 65% han rebutjat el preacord. Per això, USTEC ha reactivat les protestes, mentre que CGT i la Intersindical no les havien aturat en cap moment. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga. Decidirem la forma d'aquestes col·lectivament, com hem fet fins ara, parlant amb la resta de sindicats i consultant a la nostra afiliació.
3: Segura també demana reunir-se avui mateix amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. D'altra banda, el sindicat Professors de Secundària ha fet una votació només entre la seva afiliació i aquí ha guanyat el sí amb un 63%. Per aquest motiu, signaran l'acord amb Educació.
1: Doncs des de l'organització del Sindicat de Professors de Secundària defensen que es tracta d'un acord amb millores concretes per al professorat, sobretot en termes de condicions i estabilitat del sistema. Ho han explicat en declaracions a La Brúixola el portaveu del sindicat, Andreu Navarra.
5: Que és un acord que és bo per la secundària, no considerem que siguin engrunes, però aquest acord a nosaltres tampoc ens satisfà. Nosaltres recollim aquest gairebé 3.000 milions d'euros d'inversió en educació i comencem a demanar més coses.
1: En aquest sentit, opten per desmarcar-se de la vaga prevista i apostar per la negociació en un context que descriuen com a tens i acumulat des de fa anys dins del sistema educatiu. Amb tot, Esther Niubó inicia avui una ronda de contactes amb els sindicats, tot i que la seva intenció és desplegar les mesures pactades. La consellera d'Educació ha reivindicat l'esforç del govern per atendre les reclamacions dels docents i fer una crida a la responsabilitat.
6: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré, doncs, una ronda per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Pel que fa a la resta de partits, Junts ha aprofitat el no dels docents per demanar la dimissió de Niubó, que ara per ara no té en contra els socis d'investidura. Ricard Jiménez, bon dia.
7: Bon dia, Montse. El principal partit de l'oposició segueix desgastant el govern de Salvador Illa fent servir la crisi d'educació. El seu portaveu, Salvador Vergés, ha exigit el cessament de Niubó i que el president de la Generalitat encapçali les negociacions.
8: Ha arribat el moment en què la consellera Niubó s'ha d'apartar i que el qui ha d'assumir lideratge d'aquesta gestió de la crisi ha de ser el propi president Illa.
7: Pel que fa al soci d'investidura, Esquerra s'ha compromès a seguir treballant per la desescalada del conflicte mentre els comuns exigeixen la represa immediata de les negociacions.
0: Más de uno, Catalunya.
1: En plena política, els pressupostos han superat la prova de foc del debat a la totalitat i segueixen la seva tramitació parlamentària. Ara es debatran en comissió per tal d'aprovar-los definitivament a principis de juliol. Marcos Díaz, bon dia.
9: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el govern ja fixa com a gran prioritat el finançament singular. La consellera d'Economia demana a Junts i el PP que no posin pals a les rodes.
10: Quan això arribi al Congrés, no es bloquegi. Que pensem en el país.
9: L'oposició, en canvi, els tira per terra perquè consideren que situen Catalunya en la decadència. Són Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
11: La incompetència del PSC a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
12: Al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, Prodolens.
9: I Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels comuns, mentrestant, avisen que els pressupostos no són un xec en blanc.
13: Perquè Esquerra Republicana no estem aquí per administrar bloquejos, i som per fer avançar Catalunya.
14: Cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura.
9: La CUP, al seu torn, els qualifica de poc ambiciosos i Aliança diu que només són per evitar eleccions.
1: Gràcies, Marcos, i sàpiguen que Nestlé i els sindicats han arribat a un preacord per rebaixar l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, l'empresa passa d'acomiadar 178 treballadors a 119, una reducció d'un terç respecte a la seva primera proposta. La gran majoria de les afectacions es concentren a Esplugues de Llobregat.
0: Más de uno, Catalunya.
1: La rehabilitació energètica dels habitatges és una prioritat per avançar cap a un model més eficient i sostenible. Actuacions com l'aïllament, el canvi de finestres o la incorporació de bombes de calor, aerotèrmia, permeten optimitzar la climatització amb un únic sistema eficient i reduir el consum. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, posa a disposició el simulador de rehabilitació per identificar les millors solucions per a cada llar.
0: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
1: Les 7 i 27, rebassem l'actualitat esportiva. Albert Terranz, bon dia.
15: Bon dia. El Barça de bàsquet perd 87-90 al Palau Blaugrana davant l'UCAM Múrcia, el segon partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB, i haurà de jugar el tercer definitiu dissabte a les 9 de la nit al Palacio de los Deportes Murcia. El georgià Tornike Shengeli, amb 18 punts i 7 rebots, fou el més destacat dels de Xavi Pasqual. A les 9 de la nit, el Joventut rebrà avui a l'Olímpic Badaloní el Baskonia, el segon maig de la seva sèrie de quarts. Els vitorians van vèncer el Buesa Arena dimecres i, per tant, la victòria verdinegra és obligada si no volen dir adeu a la temporada. En cas de triomf català, el tercer i definitiu es jugaria a Àlaba diumenge a les 9 de la nit. I avui comença la fase final de la Copa del Rei d'handbol a Alacant. El Barça obre la competició enfrontant-se al primer partit de quarts de final al Club Atlético Valladolid.
1: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
16: Hola.
17: Hola.
18: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
20: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
16: Las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
17: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
21: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
17: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
21: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Nova jornada de vaga del sector educatiu després del no majoritari al preacord amb educació, avui amb una manifestació unitària a Barcelona. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres destacant aquest accident de la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que en sentit nord, tot i la retirada de vehicles, doncs encara provoca 4 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs encara també talla un carril de circulació en sentit nord a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, també tenim encara algunes retencions habituals, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc encara afecta la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès queden retencions intermitents a la C58 des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. També tenim retencions a la AP7 al punt de Barberà des de Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud durant 5 quilòmetres. Al Llobregat a hores d'ara circula amb força normalitat, quedaria algun punt amb lentitud, sobretot a l'A2 des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà, tot plegat cap a la capital catalana. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Després dels ruixats d'ahir, avui encara hi haurà alguna pluja intensa a la zona del Montsià i el Baix Ebre, que poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I pel que fa a la resta, ja tindrem un dia tranquil amb sol, boira a l'interior i cel variable a la costa. A la tarda, això sí, hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu i a Osona. L'ambient és més fresc ara al matí, amb termòmetres que baixen i que arribaran a màximes de 28 graus a Lleida, 25 a Tarragona i Barcelona i 23 a Girona.
0: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
1: Nova jornada de vaga dels docents aquest divendres després del no contundent del col·lectiu a la consulta sobre el preacord a què van arribar els sindicats majoritaris i el govern. Una jornada de protestes que ha començat a primera hora amb concentracions a diferents punts. S'ha pogut veure alguna a la zona franca de Barcelona, per exemple. I els sindicats han convocat una manifestació unitària aquest divendres a Barcelona que començarà a l'Arc de Triomf. A les 10 del matí sortiran tres columnes per aglutinar l'arribada dels manifestants fins al punt d'inici, que convergiran, com deien, a l'Arc de Triomf, i a les 12 començarà la manifestació unitària des d'aquest punt fins al Parlament de Catalunya. La represa de la vaga arriba després, com dèiem, que la majoria dels docents hagin rebutjat el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris la setmana passada. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
3: Bon dia, Montse. En la consulta organitzada per USTEC, CGT i la Intersindical han votat un 60% dels docents i el 65% han rebutjat el preacord. Per això, USTEC que ha reactivat les protestes, mentre que CGT i la Intersindical no les havien aturat en cap moment. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga. Decidirem la forma d'aquestes col·lectivament, com hem fet fins ara, parlant amb la resta de sindicats i consultant a la nostra afiliació.
3: Segura també demana reunir-se avui mateix amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. D'altra banda, el sindicat Professors de Secundària ha fet una votació només entre la seva afiliació i aquí ha guanyat el sí amb un 63%. Per aquest motiu, signaran l'acord amb Educació.
1: Doncs Esther Niubó ha anunciat que inicia avui una ronda de contactes amb els sindicats, però USTEC ha anunciat que avui no assistirà a aquesta reunió perquè volen centrar-se en la jornada de vaga. Igualment, la intenció de la consellera és desplegar les mesures pactades i és que reivindica l'esforç del govern per atendre les reclamacions dels docents i fa una crida a la responsabilitat.
5: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs una ronda per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Niubó, en tot cas, no ha aclarit si té intenció de començar de zero les negociacions. Encara sobre jornades i accions protestes, sàpiguen que la vaga a les biblioteques públiques s'estén des d'avui a tot Catalunya, just abans de la selectivitat, després que la protesta iniciada a Barcelona el 26 de maig s'amplia tot el sistema de lectura pública convocada per la CGT. El personal denuncia mancances estructurals, jornades llargues, sous baixos i pèrdua de poder adquisitiu, i aquest divendres hi haurà manifestació a Barcelona, coincidint també, com dèiem, amb la protesta dels docents. Recordem que la vaga afecta estudiants que es preparen exàmens finals i les proves d'accés a la universitat de la setmana vinent.
0: Más de uno Catalunya.
1: Els pressupostos han superat la prova de foc del debat de la totalitat i segueixen la seva tramitació parlamentària. Ara es debatran en comissió per tal d'aprovar-los definitivament a principis de juliol i amb els pressupostos encarrilats, el govern ja fixa com a gran prioritat el finançament singular. La consellera d'Economia, Alícia Romero, demana a Junts i al PP que no posin pals a les rodes.
6: Quan això arribi al Congrés, no es bloquegi, que pensem

0: en el país.
1: L'oposició, en canvi, es tira per terra perquè consideren que situen Catalunya en la decadència. Són Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
2: La incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
3: Al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, prodolents.
1: Des d'Esquerra i els comuns avisen que els pressupostos no són un xec en blanc.
4: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
6: Llega el verano y ya no tienes excusas para cambiar de coche. Los días 4, 5 y 6 de junio, ven al Quadis Autocentra de Sant Boi a la Feria del Vehículo de Ocasión y encontrarás las mejores ofertas en nuestra outlet de kilómetro cero y ocasión. Te lo ponemos muy fácil. Financiación a medida y aceptamos tu coche a cambio. 4, 5 y 6 de junio en Quadis Autocentra, carrer Riera Roja de Sant Boi.
1: Les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
7: Bon dia, el Barça de bàsquet perd 87-90 al Palau Blaugrana davant l'UCAM Múrcia, el segon partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB, i haurà de jugar el tercer i definitiu dissabte a les 9 de la nit al Palacio de los Deportes Murcia. El georgià Tornik Echengeli, amb 18 punts i 7 rebots, fou el més destacat dels de Xavi Pasqual. A les 9 de la nit, el Joventut rebrà avui a l'Olímpic Badaloní el Baskonia, el segon maig de la seva sèrie de quarts. Els vitorians van vèncer el Buesa Arena dimecres i, per tant, la victòria verdinegra és obligada si no volen dir adeu a la temporada. En cas de triomf català, el tercer i definitiu es jugaria a Àlaba diumenge a les 9 de la nit. I avui comença la fase final de la Copa del Rei d'handbol a Alacant. El Barça obre la competició enfrontant-se al primer partit de quarts de final al Club Atlético Valladolid.
1: La pluja d'aquest dijous ha trastocat plans culturals. La Patum completa de Berga ha anat desafiant com ha pogut aquesta pluja intensa i les comparses han sortit cobertes amb plàstics per protegir les figures. Fidels a la màxima que la Patum no se suspèn mai, els patumaires han anat reprenent la celebració aprofitant cada treva del temporal i a cada crit de megafonia per anunciar que reprenia la Patum, la plaça embogia.

Tot plegat ha fet que el moment més esperat, el primer salt de plens de la Patum completa, no s'hagi fet fins la una de la matinada. I a Berga no és l'únic lloc on la pluja ha fet la guitza. A Barcelona, la primera jornada del Primavera Sauna al Fòrum s'ha quedat sense caps de cartell. Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal han vist cancel·lades les seves actuacions per condicions climatològiques i tècniques. Els concerts als escenaris principals s'han aturat a les 9 del vespre i, finalment, s'han confirmat les anul·lacions passada la 1 de la matinada. Amb tot, el Primavera afronta avui i fins diumenge la resta de jornades, ja amb unes millors condicions climatològiques i amb The Cure i Gorillaz com a cap de cartell.

0: També destaquen les actuacions d'Addison Rae, Skrillex i el talent nacional i local de Barribé, Rosowski i Venus. Arribem així al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Bon cap de setmana.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, las 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Institut Català de Finances para impulsar la actividad económica y los préstamos emancipación dirigidos a los jóvenes. Sábado 6 de junio desde las 8 de la mañana, Julia en la Onda en directo desde el Palau Robert, con el apoyo de la Generalitat de Cataluña. Onda Cero, tu radio.
1: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
2: Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
3: Viajar a Baleares en verano mola, pero viajar con Transmed mola más porque te damos descuentos como churros. Consigue un 30% y un 5% extra si eres miembro del Club My Transmed.
4: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
5: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
6: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
9: Bon dia, què tal? Avui divendres a Catalunya tenim intervals de núvols amb ruixats localment forts acompanyats de tempesta al litoral central i sud durant aquesta primera meitat del dia, tendint a remetre. Les temperatures diurnes tendeixen a baixar, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord als extrems del litoral, de direcció variable a la resta de la comunitat. Durant la tarda, bufarà vent fluix de la component sud, sent ocasionalment moderat a la depressió central lleidatana. És una informació d'EMET.
8: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Comencem l'agenda amb el Festival Espurnes Barroques. Celebra la seva novena edició del 9 de maig al 7 de juny en diversos municipis de Catalunya Central, amb una programació inspirada en el món dels somnis. El festival combina música barroca, patrimoni, gastronomia, tallers i activitats culturals en espais singulars del territori. Escriurem. Seguim amb l'exposició Records. La vida a través del cinema domèstic reflexiona sobre la memòria i les filmacions familiars, des de les càmeres antigues fins als mòbils actuals. Es pot visitar del 3 de desembre al 7 de juny al Caixa Fòrum Barcelona, amb entrades a partir de 6 euros. El meu riu és verd i blau. La visita familiar, visita dels menuts, permet de redescobrir l'entorn de Montnatura Delta de l'Ebre, amb activitats com observar flamencs, conèixer històries i practicar tradicions del Delta. Es fa els dies 6 i 7 de juny a les 10 i mitja del matí, amb preus de 14 euros per adults, 6 per infants. La Fira Castellet Medieval celebra una nova edició transformant el nucli de Castellet i la jornada en un escenari ple d'activitats amb espectacles, tallers, artesania i ambient medieval. L'esdeveniment és gratuït i ofereix una experiència cultural per a tots els públics. Per acabar, us porto al concert de Carles Casas Diu Llach dins del Mediterranean Guitar Festival. Reinterpreta l'univers musical de Lluís Llach amb una mirada íntima de Carles Casas. L'actuació amb la participació de Camerata Venezia ofereix una proposta emotiva i delicada amb entrades a 10 euros.
8: Apunta-t'ho a l'agenda.
11: El dissabte 6 de juny, Julien Londa s'emet des del Palau Robert de la Generalitat de Catalunya. Si vols assistir a aquesta edició especial de Julien La Onda, recull la teva invitació als estudis d'Onda Cero, a la Rambla 88, o envia un correu electrònic a barcelona@ondacero.es. El dissabte 6 de juny amb Julia Otero al Palau Robert, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Onda Cero, la teva ràdio.
8: L'actualitat de Catalunya
12: sempre va amb tu.
8: Entra a onda0.es
12: /Catalunya.
8: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. onda0.es /Catalunya.

0: del 2027 en què defensarà el títol. L'equip de Sonia Bermúdez jugarà davant Anglaterra, que és líder del grup, en ple de punts a les 9 de la nit a l'estadi de Son Moix, a Mallorca. També a les 9 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell i el Real Madrid tancaran l'eliminatòria de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt arlequinat va caure per 2-0 a l'anada a terres madrilenyes, però confia en donar-li la volta a la sèrie, la nova Creu Alta, per mantenir opcions de tornar al futbol professional. També divendres, més play-offs de bàsquet a les 7 de la tarda, Bilbao-València, el Bilbao Arena, i a les 9 de la nit el Joventut de Badalona saltarà la pista per enfrontar-se al Baskonia a l'Olímpic, segon partit de l'eliminatòria de quarta final de la Lliga ACB. I encara divendres el Barça s'enfrontarà l'Atlético Valladolid a partir de les 12 del migdia als quarts de final de la Copa del Rei. Si els de Carlos Ortega superen l'eliminatòria, jugaran les semifinals contra el vencedor del Nava Ciudad Encantada. Ja dissabte, Castelló i Almeria jugaran l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió a l'estadi de Castalia a les 9 de la nit. Diumenge es disputarà l'altre partit d'anada, Las Palmas Màlaga, a l'estadi de Gran Canària també a partir de les 9. I abans, el Club Esportiu Europa disputarà la tornada de les semifinals d'un altre play-off, en aquest cas per ascendir a segona divisió. Després de l'empat a 1 a Can Dragó, els escapulats visitaran Balaïdos per jugar contra el Celta Fortuna a 4:45 de la tarda.
1: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina...

0: una cifra de 450.000.
1: Para corregir la escasez de oferta, el BBVA recomienda impulsar la construcción en vivienda industrializada y flexibilizar la regulación urbanística.
2: En el exterior, en Rumanía, las autoridades han anunciado que han encontrado al menos otros 3 drones marítimos en la costa del Mar Negro tras la explosión de uno de estos artefactos en el puerto de Constanza, que ha sido evacuado. Y en Málaga, la policía investiga como un caso de violencia de género la muerte de un hombre y una mujer de 56 y 51 años, cuyos cuerpos han aparecido con heridas de bala a primera hora de la mañana. Son las 11:03, 10:03 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
4: Què tal? Molt bon dia. Aquesta hora en diferents punts de Barcelona han començat a mobilitzar-se els docents en vaga que han arribat de tot Catalunya. Hi ha 3 columnes organitzades, una des de la plaça Espanya, una altra des de l'estació de Renfe de Sant Adrià del Besòs i una més des de l'estació de metro de Foc. Totes elles confluiran a les 12 Arc de Triomf, des d'on arrencarà una manifestació fins al Parlament. Doncs seguint una d'aquestes columnes hi ha la nostra companya Anna Utiel. Anna, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Montse. Doncs som aquí a les Torres Venecianes de la plaça Espanya. Aquí ja hi ha centenars i centenars de docents lluint aquestes samarretes grogues. Tot just ara estan començant a caminar en aquest camí que explicaves fins a l'Arc de Triomf. Aquí han arribat també diversos autobusos d'arreu de Catalunya, de Lleida, del Pirineu, del Penedès. N'han arribat també a altres punts de la ciutat i tots aquests s'ajuntaran a l'Arc de Triomf. Com dèiem, aquí a plaça Espanya s'han pronunciat els portaveus sindicals i han anunciat aquesta nova vaga de cara al dia 9, al dimarts vinent, que és quan vindrà el Papa a Catalunya. Escoltem David Canyó d'USTEC.
6: Avui hem convocat vaga, cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa, per bloquejar Catalunya també, i per tant un missatge clar als docents i a les docents d'aquest país. No tenim cap mena de dubte que heu votat conscientment perquè voleu continuar aquesta lluita, voleu continuar aquestes vagues, que és el que necessita l'educació de Catalunya.
5: Assegura que la vaga indefinida és només una proposta i es decidirà sempre amb la unitat sindical.
4: Gràcies, Anna, per aquesta crònica en directe des de la plaça d'Espanya.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs sàpiguen que la protesta a la zona franca de Barcelona ha tallat la ronda litoral en els dos sentits de la marxa. Un centenar de docents han iniciat una marxa lenta tallant la via després d'haver entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la zona franca.
7: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
8: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
1: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
2: Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
1: Dormimax, de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
3: Próximo destino, Zaragoza.
4: El sábado 6 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Parque Macanaz de Zaragoza, con motivo de la Feria de la Garnacha 2026, y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carlas Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
6: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
7: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
8: Restaurante Asador de Lugo. El sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01.
5: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
9: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
10: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
9: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
11: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
9: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a l'Amadú, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
10: Ara ningú.
9: Ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
5: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona ja tenim a tocar el FES ES Design.
12: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
13: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
10: A Lleida aterra Banda Neon.
12: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
10: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
12: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
10: I Tarragona impulsa el talent emergent.
12: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la mostra de teatre jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies

0: joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
2: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on?
3: I tant que
2: aquí,
3: sí.
2: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
4: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
2: Veus?
4: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Onda Cero Barcelona.
5: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. 1, 2, 3, 4...

0: Palama, entrada gratuïta. Carles Casas diu Llach reinterpreta l'obra de Lluís Llach en concert, amb entrades a 10 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
3: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
2: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
4: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
5: El dissabte 6 de juny, Julien Londa s'emet des del Palau Robert de la Generalitat de Catalunya. Si vols assistir a aquesta edició especial de Julien La Onda, recull la teva invitació als estudis d'Onda Cero, a la Rambla 88, o envia un correu electrònic a barcelona@ondacero.es. El dissabte 6 de juny amb Julia Otero al Palau Robert, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Onda Cero, la teva ràdio.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.

0: una dieta molt austera, no? Vull dir, per dinar unes llenties i una taronja, per exemple.
1: Sí.
0: Pot ser, no? O una amanida o... Bé, veurem que... Què menja...
2: És quan es menja allà una hamburguesa, una pizza...
0: Crec,
3: no, no
2: uns ous estrellats...
0: No ho veig, no ho veig. Avui us explico com és el paladar de Lleó 14.
3: Ah, a veure, mira. A veure si és vegà...
0: I m'agrada molt aquest... Perdó, aquest home. M'agrada molt aquest home, el papa Lleó 14. Sí, li anava a dir tio, carinyosament, perquè és que em sembla que
3: és
0: té...
3: És proper, no?
2: Que és proper.
0: Pel seu paladar, sí.
3: A veure, què li agrada?
0: La seva cosa favorita és una cosa que ve del seu país, dels Estats Units d'Amèrica, diu la pizza i la cervesa.
2: Mira,
0: a qui més li agrada?
2: Aquí ens trobem, eh?
3: Aquí ens trobem. Aquí ens agrada,
0: aquí ens trobem. Escolta'm, però pizza de Chicago, l'heu tastat mai?
2: Aquella gruixuda.
0: Aquella gruixuda, sí, la pizza de Chicago, que no és com la pizza aquesta d'aquí d'Itàlia.
3: No, no, si aneu a Chicago no demaneu una per persona, demaneu una per compartir.
0: Una per cada set, no?
3: Exacte.
0: Doncs això és el que més li agrada, la pizza de Chicago amb la cervesa i tacos. Diu que li agrada molt els tacos. Però atenció, perquè com que ell va viure tants anys al Perú, diguéssim que va adaptar el seu paladar o el va educar amb les coses que són populars d'allà. Diu que el que més li agrada és el ceviche. Us agrada el ceviche, vosaltres?
2: M'encanta.
0: Per la gent que no sàpiga què és el ceviche, és peix madurat, no? O macerat. Però...
3: Macerat amb, sí, amb llimona.
0: Amb llimona, i aporta ceba, i espècies,
2: no? Leche de tigre.
0: Leche de tigre. Bon. Diu que és fresc, àcid i vibrant. Diu que va confessar en una entrevista... En una...
3: Com tu, Robert.
0: Sí, com... Que fresc, que si
3: Montse Valls, bon dia, que si no, no podràs ni riure.
4: Bon dia, com tranquil·la. Estem? Perdó, eh? Demano
3: no,
4: perdó per l'entrada
3: no,
4: tan tard.
0: Que té més fresca i vibrant, la Montse Valls.
4: Ui, fresca.
0: Fresca de frescura, no de...
3: De joventut, de joventut.
0: De joventut, això volia dir. Ell va confessar, Robert Francis Prevost, abans de ser papa Lleó XIV, va confessar en una publicació peruana que el ceviche el tornava absolutament boig. Però no només això, perquè diu que el va captivar en els seus anys al Perú el seco de cabrito. Què és el seco de cabrito? És un guisat del nord, intens, aromàtic, amb chicha de jora, amb cilantro, amb coriandre, i zapallo loche, que és una mena de carbassa, ho he investigat, és com una mena de carbassa d'aquestes...
3: No entenc res, però sona molt bé.
2: Sí, sí,
0: És a dir, és un guisat de cabrit amb carbassa i cilantro.
2: Oh,
0: vale?
2: Quina gana.
0: Això diu que és el que més ha trobat a faltar del Perú un cop ja s'ha instal·lat a Sant Pere del Vaticà. I també el seco de pollo, que és un guisat més o menys... similar al del cabrito, però...
2: Home, se'l pot fer enviar, no? Tant que el troba a faltar.
0: Ah, no,
2: és el papa. Vull
0: segur
2: dir...
0: que hi ha un peruà a Roma que li fabrica...
2: Digue-li
0: un...
2: que no, al papa.
0: Clar, sí, sí. Ell diu que no busca els luxes a l'hora de menjar, que és una persona austera, no demana plats sofisticats, fins i tot quan era cardenal dormia a habitacions d'ostres i menjava el mateix que els seus amics.
3: Molt bé, em sembla
0: vull
3: molt
0: dir que no feia vida de papa, de que
3: em demanava... molt bé.
2: Macarrons cardenal, no?
0: Per exemple,
2: que hi ha uns macarrons que
0: sí,
2: són macarrons cardenal.
0: Bocata di cardinale, eh? El perfil gastronòmic diu que els que el coneixen el defineix una paraula, humilitat a l'hora de menjar. No és una persona que busqui grans coses, busca sabors autèntics. I he descobert el que li donaran i li han ofert a Canàries, que ja ha acceptat, que és una selecció de formatges de les Canàries amb vino canario, i després papes con mojo.
2: Ja, la papita con mojo.
0: Per tant, res extravagant. Allà on va, es menja el que és tradicional allà.
3: M'agradaria saber si al papa li agrada
0: el pa amb tomàquet.
3: El protagonista del nostre dilema d'avui, Gerard.
2: Home, jo crec que
3: aquí no li agrada.
2: I és que mira, a més ho lliguem, no? Perquè és estatunidenc, el nou papa. Anem, avui, com cada divendres, traslladem el dilema que ens plantejarà, cap al final del programa Lluís Soler, que avui aprofita un dia mundial per plantejar el dilema, i és que, com deia, als Estats Units, cada primer divendres de juny es celebra...
3: Ai, quina cançó has posat?
2: Bueno, sembla que m'hagis llegit el pensament.
3: Has posat aquesta?
4: Nervis.
2: Ai. Sí, jo crec que és la que penses tu. Sí, no passa res, home, és molt divertida.
3: Ai, mare meva.
2: El dia del dònut!
0: Que, escolta, m'acabo de descobrir...
3: Això hauria d'haver parat abans.
0: Que no és...
2: No, home, és boníssima aquesta
0: cançó. No és nord-americà, el dònut.
3: Ah, no?
0: No és d'origen nord-americà, és d'origen europeu.
3: En sèrio?
0: És del nord d'Europa, de l'edat mitjana, i és dels Països Baixos.
3: De l'edat mitjana.
0: Va néixer al segle XVII.
4: Ho tenim tan relacionat, jo crec, amb el Homer Simpson i tot això, i amb els policies...
2: Oh, rosquilles! Amb el jefe Wiggum i tot.
4: Els policies.
0: Diu que és del 1847 i és d'un atribuït al capità d'un vaixell estadounidenc que va estar als Països Baixos.
2: Doncs mira, la jornada es celebra al país nord-americà per agrair el gest de les dones voluntàries que durant la Primera Guerra Mundial van mostrar el seu suport als soldats oferint-los aquest pa de pessic amb un sabor especial que té un forat al mig i que agrada absolutament a tothom. Bé, potser hi ha alguna excepció, però ens agrada a tots. De donuts avui dia n'hi ha de molts tipus, però el dilema d'avui ensenyim els dos més clàssics. D'una banda, tenim el que està recobert de xocolata i de l'altra, doncs, el més clàssic dels clàssics, el de sucre, aquell que té una fina capa de sucre de glaç desfet. Per tant, avui volem que us posicioneu...
4: T'ha criticat, però està ballant ella el poble més d'on.
2: És que se te'n va el cos.
3: M'agrada aquesta cançó.
2: Se te'n va el cos.
3: I aquesta l'hem escoltat.
2: Sí, home, i tant, mil vegades. Com deia, avui volem que us posicioneu, tal i com farem nosaltres el dilema d'aquí una estona, què preferiu, el dònut de xocolata o el dònut de sucre? És ben simple. Vinga, va. Com? Què ha passat aquí?
1: Anda, los dònuts.
2: Anda, los dònuts. Respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Dònut de xocolata o dònut de sucre. 676-760908.
3: Necessitaria un exemple per posicionar-me, vull dir.
4: Una cata de dònuts.
3: No sé per
4: dònuts,
3: què no tenim aquí un dònut per cadascú. De...
2: Hauríem d'haver baixat aquí a
3: no
2: comprar,
3: clàssics,
2: que hi ha un lloc,
3: no?
2: O trucar a la companyia que porta el mateix nom i sí, que ens envies una cata.
3: Montse Valls, tu què?
4: Jo, sucre, 100%. Sí? 100%, m'encanten.
3: Sí. Això és vegetarià, no porta res raro que no puguis menjar.
4: Bueno, segur que alguna està feta amb manteca de cerdo, això és algun, bueno, segur.
2: De tripes però... corazón, no?
3: Tot el que està bo està fet.
4: Però, sí. Però m'agraden, sí, els dònuts m'agraden.
3: Doncs vinga. És que i vosaltres, què, us agraden els dònuts? Però el de sucre, el tradicional, o el de xocolata? Notes de veu, el 676-760908 i en una estoneta doncs sabrem què pensa la resta de la taula. Mentrestant, repassem l'actualitat.
4: Som-hi.
3: Nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya, la primera de tot el col·lectiu després del rebuig a la proposta del govern.
4: La mobilització està convocada i secundada pels sindicats USTEC, la CGT, la Intersindical, COS i FESUSOC. I la jornada ha començat ja amb accions protesta i és que passats 10:45 del matí un grup de manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa. Abans, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials d'educació al barcelonès, al passeig de la Zona Franca de Barcelona, amb crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i pancartes que exigeixen la seva dimissió.
3: Tres columnes que sortien de diferents punts de Barcelona s'han trobat a Arc de Triomf i a hores d'ara comença una manifestació. Seguint-la es troba la nostra companya, l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Míriam. Doncs mira, és ben bé que està a puntet de començar ara. Ja han col·locat la capçalera, la pancarta de la capçalera, diguéssim, que per cert diu ha guanyat la dignitat educativa i és que per als manifestants d'avui, doncs, consideren que el no al preacord, que és l'opció guanyadora amb un 65% dels vots en la consulta, doncs és l'equivalent a això, a la dignitat educativa. Aquí a Arc de Triomf, la veritat és que hi ha moltíssima gent, un cop més, molta samarreta groga, sempre us ho explico, que és el color que han triat els docents com a color de la protesta. Realment està ple de gom a gom aquest punt de la capital catalana i recordem que la manifestació acabarà a les portes del Parlament per fer sentir la seva veu. La d'avui és aquesta jornada de vaga convocada a tot Catalunya i primer havia de ser inicialment l'última del curs, però no ho serà perquè, com explicàveu, doncs el dimarts vinent tornarà a haver vaga. Aquests mateixos sindicats han convocat una vaga a tots els docents de Catalunya. Serà una vaga que coincidirà amb l'arribada del Papa, de qui parlàveu ara, per cert, l'arribada del Papa a Barcelona i, a més, també coincidirà amb l'inici de les proves d'accés a la universitat, les PAU, que això pot ser complicat perquè hi ha docents de secundària que són correctors, que són vigilants, que han d'acompanyar els seus alumnes a les PAU i que estaran cridats a la vaga. Tot i això, el sindicat Professors de Secundària no secundarà aquestes vagues perquè ja s'ha desmarcat de tots aquests moviments, perquè sí que ha signat el preacord, però també hi ha docents de secundària que estan afiliats a altres sindicats que no són aquests. Per tant, hi pot haver complicacions. Per cert, una cosa més, ara acaba de parlar fa poca estona la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, que ha tornat a fer autocrítica, ja ho va fer ahir, ha dit que potser no van prendre la millor decisió en signar aquest preacord la setmana passada sense haver-se esperat una mica, aviam quina era la valoració del col·lectiu. I, per últim, s'ha de dir que tornen a posar damunt la taula des d'USTEC l'opció de la vaga indefinida, però ja diuen que només ho faran si és amb el suport de la resta de sindicats. Escoltem David Canyo, un altre portaveu d'USTEC.
6: Des de l'USTEC vam llançar ja una proposta pública que era la vaga indefinida.
1: el que hem fet és dir que nosaltres no la llançarem unilateralment, nosaltres l'estem proposant en el marc d'unitat sindical. També pensem que hem d'haver-hi mobilitzacions que engrossin el conjunt de la comunitat educativa, pensem que les famílies s'han d'implicar.

0: Pensem que la universitat s'ha d'implicar, pensem que tots els agents s'han d'implicar, si és que això de l'emergència educativa ho hem de fer entre totes i tots.
1: Doncs bé, això, ara ja comencen els crits amb els megàfons, us ja sentiu. Niubó, escolta, això és una revolta. També han demanat la dimissió de Niubó i amb tot no descarten els sindicats que el curs vinent hi continuï havent mobilitzacions.
2: Doncs estarem molt pendents d'aquesta mobilització. Anna Utiel, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, fins ara.
2: Expliquem també que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fixat el nou finançament autonòmic com un dels objectius polítics en el segon tram de la legislatura.
3: Illa ha reivindicat que la proposta del govern espanyol és viable i redueix diferències entre les comunitats.
4: En aquest moment, les comunitats autònomes de règim comú, entre la més finançada, Cantàbria, i la pitjor finançada, Múrcia, totes dues del Partit Popular, hi ha 1.500 euros any per habitant ajustat de diferència. Amb aquest projecte que hem presentat nosaltres, aquesta diferència es baixa a 490 euros. Això és reforçar o dividir el conjunt d'Espanya.
3: I ja també ha reconegut que un altre dels objectius és que la llei d'amnistia sigui plenament efectiva per concloure, ha dit, el procés de normalització a Catalunya.
2: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia. Montse Valls, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
3: Igualment, gràcies.
2: Sota el lema Tria Estimar, Tria Comunitat, Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat la memòria 2025, un balanç anual que deixa una fotografia social contundent que constata la cronificació de l'exclusió residencial.
5: Una fotografia que ens hauria de fer treure els colors com a país. Càritas ha atès més de 27.000 llars, en les que viuen més de 63.000 persones, i diu que la majoria d'aquestes viuen en condicions lamentables, precàries. El relloguer i les situacions residencials inestables es consoliden com la principal expressió d'aquesta exclusió. D'aquestes 60.000 persones, més de 60.000 persones, el 75% no tenen un habitatge digne. A més, des de l'entitat alerten que el procés de regularització d'immigració de migrants s'està realitzant amb massa lentitud i que encara topa amb algunes barreres. S'ha acompanyat més de 3.000 persones i d'aquestes només se n'han pogut formalitzar 1.600 de regularitzacions. Per tant, és una situació molt, molt precària.
2: Amèlia de Juan Castella, responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Les dades que deixa aquest balanç, com escoltàvem, són esfereïdores i, com dèiem, confirmen que l'exclusió residencial ja ve de llarg fins al punt que s'ha cronificat i, a més, potser és el més greu, no deixa gaires signes de millora, no?
6: Certament és així. És el gran motor d'exclusió del país és l'accés a l'habitatge. Això ja ho alertàvem quan vam presentar fa uns mesos l'informe FOGESA de la diòcesi, que ja marcava doncs, aquesta tendència, perquè a la diòcesi de Barcelona ens trobem que les dificultats per accedir a l'habitatge, a part de la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies, tot i la bonança i el creixement econòmic, són els dos elements que a la metropolitana ens trobem doncs, que generen més exclusió, perquè aquí l'accés a l'habitatge té un cost molt més elevat que la resta de Catalunya.
5: La Constitució d'aquest país diu que tot ciutadà ha de tenir dret a un habitatge digne, i això no passa. És evident, amb aquestes dades, el 75% de les llars ateses no tenen dignitat, un sostre on viure dignament. I això com es pot sostenir en una democràcia que es fa dia avançada i del món desenvolupat?
6: Amb polítiques públiques que promoguin doncs, a garantir aquest accés a l'habitatge. El problema és que com a país aquest dret que tu manifestes, que diu la Constitució, s'ha deixat a mans del mercat, s'ha mercantilitzat tot l'accés a l'habitatge i en les darreres dècades no s'han fet polítiques públiques doncs, per promoure habitatge assequible de lloguer i a nivell públic. I això doncs, ha generat aquests dèficits que en aquest moment doncs, costa tant poder arribar a cobrir les necessitats que tenim com a societat.
5: Sí, sí, el que volia dir és que com una democràcia com aquesta pot sostenir aquestes dades, és a dir, com les institucions d'una democràcia com aquesta veuen aquestes xifres que són insuportables i no se'n porten les mans al cap, no ni actuacions contundents.
6: Clar, jo crec que en som conscients i per això, doncs, per exemple, el govern de la Generalitat està intentant posar mesures en aquest sentit. El que passa és que anem tard I, per tant, ara que el símptoma és tan evident, necessitem uns anys per revertir aquesta circumstància, que no és el que necessitem, que necessitaríem una immediatesa. I aquest és el decalatge que fa que continuem trobant-nos amb aquestes famílies que pateixen, doncs, totes aquestes situacions. Nosaltres expliquem la situació de les persones que s'atenen des de Càritas, però crec que el problema de l'habitatge connecta amb la realitat de moltes famílies, de molts joves que tenen dificultats per poder emancipar-se. No solament és un problema que afecta a les famílies que des de Càritas acompanyem.
2: En la part més positiva, per dir-ho d'alguna manera, i tenim el fet que 10.872 persones han rebut ajuts per cobrir les seves despeses bàsiques, però tot i així entenc que no és ni de lluny suficient, no?
6: Clar, nosaltres el que intentem, doncs, davant de les diverses necessitats que tenen les famílies, doncs intentar pal·liar, però som conscients que nosaltres som un granet de sorra en tota la dimensió de totes les necessitats que tenen, i anem cobrint aquelles que ens semblen perentòries. Aquestes 10.872 persones és en relació a les necessitats bàsiques, però després, doncs, hem ajudat altres famílies, doncs, a pagar temes d'habitatge, i per tant, bueno, moltes d'elles reben diversos ajuts a nivell econòmic i també altres participació, altres projectes, altres serveis que també els ajuden a sortir d'aquesta situació. Doncs totes les persones, doncs, que estem ajudant a formar-se per poder-te inserir millor en el mercat laboral, o persones que els ajudem, doncs, a trobar, doncs, espais de relació que els vinculin amb altres persones i que els ajudin a tenir millor situació personal a nivell emocional. Vull dir que no solament les situacions de dificultat de les persones s'ataquen en un sol aspecte, sinó que intentem fer una atenció més integral amb la que, davant de les diverses necessitats que tenen les famílies i les persones, doncs donar-los la més sortida de la situació en la que es troben.
5: Afortunadament existeixen entitats com Càritas, diu Susana, que ajuda a totes aquestes persones, per exemple, les 3.300 que ha salvat del sensellarisme, és a dir, d'acabar al carrer. He recuperat la xifra del desembre de 2025 de la Fundació Arrels: 1.982 persones, gairebé 2.000, dormen al carrer cada nit a Barcelona, només a Barcelona. Vostè deia, costa molt revertir aquestes xifres, però alguna cosa s'ha de fer, perquè no pot ser que 2.000 persones dormin al carrer.
6: Sí, sí. De fet, entre d'altres entitats, estem promovent la llei d'erradicació del sensellarisme justament per donar resposta a aquesta situació. Està en tràmit al Parlament, i el que hi reclamàvem a la roda de premsa és que els partits polítics es posin les piles per donar resposta a l'aprovació d'aquesta llei i una dotació pressupostària per poder revertir aquestes dades, perquè a vegades que tu expliques clarament d'arrel, estem parlant de Barcelona ciutat.
5: Sí, sí, només de Barcelona.
6: A la metròpoli, imagineu-vos, aquesta quantitat és molt més elevada i és el signe més dolorós d'aquestes dificultats per accedir a l'habitatge, perquè és gent que ja no té alternativa per poder accedir ni a una habitació rellogada, que van directament a carrer, i és una situació molt dura.
2: En l'àmbit laboral, destaqueu que més de 1.500 persones han trobat feina, que 2.500 han rebut suport jurídic i que 10.500 han ampliat la seva xarxa social gràcies a projectes comunitaris, el que és una bona notícia pel que fa a la vostra teixit associatiu, no?
6: Sí, nosaltres ja en els darrers anys el que veiem, a part de tots aquests ajuts que estàveu explicant i per cobertura d'un tipus de necessitats més bàsiques, més formatives, més d'assessorament, també hem anat incorporant tot aquest treball de teixir així vincle, no?, que connecta tant amb la campanya d'aquest any, perquè nosaltres el que veiem és que les dificultats són les mateixes, però com un les afronta? Si té algú amb qui és molt diferent. Quan aquestes persones es troben aquí soles, aïllades, que si els passa qualsevol cosa no tenen a qui trucar, doncs a la nit, quan hi ha un... doncs generar espais comunitaris de relació, que es coneguin entre ells, que es puguin fer suport, que facin amistat, això dona una tranquil·litat per abordar, doncs, el sortir i el tirar endavant la seva vida.
2: Amèlia de Juan Castella, responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Ressò de la feina que fem i de les dificultats que té el país per intentar entre tots revertir aquesta situació.
7: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
8: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Això és la ciutat.
2: Un día más queremos resolver todas las dudas que pueden surgir a la hora de hacer un testamento o bien a la hora de heredar. Y por eso ya tenemos aquí en el estudio preparada a María Elba Rojas, abogada especialista en herencias del bufete Rojas. María Elba, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, Miriam.
2: Bien. A ver, María Elba, hoy queremos que nos expliques con qué sorpresas podemos encontrarnos cuando heredamos un piso. Y por eso te empiezo preguntando si se paga lo mismo en impuestos cuando heredamos un piso que cuando heredamos dinero.
11: Pues no, Miriam, no se paga lo mismo. Si heredas un piso, pagarás más, bastante más. Porque los pisos, además del impuesto de sucesiones, ¿sí?, también tienen que pagar el impuesto de plusvalía al ayuntamiento donde esté situada la vivienda en cuestión. O sea que otro impuesto a tener en cuenta.
2: ¿Y qué valor debemos dar al piso en la escritura de aceptación de la herencia?
11: Eso depende, porque si la idea es vender el piso que vamos a heredar, entonces tenemos que darle un valor bastante aproximado al mercado. Uh-huh. Si no lo hacemos así, al final se generaría una plusvalía, claro, desde la escritura de herencia a la escritura de compraventa que había que volver a tributar al ayuntamiento. Uh-huh. Pero si nos vamos a quedar con el piso, vamos a tributar por lo mínimo que marca la ley, uh-huh, que es el valor de referencia que da el catastro. O sea, por tanto, depende de las circunstancias.
2: ¿Y qué pasa en el caso de que este piso lo hereden varios hermanos?
11: Si lo heredan varios hermanos, nos vamos a encontrar que vamos a tener un piso en el que son varios los que van a responder del pago del IBI, de la comunidad, se van a tener que poner de acuerdo si lo quieren arrendar, a qué precio, si lo quieren vender, o sea, un follón. Es mejor que no se dé un piso a varios.
2: No sé si hay alguna ventaja a la hora de heredar el piso habitual de los padres.
11: Sí, afortunadamente tenemos una ventaja tributaria muy importante, porque las viviendas habituales que heredamos de nuestros padres tienen una bonificación del valor de la vivienda en el 95%. Es decir, si la vivienda de mis padres vale 1.000 euros, quiere decir que tributaría como si valiera costara 5.000. Uh-huh. O sea,
2: 500.
11: Uh-huh. O sea, el 5% sobre el valor de la vivienda, uh-huh, es lo que pagaríamos. O sea, el descuento es muy importante.
2: Hombre, hay que tenerlo en cuenta. Sí. La pregunta del millón. ¿Qué pasa si no hay testamento?
11: Pues yo creo que los oyentes ya deben saber.
2: Claro,
11: deben
2: ¿para dónde saber. Va el piso?
11: No, si no hay testamento, la ley siempre tiene un plan B. En este caso, heredarían los hijos, pero el cónyuge viudo o la pareja viuda, ¿sí?, tendría derecho al usufructo de este piso, a vivir dentro, a arrendarlo o dejar la puerta cerrada pero que nadie lo pueda tocar. Es decir, aquí la propiedad se divide en dos. En el viudo, el usufructo, y los hijos, la propiedad, pero desnuda. Se llama nuda propiedad, uh-huh, porque se han quedado ya sin el usufructo, el derecho de usarlo.
2: Hablemos de este caso. Si el viudo hereda el usufructo del piso, ¿qué pasa con los gastos de ese piso? ¿Quién lo paga?
11: Aquí es muy importante tener en cuenta que el usufructuario, ¿sí?, pagará el IBI y los gastos ordinarios de la comunidad. Pero todos los gastos extraordinarios van a cargo de los nudos propietarios. En este caso sería de los hijos. Uh-huh. ¿Y cuáles serían estos gastos? Por ejemplo, que se ha estropeado el ascensor y hay que repararlo. Gasto extraordinario, lo pagan...
2: derrama, vamos.
11: Sí, todas las derramas extraordinarias van a cargo de los nudos propietarios. En uh-huh. este caso, si hablamos de los hijos, lo pagarían los hijos, aunque no puedan vivir dentro.
2: Vaya. Sí. Y una vez que fallece el usufructuario, ¿se hereda este usufructo?
11: Cuando muere el usufructuario,

0: Ese derecho de usufructo vuelve a los propietarios, es decir,
1: Vale.
0: pasaría del viudo, pasaría a los hijos. ¿Y crees tú que pasa gratis? Aquí no hay,
1: Aquí no hay
0: no,
1: nada
0: no hay nada
1: gratis.
0: gratis, ¿eh? Entonces los hijos, que en el momento que tributaron por el impuesto de sucesiones y de plusvalía respecto al tema del valor de la propiedad, se les descontó el valor del usufructo porque solo heredan la nueva propiedad, en el caso que estábamos poniendo de ejemplo. Pero al morir el usufructuario, ahora deberán pagar la parte que no pagaron antes, es decir, pagar por el usufructo. O
1: En
0: sea,
1: definitiva,
0: Hacienda,
1: Mariela,
0: tenemos que, somos todos y hay que pagar por todo,
1: no
0: por
1: sé si es
0: todo.
1: mejor heredar dinero
0: El
1: que
0: dinero es mucho
1: propiedades,
0: mejor,
1: ¿eh?
0: el dinero es mucho mejor porque eso es súper fácil. Primero, porque pagas el impuesto con cargo a la cuenta
1: Claro.
0: bancaria. Segundo, porque no vas a pagar plusvalía, solo vas a pagar el impuesto de sucesiones y ya está. Tercero, porque el dinero se reparte fácilmente.
1: Vaya.
0: Y cuarto, porque uno hace con el dinero lo que quiere.
1: O no sé si es mejor no heredar, ¿eh? Nada.
0: Bueno,
1: No, es broma. Pues ya no nos pilla por sorpresa si heredamos un piso, ya tenemos todos los detalles. Pero si tenéis más dudas sobre este o sobre cualquier otro tema, podéis llamar a María Elba Rojas, al bufete Rojas. Apunta su teléfono 93-246-6096. Lo repito, 93-246-6096. También los encontraréis en la calle Caspe número 37, aquí en Barcelona, o también en su página web bufeterojas.es. María Elba, como siempre, es un placer tenerte aquí.
0: Igualmente, Miriam.
1: Que vaya
0: Nos
1: bien.
0: vemos pronto.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, què tal? Bona hora a tothom.
1: Tinc ganes de saber quina és la teva opinió al dilema de la setmana, però això serà al final.
3: Ai,
1: no marxin.
3: Quina
1: no
3: emoció,
1: marxin.
3: Emoció, intriga, dolor de barriga.
1: Vinga, nova davallada del Barça de bàsquet, però
3: que...
1: si anava molt bé.
3: Ah, no, perquè el Barça de bàsquet és com el Dragon Khan, ara puges,
1: vaja.
3: Ara baixes, ara puges, ara baixes. L'altre dia vam pujar, ara toca, l'altre dia vam baixar, ara toca pujar. Doncs és un equip estrany, aquest, el de Xavi Pascual.
1: Sí,
3: sembla entestat en complicar-se la vida quan sembla que està tot bastant coll avall. Doncs no. Ahir va perdre contra l'UCA en Múrcia, el Palau Blaugrana, 87-90, i per tant va desaprofitar el matchball que tenia per classificar-se ja de forma directa per les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa. Per tant, s'haurà de jugar tot a un partit a caixa o faixa, demà en pista murciana, és a dir, fora del Palau Blaugrana. Si guanya, classificat, si no, eliminat, i adeu a la temporada. El millor ahir va ser Toko Şengeli, 18 punts, 7 rebots, en un Barça que va mostrar, doncs, les seves mancances, fluixa actuació dels de Xavi Pascual davant un rival que ho va fer molt bé i que va ser demolidor en atac. Tan cert és tot això com que el Barça va ser massacrat pels àrbitres en la recta final del partit, en l'últim minut, per ser més concrets. El col·legiat van assenyalar una falta en atac de Vesely molt, molt rigorosa. Just després van assenyalar una falta defensiva de Vesely, també molt rigorosa, i per acabar-ho d'adobar van assenyalar banda a favor de l'equip murcià, quan un dels seus jugadors havia trepitjat la línia de fons. Fixa't que Xavi Pascual treia foc pels queixals.
4: El que sí que puc dir és que han estat decisives, tant la falta d'atac del Vesely com la falta d'atac contra el Vesely, i que cada un pensi el que tingui que pensar, però s'ha decidit el partit aquí, també la falta d'atac del Fol. Tenim que veure el partit una miqueta, però sobretot el KP acaba amb dos faltes rebudes en tot el partit. Bueno, mirarem una mica el partit després i valorarem. Sí, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, m'estimo més no dir gaire cosa més, però portem 80 minuts amb la mateixa línia.
1: Crec que un cable no funciona
3: no,
1: bé, eh?
3: No, ha arribat l'estiu, temps d'humitat, els mosquits apareixen a la sala de premsa del Palau Blaugrana
1: i mengen els cables, però...
3: No, simplement volen i...
1: Mare meva!
3: I ara pico per aquí...
1: Aquest son no és nostre, eh? Això és del Barça.
3: No, ja, però...
1: No, és que canvien els cables.
3: Quan el Madrid envia un son que no és bo, no ho dius.
1: I tant que ho dic.
3: No ho dius, eh? Vostè és una mal barcelonista, eh?
1: Mira...
3: Vostè és una mal barcelonista, vostè, i el soci no se'l pot enganyar, eh? Mal barcelonista.
1: No, jo
3: home,
1: no sé per què parlo.
3: Kicir. Bé, en qualsevol cas, el Barça es jugarà a disputar les semis o queda eliminat demà en el tercer definitiu partit de la sèrie a les 9 del vespre, tots pendents de la televisió al Palau dels Esports de Múrcia. També hi haurà tercer partit en l'eliminatòria que enfronta el Real Madrid i el Tenerife, ja que els de Sergio Scariolo van empatar la sèrie, van guanyar, van apallissar al Tenerife en pista canària, 83-118. Avui torn per la sisa joventut que necessita guanyar el Baskonia per no dir adeu a la temporada després d'haver perdut el primer duel al Buesa Arena. El partit

0: a les 9 al Pavelló Olímpic de Badalona. En cas de victòria verdinegra, el tercer definitiu es jugaria diumenge a Vitoria. Abans, avui a les 7, el Bilbao Bàsquet rebrà el València a Miribilla amb avantatge d'1 a 0 pels de Pedro Martínez.
1: I Espanya s'estavella contra Iraq.
0: Va empatar un contra aquesta selecció asiàtica, resultat sorprenent, partit disputat a l'estadi de Riazor. És l'únic amistós que juguen els a la Roja abans de viatjar cap als Estats Units per disputar el Mundial. El gol el va fer un del Barça, com no, Ferran Torres. Un molt bon gol, jugada individual espectacular del de Foyes, que va acabar culminant amb la pilota dins de la porteria d'Iraq. El seleccionador espanyol treu importància a aquesta ensopegada.
2: Y quiere decir que simplemente estamos todos, insisto, en la fase de que los jugadores se aclimaten, se adapten un poco a esta nueva realidad. Y esta nueva realidad es que después de unos días parados tienen que de nuevo coger ritmo competitivo en un panorama internacional, en un escenario internacional que, insisto, en algunas ocasiones nada tiene que ver con la rivalidad internacional de clubes. Esto es mucho más duro, mucho más exigente, y es normal que los jugadores, después de esa pequeña pausa que han tenido en una liga que han terminado muy arriba de exigencia competitiva, pues hayan tenido ahora este pequeño bajón, pero que es normal, lo teníamos previsto.
0: Bona notícia, el blaugrana Marc Bernal, tot i ser jugador convidat, va debutar amb l'absoluta, sí, va debutar, i a més com a titular.
3: Sí, la verdad que muy contento por debutar con la absoluta y nada, seguir trabajando.
4: Bueno, yo creo que me he notado de menos a más, y yo creo que se ha notado también un poco los nervios del primer partido, yo creo que es normal, pero bueno, la verdad que muy contento, sí, es verdad que no hemos sacado la victoria, pero estoy seguro de que les mando que les vaya muy bien en el Mundial y que traigan el título de vuelta.
5: Bueno, envidia, ¿no? Al final es la primera convocatoria, he tenido la suerte de estar aquí y hay otros que también que se lo merecían y no han podido venir y al final me siento un afortunado.
4: Bueno, la verdad que me fijo, ¿no? Y yo creo que es un día para que me voy a acordar toda la vida. Al final llevo soñando esto desde pequeño y como has dicho tú, cuando llegué por primera vez a la sub-17 todos soñábamos con debutar con la absoluta.
0: España está viajando ahora mateix cap a... Bé, España no, la selecció espanyola,
1: sí,
0: no estem tot viatjant cap allà.
1: Sí, tant de bo,
0: Espanya, no? Estaria malament. Home, se'n va cap a Chattanooga, és una ciutat dels Estats Units on no he tingut el privilegi d'estar, m'agradaria, quedarà concentrada aquí ja pel Mundial. La nit de dilluns a dimarts jugarà un altre amistós, serà contra Perú a l'estadi Cuauhtémoc de Puebla, a Mèxic. Per la seva banda, la selecció espanyola femenina juga a les 9 contra Anglaterra a l'estadi de Son Moix. Partit classificatori pel Mundial 2027, molt important. Les de Sònia Bermúdez necessiten guanyar per més d'un gol, per dependre d'elles mateixes i aconseguir el bitllet per la propera cita mundialista.
6: Mira, cada partido es un mundo, así que mañana será un partido muy disputado, muy igualado. Siempre se decide por pequeños detalles y nos imaginamos un partido mañana así. Sabemos que tenemos que sumar los 3 puntos para cumplir el objetivo que queremos, que es pasar como primeras a ese Mundial tan deseado.
0: Encara en futbol, tots pendents a les 9. Avui juga el Centre d'Esport Sabadell contra el Reial Madrid Castilla a la Nova Creu Alta. A partir de les 9 és la tornada a les semifinals del play-off de sense segona divisió. Els vallesans necessiten remuntar el 2-0 encaixat en l'anada. En tindran prou amb guanyar de 2 gols de diferència a la hipotètica pròrroga per classificar-se per la final, perquè van quedar millor situats en la fase regular de la competició.
1: I guerra de farols al Madrid.
0: Sí, ahir recordaràs que Enrique Riquelme va dir que si es convertia en president del Real Madrid el proper diumenge, sí, fitxaria a Haaland, ja el tenia lligat. Doncs bé, ahir va contraatacar Florentino Pérez al programa Horizonte de 4 i va fer una promesa.
7: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. ¿Qué? 150 por lo menos.
0: Programa de mòmies i fantasmes, aquest on va estar el president, ara candidat a la presidència del Madrid. Tothom dona per fet que es tracta de Vitinha, el jugador del PSG, però que una cosa és que tu diguis que ho faràs una oferta i una altra cosa és que te l'acceptin. I el PSG no necessita vendre. Jo he fet una oferta, he convidat a Jennifer Aniston a sopar,
1: però no
0: i de moment no m'ha contestat, però és una bona oferta també.
1: Vinga, més apunts de l'actualitat esportiva.
0: Molt breument, avui arrenca la fase final de la Copa del Rei d'handbol amb el debut del Barça. Jugarà d'aquí una estoneta. Mira, en 3 minuts comença el partit contra l'Atlètic Valladolid. Els altres duels d'aquests quarts de final seran aquests. A les 4, Vidasoa a Torrelavega. 2 quarts de 7, Nava Conca. I a 3 quarts de 9, Alacant Osca. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers Doncs disputant amb la seva parella, Horacio Ceballos, no és la seva parella sentimental, sinó de dobles, de tenis.
1: Podria ser.
0: Podria ser, i seria meravellós. Però no, és la seva parella de tenis.

0: troncar i l'especulació va començar a fer de les seves i es van fer remontes, i es van fer activitats allà dintre, per un edifici.
1: Però està allà al mig.
0: Allà al mig.
1: O sigui, els edificis del voltant veuen aquest edifici sí. des del balcó. Quina sí. cosa més rara.
0: Des del balcó interior, clar.
1: Interior,
0: clar. Bé, la qüestió és que si remenem, aquí has d'anar a remenar els arxius,
1: no
0: trobes que aquest edifici va ser construït cap a 1879, quan dos ciutadans, Juan Torrents i Ramon Sanz, demanen permís a l'Ajuntament per edificar un xalet, diuen, a dintre d'aquesta mansana, i l'Ajuntament els hi dona. I aleshores l'edifici té dues plantes i inicialment preveuen una per tu i una per mi. Una planta per tu i una per mi, i viuen allà. Passen els anys i la següent notícia que tenim, també a través dels arxius, és el 1925, quan el propietari és un tal Francisco Carbonell. Ja no existeixen els altres dos. I aleshores demana a l'Ajuntament permís per executar una sèrie de modificacions a l'edifici, cuines, banys, paviments, i li donen. Però l'home es passa de llest i, a part d'aquestes reformes, en fa unes altres d'il·legals. Per exemple, un quarto per rentar.
1: Un safareig
0: per rentar, que quan l'Ajuntament se n'entera, doncs li diu que l'ha d'enderrocar i, a més, hi posa una multa de 250 pessetes de 1926.
1: Home, imagina't, una pasta, segurament.
0: Bueno, en aquell moment et solucionava un parell de mesos o més. Bé, la qüestió és que tu arribes al pati, veus la façana de l'edifici, una façana que la meitat, diguem, que està més o menys arreglada, l'altra meitat no. Hi ha unes petites escales que pugen cap a l'edifici, res, deuen haver-hi 7 o 8. I avui dia resulta que la part arreglada la comercialitza una empresa d'aquests que lloguen apartaments de temporada. Uh-huh. És un edifici de que diuen co-living en alguns serveis comuns, però petits apartaments, unes dues habitacions aproximadament, que pel mòdic preu de 1.755 euros al mes.
1: Molt barato.
0: Aleshores, clar, tu tens allà pues un lloc molt discret on no tens, estàs fora del merder de l'Eixample i en concret del carrer Sepúlveda, que tu saps que al carrer Sepúlveda passa un autobús cada 48 segons.
1: En sèrio?
0: Sí, segurament és el carrer de Barcelona amb més densitat de circulació d'autobusos. Aquí s'entenen els de TMB, s'entenen els de l'aeroport, sí. alguns regionals i algun més que van per allà. Cada 48, això està estudiat, eh?
1: Mira, un doble secret avui, eh?
0: Sí. Bueno, doncs aquí tenim el gran secret que li diuen Casa Ducal, no sé per què, Casa Ducal, i és, segons la publicitat que comercialitza els pisos, a la web, diuen Oasis en el corazón de Barcelona. Bueno, més o menys, sí.
1: Sí, bueno, però estàs envoltat d'edificis i...
0: No sé. Bueno, envoltat d'edificis, amb un pati magnífic, on no et molesta ningú.
1: Home, pati no. magnífic està una mica vell, no? La foto que he vist...
0: Bueno,
1: pati...
0: una mica vell, però ple de vegetació, o sigui, surts d'anar i pots respirar. No, a
1: veure, 1.700 no euros, Xavi?
0: Bueno, ja, tot això es paga.
1: Ostres, no sé,
0: Tot això es paga.
1: Prefereixo un edifici envoltat de gent.
0: Vale.
1: Bueno, s'aprofitaran d'aquest secret, no?, per cobrar aquest dineral. Molt bon secret, a més que estem a l'any Cerdà, no?
0: Efectivament.
1: Doncs mira, ja sabem un altre secret. No sé si saps algun altre edifici d'aquestes mateixes característiques, encara que no sigui l'Eixample.
0: No conec. O sigui, conec construccions que estan dintre d'una illa de l'Eixample, però sí. que no tenen funció residencial, tenen... perquè és un antic aparcament o pel que fos, i es fan, jo què sé, reunions o algun tipus de coses.
1: T'has visitat la casa aquesta? L'has vist?
0: Dintre, no.
1: Ah, no t'han deixat entrar.
0: Bueno, no...
1: No has picat tampoc,
0: no? No he picat, però he entrat a...
1: Tinc curiositat, per 1.700 euros...
0: Però mira-ho a la web i trobaràs fotos de com és l'interior.
1: Ara miraré. Perquè...
0: No està malament, eh?
1: Home, ha d'estar molt bé, clar. Doncs ja sabeu que aquests i d'altres secrets els trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis un bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc. Arriba.

0: El Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
1: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
2: La ciudad, a Miriam Frank.
3: És divendres i si encara no teniu plans per aquest cap de setmana, no patiu perquè ja ha arribat la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO d'Escenic Produccions i presentadora de formats de ràdio i de televisió, com per exemple Escenic Magazine i MedTV. Mercè, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Míriam.
3: A veure, tenim moltes ganes de fer coses aquest cap de setmana.
4: Doncs, escolta...
3: Que tenim bon temps.
4: Porto l'agenda plena de propostes per gaudir de Barcelona i dels seus voltants, perquè porto també propostes.
3: Molt bé, molt bé.
4: Intento cada vegada que vinc fer alguna coseta diferent,
3: clar que
4: no?
3: Sí.
4: I avui us porto música, exposicions, arquitectura, experiències exclusives, activitats per compartir i una tradició, jo crec que una de les més boniques de Catalunya.
3: Vinga, que guai, doncs ja amb ganes de saber on ens portes aquest cap de setmana. Comencem amb una miqueta de ritme, de música,
4: sí.
3: De marxa, eh?
4: Sí, perquè a més amb molta marxa, perquè arriba el Primavera Sound 2026. Barcelona torna a convertir-se aquest cap de setmana en la capital mundial de la música, Míriam. El Primavera Sound omple el Parc del Fòrum amb uns artistes, sobretot els més destacats del panorama internacional. Milers de persones arriben a la ciutat per gaudir d'un dels festivals més importants d'Europa. I a més, els concerts principals també hi haurà actuacions i activitats repartides per diferents espais de Barcelona. Recordem, Parc del Fòrum, recomanat per amants de la música, parelles i grups d'amics. Barcelona torna a demostrar que és una de les grans capitals de la música al món.
3: I de l'art de la música a un altre tipus d'art, no? Anem al museu, va.
4: Sí, perquè si us agrada l'art, aquest cap de setmana ja sabeu que els museus són gratuïts, és el primer cap de setmana de mes,
3: sí.
4: I tenim una proposta espectacular, i és que el Museu Europeu d'Art Modern presenta l'exposició La Casa d'Arena de l'artista xilè Guillermo Lorca. Les seves obres combinen fantasia, misteri i realisme en grans llenços plens de detalls. Una mostra impactant que convida a deixar-se portar per la imaginació. Sabeu que el Museu Europeu d'Art Modern es troba al carrer Barra de Ferro número 5 i està recomanat per amants de l'art, la pintura i la fotografia. Una exposició que sembla transportar-nos a un univers entre el somni i la realitat.
3: Que xulo també.
4: Sí.
3: Ara parlem d'una proposta que vam parlar ja la setmana passada amb la Sara Folk, la nostra entrevista de referència, però hem volgut que val la pena perquè a més l'has visitat,
4: sí.
3: I així ens pots parlar de primera mà, de veure com estava el lavabo decorat per la Sara i aquestes
4: I tant.
3: Coses.
4: Doncs,
3: on ens portes?
4: Mira, doncs us porto cap a Eclèctica Barcelona. Us proposo descobrir una de les grans novetats culturals de Barcelona i com molt bé deies, doncs ahir vaig tenir la possibilitat d'assistir a la inauguració d'aquesta meravella, perquè és que el Círculo Ecuestre acull la primera edició d'Eclèctica Barcelona, una experiència que uneix l'arquitectura, interiorisme, art, gastronomia i creativitat. Durant el recorregut, què podem veure? Doncs els visitants podran descobrir 12 espais únics dissenyats per als interioristes i personalitats del món de la cultura. Cada sala explica una història diferent i ofereix una mirada molt personal sobre la manera d'entendre els espais on vivim. A més, l'exposició també hi ha programades moltes activitats, com xerrades, tallers, concerts i activitats obertes al públic. Sí. Crec que no hi haurà ningú que no sàpiga on està el Círculo Ecuestre, però estarà vinguda Diagonal 477 i l'exposició es podrà veure del 4 fins al 13 de juny. O sigui que val molt la pena. La veritat és que ahir vam poder gaudir d'aquesta inauguració de l'exposició, vam assistir molts mitjans de comunicació, i la veritat és que val molt la pena, perquè l'espai ja de per si, el que no conegui el Círculo Ecuestre, ja val la pena, perquè és una meravella. I llavors el fet de que s'hagin dissenyat entre doncs, persones dedicades al món del disseny i l'arquitectura, amb artistes i gent del món de la cultura, doncs tenen tot aquest toc, no? Hi ha un despatx, per exemple, que està decorat la persona, diguéssim, de la cultura és el Risto Mejide, per exemple, i és, crida molt l'atenció per la seva originalitat amb el món de l'entorn. És un despatx molt sobri, vale? Molt masculí, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo deia, hi posaria algun toc femení, no? Però realment és molt elegant, hi ha dos espais, un, diguéssim, que que és una zona de descans i després l'altra part, diguéssim, de treball.

0: I les cortines, diguéssim, són tots uns rails, no?, amb unes, amb aquestes barres que hi ha de cortines que es poden moure una mica en les idees que tingui cadascú dins de l'espai, i li dona un aspecte super elegant, vull dir, molt maco. I el que tu deies, a Sara Folk...
1: Va, ara doncs, que no ens escolta la Sara, què tal el lavabo?
0: Doncs una meravella. Hi ha dos espais que són una meravella, que són els lavabos, no? Aquesta fusió, diguéssim, de la part més moderna amb la part més clàssica, no? Els rentamans, per exemple,
1: molt
0: són molt xulos. Hi havia un espai, per exemple, que era per rentar el gos dins de lo que és la,
1: sí,
0: el mateix espai.
1: Sí, perquè ella és amant dels gossos i ens va dir... Els gossos també tenen el seu espai en aquell lloc.
0: Sí, sembla que sé que volia portar un, però no, sembla que sé que no li van deixar,
1: no?
0: Però la veritat és que són espais molt elegants, molt actuals, però que a més són molt d'utilitat, perquè estan pensats per les cases.
1: Clar.
0: Hi havia una zona de lavanderia, per exemple, que estava tota la bugaderia, la zona de planxa i tal, i t'explicaven, no?, els materials que s'havien utilitzat, el per què. Hi havia la recuperació de la típica pica aquesta més antiga, no?
1: Sí.
0: On tu pots posar la roba pues, una mica amb remull, no? Aquestes coses que sempre dius, ¿dónde lo pongo? No,
1: sí,
0: pues,
1: sí,
0: diu,
1: sí.
0: No en la banyera, perquè no és l'espai, no?
1: No.
0: Té que ser aquí.
1: Que
0: està molt pensat per al dia a dia. Òbviament són espais molt grans, la luminositat és brutal, les habitacions, tota la zona de bany és una meravella, el saló és impactant, i no vull descobrir gaire cosa més.
1: Que la gent vagi eclèctica i ho gaudeixi.
0: Que vingui a veure-ho, clar que sí.
1: Vinga, ara has pensat també en els amants del futbol, ara que comença el Mundial, precisament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè mira, arriba Panenka Fest. Si us agrada el futbol i però també us agrada la cultura, aquest cap de setmana teniu una cita imprescindible a Barcelona. L'antiga fàbrica Estrella Damm acull una nova edició del Panenka Fest, el festival dedicat a la cultura futbolística. Durant dos dies hi trobareu podcasts en directe, projeccions de documentals, espectacles d'humor, xerrades amb periodistes, escriptors i protagonistes del món del futbol. També hi haurà activitats familiars, espais de col·leccionisme, futbolins, videojocs retro i un gran mercat de samarretes de futbol vintage i d'articles exclusius.
1: Sí.
0: I a més, la proposta es completa amb música en directe, food trucks i zones gastronòmiques per gaudir d'una jornada molt diferent al voltant del rei de l'esport.
1: Clar, a qui li agrada el futbol, doncs aquesta és la seva activitat de cap de setmana.
0: Sí, recordem, si vols, l'adreça, que està a l'antiga fàbrica d'Am, està al carrer Rosselló, 515 de Barcelona, i només són els dies 6 i 7 de juny.
1: I ahir vam parlar del Talent Jazz a la Pedrera, però...
0: Sí.
1: Volem insistir, perquè és un plan molt, molt xulo.
0: És un planazo. Si us agrada la música en directe, aquesta és una de les propostes més elegants del cap de setmana. La Pedrera torna a programar els seus concerts, com tu molt bé deies, Míriam, concerts de jazz a la terrassa de l'edifici. Música en directe, vistes espectaculars i un dels edificis més emblemàtics de Gaudí. Una experiència ideal per gaudir de les nits d'estiu a Barcelona. Recomanat per parelles i amants del jazz, perquè la música i l'arquitectura es fusionen amb una experiència única. El Passeig de Gràcia, 92.
1: Cada divendres fins al proper 31 de juliol.
0: Uh-huh.
1: Vinga, i seguim amb terrasses a Barcelona.
0: Doncs sí, perquè si us agrada descobrir Barcelona des d'una altura molt perspectiva, aquest cap de setmana continua la setmana de les terrasses dels hotels. Jo he triat una recomanació que és a l'aire Rooftop Bar, que està situat al capdamunt de l'Hotel Condes de Barcelona. Des d'aquesta terrassa es poden contemplar unes vistes espectaculars sobre el Passeig de Gràcia, la Pedrera, que ja havíem parlat, i bona part del centre de la ciutat. Durant aquests dies s'hi programen actuacions musicals, Míriam, sessions de DJ, propostes gastronòmiques i activitats obertes al públic. És un espai ideal per gaudir d'una posta de sol, prendre un còctel així de forma tranquil·la o simplement contemplar Barcelona des de les altures. Està a l'Hotel Condes de Barcelona, al Passeig de Gràcia 73, i és una manera diferent de redescobrir Barcelona mentre es cau el sol.
1: Que xulo també, eh? I vinga, anem ara sí amb una tradició ben nostra, va.
0: Doncs sí, perquè aquest cap de setmana Barcelona celebra una de les tradicions més singulars i estimades del Corpus Christi, l'ou com balla, un ou buit que sembla ballar damunt del raig d'aigua d'una font decorada amb flors i fruites. El lloc més emblemàtic per contemplar-lo és el claustre de la Catedral de Barcelona, tot i que també es poden veure aquesta activitat a la Casa de l'Ardiaca, a l'Ateneu Barcelonès, al Museu Frederic Marès o al Monestir de Pedralbes. Una tradició amb més de 5 segles d'història que continua sorprenent a grans i a petits.
1: Jo sempre m'he preguntat per què ballar-lo?
0: Jo també m'he preguntat.
1: I com es fa? Doncs mira, l'hem preguntat al nostre col·laborador, el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, i està fora de Catalunya i no ens

0: Ha pogut atendre, però sí que m'ha enviat un document explicant la física que hi ha al darrere de l'ou com balla. Diu que no s'aguanta a l'aire per miracle o per màgia, sinó gràcies a la mecànica dels fluids. Primer, pel principi de Bernoulli. El gran secret és que l'ou no es manté a dalt perquè el brollador l'empenti cap amunt, sinó perquè l'aigua el manté atrapat gràcies a aquest principi. Quan l'aigua del brollador es mou a gran velocitat al voltant de la closca de l'ou, es crea una zona de baixa pressió just en el flux de l'aigua. L'aire de fora de la font, en aquest cas l'aire del claustre de la catedral, està més quiet, de manera que té una pressió més alta. Aquesta diferència de pressions fa que l'aire exterior empenyi l'ou contínuament cap a l'interior del brollador. Si l'ou intenta escapar cap a un costat, la pressió de l'aire el torna a empènyer immediatament cap al centre del corrent d'aigua. I després tenim l'efecte Coanda, que és un efecte clau i és la tendència dels fluids a seguir el contorn d'una superfície corba. L'aigua que surt del brollador no rebota contra l'ou, com ho faria una pilota contra una paret, sinó que l'aigua s'adhereix a la closca i la ressegueix abraçant l'ou i lliscant per tota la seva superfície corba abans de caure. Aquesta adherència genera una força de sustentació que, juntament amb l'embranzida vertical de l'aigua, compensa exactament la força de la gravetat. I per què balla en comptes de quedar-se quiet? Doncs l'ou és una estructura ovalada i asimètrica i resulta difícil de mantenir en equilibri. A mesura que l'aigua llisca, es creen petites turbulències i variacions en el cabal. Quan el flux d'aigua canvia lleugerament d'un costat a l'altre, el centre de gravetat de l'ou es desplaça fent que giri sobre si mateix i es balancegi, i ens dona aquest característic efecte del ball. I com deies, el truc perquè funcioni és que l'ou ha d'estar buit.
1: Ha d'estar buit. Ai, pues mira,
0: jo no ho sabia, eh?
1: No, jo tampoc. És una d'aquelles coses de la física i la química.
0: Jo pensava que mira, l'aigua mateixa i ja està.
1: El que estigués buit a l'ou sí que, òbviament, sí, pel pes, bàsicament, clar. No? Però sí que tenia una curiositat per saber-ho i, escolta, ho has explicat de meravella.
0: Vinga, ens ho ha explicat el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, jo li he posat només la veu. Parlant d'ous, m'ha entrat gana, tu. On sí. No em portes a dinar avui?
1: Doncs mira, perquè ja saps que sempre m'agrada parlar d'una part gastronòmica, i si busqueu una experiència gastronòmica diferent aquest cap de setmana, us proposo descobrir una de les propostes més originals de l'àrea de Barcelona.
0: A veure.
1: Es tracta de Le Petit Chef Barcelona, una experiència immersiva que combina gastronomia i tecnologia. Mitjançant projeccions en 3D sobre la mateixa taula, un petit chef virtual cobra vida davant dels comensals i va explicant, cuinant i presentant cada plat abans de que arribi a taula.
0: Ho he vist, això, és molt xulo, eh?
1: Bueno, jo m'he quedat al·lucinada, sí, saps? Buscant xulo. Experiències per sorprendre't una mica, tu i a tots els oients.
0: Em va sortir de xarxes i vaig flipar.
1: Home, mira, l'espectacle ens porta a fer un viatge gastronòmic per diferents països, Espanya, Itàlia, França i Japó, combinant animació, música, efectes visuals i un menú degustació especialment creat per a l'experiència, ja que cada país està representat per un personatge i un plat diferent. Tot plegat converteix el sopar en una experiència interactiva, activa, divertida i molt sorprenent, ideal tant per a parelles com per celebrar una ocasió especial. Us preguntareu, on puc gaudir d'aquesta experiència?
0: A veure.
1: Doncs a l'avinguda de Gran Via de l'Hospitalet 144, al restaurant Terrum del Hyatt Regency Barcelona Tower. Està recomanat per a parelles, famílies, amants de la gastronomia i persones que busquen una experiència diferent, una manera original de compartir un sopar en un autèntic espectacle.
0: Totalment. Vinga, i acabem sortint de Barcelona, com sempre.
1: Sí, avui us porto parlant, molt a propet d'aquí us porto, no? Perquè acabem parlant d'una també de tradicions més espectaculars de Catalunya. Aquest diumenge, Sitges tornarà a omplir els seus carrers amb les tradicionals catifes de flors del Corpus Christi. Okay. Milers de clavells i pètals es converteixen en autèntiques obres d'art efímeres, una tradició centenària que atrau cada any milers de visitants. El millor moment per visitar-ho és el diumenge al matí, abans del pas de la processó. I on el podeu veure? Doncs al Centre Històric de Sitges, i està recomanat per famílies, fotògrafs i amants de les tradicions. Un dels espectacles florals més bonics i emocionals de Catalunya, com deien.
0: Doncs no tenim excusa per quedar-nos a casa aquest cap de setmana. Mercè Ruiz de la Fuente, com sempre, és un plaer que ens preparis el nostre cap de setmana.
1: El plaer és meu d'estar aquí compartint amb vosaltres aquests moments de cultura.
0: Adéu, adéu.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: Els soniditos... Ui! Mira, això sí que és un sonidito, eh? Els soniditos del Gerard. Que no l'escoltem, no, Gerard, ara sí.
1: Doncs
0: ara
1: no hi ha soniditos.
0: Sí, no, home, clar, sí.
1: És que són tanta gent, no?
0: Els soniditos, el David, del David, la Ginebra, de la Ginebra, del Pol, amb Gerard Sanz.
1: Mira, deixem-ho amb
0: un dia farà el Lluís. Lluís Soler, bon dia.
2: Què tal, com esteu? Què deu fer tota aquesta gentada?
0: Doncs la vida, potser no estan treballant, ja, no?
1: Viure la vida.
0: El David treballant.
1: Viure la vida.
2: Allí treballant, la Ginebra allà...
0: Un dia podries fer tu els soniditos.
2: Un dia podria fer els soniditos.
1: No estaria gens malament, eh?
0: Avui l'he cridat per dir, necessito ajuda.
1: No, clar, clar, clar.
2: Fliparíeu. Aquí estic.
0: Doncs com vulguis.
2: Aquí estic.
1: A poc a poc t'anem donant més feina, eh?
2: Sí. Feu bé, perquè feu bé, perquè com no sé què fer a la vida...
0: Com que no tens feina...
1: Clar, és que és el que teníeu els jefes, no?
2: Que clar, no sé fer, què fer a la vida, per tant, va perfecte, això.
1: Vinga, va, toca tornar a mi fer soniditos en absència de tota aquesta gentada, com deia, sí, com deia Lluís, i avui
0: tota
2: la xavaleria.
1: He pres la decisió, ja que se'ns acosta una data assenyalada, sí, no, ja que se'ns acosta una data assenyalada.
2: Em sembla molt bé això de prendre decisions, eh?
1: Sí, jo mateix.
2: Perquè sembla una tonteria, però és molt important.
0: A mi no m'has demanat permís per fer
1: això. No, clar, no, perquè ja t'he dit que si et donava la pista que dono ara, t'ajudava pels soniditos.
2: A veure.
1: Aviam, és soniditos temàtics.
0: Jo sí que t'he vist mirar una pàgina...
1: No, però has vist el que mirava?
0: No, perquè no veig. Però sí que he vist... Puc dir-ho? No, pel·lis del papa.
1: Porno.
0: Pel·lis de... No, pel·lis de... sobre el papa. I jo, què fa? Mira, pel·lis sobre el papa.
1: Però per què mires tant, tu?
0: No, perquè, perquè vull veure si treballes o no, i com que et tinc al costat...
2: Papes,
1: tu ja saps
2: papes
1: que jo treballo... Sempre.
0: Però no he vist el títol, o sea, no sé ni quina pel·li és.
1: Vale, doncs és... Aquest efecte de so...
0: Aquest és el sonidito que hem d'encertar? El Lluís sorprès.
2: És com de sorpresa, sí.
1: Vinga, va, temàtic, com deia, doncs l'has encertat. La temàtica d'avui, ja que s'acosta la visita de Lleó 14, doncs, no, per fer-ho una mica especial, i la temàtica avui és el papa i o la religió, una mica en general. Però bàsicament són coses...
2: La cançó no pot ser Mamas and
1: Papas. Relacionades amb el papa.
0: Papa l'americano.
2: Ah, papa l'americano.
1: Home, mira, doncs aquesta seria...
0: Ah, no, és aquesta.
2: És l'americano.
1: He de dir que ni la sèrie ni la peli les he vist. Però bé, com que sabia que existien...
0: Jo no sé si les hauré vist.
1: Clar, no sé si vosaltres les heu vist.
2: Els dos papes.
0: Que papa. Però hi ha moltes pel·lis del papa. Bueno, va,
1: sí,
0: no,
1: però,
0: no sé.
1: A veure, va, és molt difícil. Sabent la temàtica, jo crec que és una gran ajuda aquesta pista, que facilita moltíssim les coses.
0: Gràcies,
1: perquè,
0: ja,
1: clar, fet des de zero... no és massa...
0: Amb tot, no sé si ens
1: no
0: atrem
1: gaire. Però va, anem amb la sèrie, tirem la pista.
3: Pío XIII fue un gran papa, pero la vida evoluciona a pesar de nosotros.
2: Los dos papas.
0: Pío XIII, la sèrie.
2: No és la pel·li.
0: No és la sèrie, és la sèrie.
2: Ah, és una sèrie.
1: És una sèrie, és una sèrie.
0: Los dos papas és una pel·li.
2: És una pel·li, diria, eh?
0: És que no l'he vist.
1: Protagonitzada per... Quin has dit, tu?
2: Els dos papas.
0: El Pájaro Espino?
1: No, però...
0: El Pájaro Espino, no? És l'única sèrie.
2: Ah, però ja...
1: No, de fet, crec que el Pájaro Espino no té aquest
0: àudio. Ja ho he pensat.
1: No tan masteritzat. Protagonitzada per dos actors...
2: Molt grans, molt consagrats. Però els dos papes?
1: Molt grans.
0: Però és una sèrie?
2: Dos papes.
0: Però és una sèrie?
2: Ara mateix deu ser una sèrie.
1: Hi ha una sèrie que es diu Dos Papes?
0: S'ho està inventant.
2: No, existeix una pel·li o una sèrie i, a més, una obra de teatre que vam
0: fer
2: aquí.
0: Però ja t'ha posat l'efecte.
2: Una obra de teatre fantàstica que vam fer aquí, dels dos papes, al Teatre Acadèmia, dirigit per Guido d'Orlònia, que va ser fantàstic.
1: Guido d'Orlònia,
0: La decisió del papa.
1: No. Us rendiu?
2: Pel·lícules dels papes, jo no tinc ni idea. Papa ha encogido mi camiseta, és l'única que sap.
1: Papa ha encogido a los niños, eh?
0: És mamà, no? Mamà... Cariño, és cariño.
2: Cariño ha encogido los niños.
1: Padre de família, no? També podria haver...
2: Però és que jo no hi puc donar més voltes, no tinc ni idea.
0: No sé.
1: Us rendiu. És que clar, era complicat. És això, bueno, com sempre, no? Que si no l'heu vist...
2: Els dos papes.
1: És
0: acabo de decidir que el Gerard no farà més aquesta secció.
2: Molt bé, les decisions.
0: La faràs tu.
2: Molt bé,
1: és el que té fer automàtic. De fet, estava pensant de fer el Pájaro Espino.
0: Home, seria... No, però potser l'haguéssim encertat.
1: Però he volgut ser una mica

0: la més actual.
1: Sí. I posar una que no ha vist ningú.
0: I la sèrie és The New Pope. Pío
2: III bueno, fue un clar, l'original és The New Pope, però en castellà no tot papes. Evidentment, tothom ho sap.
1: Jo crec que no.
0: Escoltem una mica el fragment del tràiler.
3: Hemos terminado, santo padre.
4: ¿Ya? ¿Sin desnudos?
3: Santo padre, tengo que decirle algo.
2: A més, jo crec que aquesta... ha despertado. Aquesta va ser de les més vistes ara, a quan van escollir el papa Lleó.
1: Escolta, que m'estan entrant ganes de mirar aquesta sèrie.
0: És que t'entren ganes de veure-la.
2: Okay, ara, quan... No, és que quan a Conclava...
1: Sí.
2: Conclava, hi havia molta marató de sèries i pel·lícules, clar. I aquesta era la destacada.
1: Sí, com has dit? Sí.
2: El nou papa.
0: The New Pope. El nou papa.
1: Ostres,
0: de fet, aquesta, crec, per això pinta. És que no l'he vist, però crec que té com una primera temporada o una primera sèrie, que és The Young Pope, sí. Que és protagonitzada per Jude Law,
2: el jove
0: i
2: papa.
0: En aquesta segona, The New Pope, és quan apareix John Malkovich. I és que explicar la història de... una història que ens explica de Pius XIII és en coma i un candidat anglès és elegit i amaga secrets i tal. Té molt bona pinta. Jo m'ha passat una mica com tu, que només amb l'àudio, però si mires també el vídeo, he tret el sonidito i dic, ostres, m'han entrat moltes ganes de...
1: Per escalfar motors de cara a la visita del papa no estarà malament.
0: I també m'ha passat això de que m'han entrat ganes amb la peli.
2: A veure.
5: Corren demasiados rumores y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos.
2: Los dos papas.
1: No. No. Pot ser...
2: Sister Act?
1: No siguis Robert Calvo.
2: És que no tinc ni idea.
1: Jo és que havia pensat una.
2: Quina?
1: Del Dan Brown?
0: No.
1: No és de les sagues del Dan Brown?
0: No,
1: la segona.
0: Àngeles i demonios, això no.
1: És, vale. No. I si no, la que sempre diu el Robert, el Conclave o alguna cosa així.
2: El Conclave, sí senyora. Podria ser,
1: Hay mucha gente mirando, sí. No está.
2: Yo creo que el conclave diré, podría ser.
1: Per peli de papas es la única que cambia.
2: El conclave,
1: yo el conclave. Sí.
2: ¡Bravo!
1: Gracias, Robert.
5: Molt bé. El trono.
1: De tant dir-ho?
2: El conclave.
5: Está vacante.
1: Que també és una molt bona pel·li.
2: Sí,
0: sí, no sé si l'heu vist, però jo no l'he vist, però he vist el tràiler i m'han entrat moltes ganes
2: no dius com acaba.
0: De veure-la, que a més la
2: protagonitza
0: que a més la protagonitza un actoràs com és Ralph Fiennes, que és molt bo.
2: Treballa molt Fiennes, aquest Ralph.
1: Molt bé.
0: Doncs sí, ens explica la història de
1: la tria d'un papa,
0: que s'ha de triar un nou papa després de que el que era vigent doncs mori per un atac de cor. Llavors és tot
2: aquestes
0: guerres, de poder, thriller psicològic...
1: Bueno, que estan dintre del conclave, que és el que volem tots, no?
0: Sí, exacte.
2: Pagaríem per estar dins del conclave. Sí.
0: Mira, ho podrien monetitzar i fer encara més calarons posant una càmera, no? O fent un directe d'una de les plataformes d'aquestes.
2: No, ja en veig la gent barallant-se, revendent les entrades.
0: Sí, ja i tant, pagant subscripcions,
2: I si llueve, s'hi anul·la, no? Com ahir a primavera.
1: Vinga, va, la cançó.
0: Vinga, anem amb la cançó, que jo crec que aquesta he intentat...
2: Hakuna.
0: Pista... No, aviam, un moment, deixeu-me...
2: El grup Hakuna?
1: No sé què és això.
2: Home, tot aquest moviment de música celestial.
0: No, home,
2: Siloé,
0: no
2: he... Hakuna...
0: No he filat tan prim, és una cançó...
1: És una cançó religiosa?
0: No. Molt coneguda.
2: Sí. Molt coneguda?
0: Sí, moltíssim. I he intentat que la pista sigui molt complicada, però...
1: Vale.
0: No, està relacionat no amb el papa, sinó amb la religió.
1: Vale.
0: Som-hi.
2: Madonna.
1: Ah.
2: Home, això és Madonna,
1: sí,
2: tota la vida.
1: Totalment.
2: Que ahir, per cert, va fer una actuació secreta.
1: Madonna molt religiosa, no sé jo,
2: Home, sí, perquè ella mateixa.
0: Està
2: ella és la Madonna.
0: Sí.
2: Que apreciem, des d'aquí, la nostra felicitació, Madonna. Madonna, felicità, auguri, tanti auguri. No, però ella és Madonna i sempre està a l'estiu a Itàlia. Tanti auguri, Madonna, per l'actuació de ieri a Times Square. Va fer una actuació sorpresa que va anunciar una hora abans.
0: Ieri. La
2: Jenny Versace, que va actuar ahir a Times Square.
1: Podem eliminar aquest
2: moment. Igualment fantàstic. Jota, ¿puedes borrar esto?
1: Aunque sea en directo.
2: Aunque sea en directo.
1: Sí, 13:38, estem en directe.
2: Però és Madonna o no?
0: Sí. Mira, va, l'escoltem.
2: M'encanta.
0: Doncs un tema publicat per la deessa del pop el 1989, cançó molt criticada per l'Església i pels sectors per més conservadors, sobretot per al videoclip, representant un Crist de raça negra amb creus, amb flames...

0: definitiva.
1: Fixem-vos que això passa avui, no ens...
0: El curiós és que ella defensava que era la història d'una jove enamorada de l'Església i de, sí, de la religió, clar, i de Déu. I sí, va ser. I la MTV la va batejar com la cançó més transgressora de la història.
2: Bueno, és que Madonna, en general,
0: sempre, sí, una... sempre li ha agradat, sempre li ha agradat provocar. Molt bé, dos de tres, dos de tres.
2: Vinga, la veu del famós no cal que la posis.
1: Bueno, sabes, papa.
2: Però León 14 serà, famós... no?
1: A veure?
2: Ara has posat León 14.
3: Bona domènica!
2: Pues eso, pues eso.
0: León bon 14. Diumenge. Ah. Bon diumenge. Home, a veure. Estava claríssim.
2: Podries haver posat una altra.
0: Ho he pensat, però com, primera, com que ja l'havia tret.
2: I perquè no feina.
0: I anava just de temps. I segona, perquè dic, mira, com a homenatge a Lleó 14, que ens ha de visitar.
2: I com que sabies que la pel·li i la sèrie no l'encertaríem, has pensat, va, que encertin aquesta.
0: La pel·li m'he pensat, el que ha passat, The New Pope, tenia molts dubtes, però Conclave... Podia, home,
2: perquè a més ens ho ha dit molt el Robert aquests dies i m'ha quedat, clar, perquè és veritat que no la tenia.
0: I perquè feia res, el Lluís ha dit el Conclave, no sé què tal, sí, sí. I jo us anava donant la pista de... El Lluís ho acaba de dir fa un moment.
2: Però no l'hem necessitat.
1: Que... Has vist? Anem sobrats. Anem celestials, anem sobrats.
2: Lluís, ni tan mal.
1: Has vist? El seu, la mirada.
2: Cap a cel.
1: Que és el claim
2: de... Que és el lema d'aquesta... Lema, no diguis claim. Lema d'aquesta visita.
1: És americà?
2: Ai, però
1: millor
2: estem,
1: que amb un papa americà se conta de dir les coses americanes. Claim.
2: Estem aquí a Espanya.
1: Robert. No, es diu Robert.
2: Robert.
1: El papa es diu Robert, no?
0: Robert, el Bob.
1: Robert Bob, Bob. Esponja. Sí.
0: Bob.
2: Vinga.
0: Molt bé, 3 de 4. M'agrada.
2: Ni tan mal.
1: Que bé, molt
2: bé. Hem
1: passat
2: l'examen, eh?
0: Era fàcil, eh? Vull dir,
2: no
0: veu,
2: era tan fàcil.
0: La veu del famós era regalada. Sí, sí, like a Prayer era també regaladíssim.
1: Bueno.
2: Però amb la pel·li es flipa.
0: Sí. Sí, amb la pel·li molt bé.
1: Anem molt bé.
2: Vinga, anem al dilema totalment ara diferent, ja sí que ja, a visitar el papa.
1: O sigui, si parlem de pau, ara s'acaba la pau.
2: Totalment.
1: Per una estona.
2: Vinga, va.
0: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler. Amb rever i tot, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé, així m'agrada, escolta'm.
2: Què?
1: Doncs s'ha acabat la pau.
2: Aquest sí que trenca famílies, eh?
1: Això ja trenca. I a més, molt sovint. Cada matí, cada tarda.
0: I ja us puc avançar que entre l'audiència hi ha guerra, també.
2: Home,
0: dir,
2: sí,
0: sí. Sí, sí, sí.
1: Jo,
0: sí, sí,
1: que sapigueu que vinc, és implacable.
2: No, tirarà, eh?
1: És implacable.
2: M'he quedat sola.
1: És implacable.
2: Robert...
1: Avui, estimats, estimades, el dilema de divendres parlem de... Què és millor? Què preferiu? Què saboreu millor? Saboregeu millor? Què us agrada més? El dònut de sucre...
0: Què saboreu? Ja, ja.
2: Jo saboreu.
1: El dònut de sucre o el dònut de xocolata?
2: Xocolata.
1: És evident i és implacable. Jo ho tinc claríssim. Però, a veure, Míriam, comença tu, presidenta.
0: Espera, Lluís.
1: Com el dònut.
2: Jo ho tinc molt clar.
1: Què?
2: Partint de la base...
1: Ja comencem.
2: Que el dònut és dolentíssim. Per la nostra salut.
0: Per la salut.
2: Però,
1: des d'aquí una salutació al nostre publicitat.
2: No ho dic per la marca, ho dic pel producte. Vale?
1: Que no és el més...
2: Perquè
1: és el més sa del
2: món. Industrial.
1: No és el més sa del món.
0: Bones mans, amb Míriam Frank.
2: Clar, bueno.
1: No és el més sa del món.
2: Però, de tant en tant un...
1: Però un dònut, oye, te alegra, te hace un hueco. Un dònut te hace un hueco, eh?
2: Sí, un agujerito. És difícil la tria, perquè estan bons.
0: És molt difícil.
2: Però jo em quedo amb la xocolata, sobretot de nevera, que
1: quin
2: estigui
1: horror
2: molt fred.
1: Quin horror.
2: Que no es desfaci, que faci crunchy.
0: Sí.
2: Que perquè el de sucre t'embrutes tot, està enganxifós, empalaga, com es
0: sí,
2: diu?
0: És com, sí, empalaga molt. I a més el desfet no, se't queda enganxat no. aquí al paladar.
2: Sí,
0: quan està
2: no.
0: desfet i com...
2: No, i la sucre, jo noto el sucre em fa una mica de...
1: Ets una rota.
0: És el millor del món. És el millor del món, notar el sucre.
1: És la gràcia, de fet, és la gràcia del dònut.
2: Prefereixo el crunchy de la xocolata freda, a nevera.
0: És com el gelat aquest tan famós que va recobert de xocolata, que quan te'l prens i fa...
1: No te n'adones que el dònut de xocolata és un dònut que no és fresc? Per això està banyat de xocolata?
2: Sí, i el dònut de sucre és fresquíssim.
1: Bueno, abans de jo destapar-me, vull a veure en Gerard.
2: Home, no cal que et destapis, ja t'has destapat. T'acabes destapat.
0: A mi també m'ha costat, però no tant. És que a mi em torna boig el de sucre.
1: Clar.
0: A mi el de sucre... És que no té rival.
2: Em vols deixar menjar el dònut que vulgui?
1: És que no tens vergonya.
0: És que... Soc
2: una maleducada, jo.
1: Ets una maleducada. I a més, mira, et diré una cosa. Que tu no ets així i em sorprèn. Però... La gent que menja dònuts de xocolata... Em sap greu dir-ho, eh? És que estic...
2: No
1: sé si esperar a última hora per marxar ja.
0: Això ho ha estudiat Massachusetts.
2: Doncs no ho diguis.
1: El dònut de xocolata o diversificacions diverses de xocolata.
2: Sí.
1: És de gent que no és molt clara.
2: Ah, bueno, no,
1: que no les té totes.
2: Tota la
1: raó. Que no esteu molt clars. És a dir, el donut original, el bo, el single, the one, el millor, el premiat, el donut és el de sucre glacejat, que se't queda així, que fa...
2: Mira, és de mala educació, primer perquè t'embrutes.
1: Però el de xocolata... Perdó un moment, que acabo la meva
0: explicació. Amb el de xocolata també t'embrutes.
1: El de xocolata amaga sota la seva cobertura de xocolata, amaga...
2: No em diguis, eh?
1: Home, amaga una pasta vella, antiga, passada, que no està fresca. No està fresca, és d'un dia o dos abans. Amaga, és allò de... No li ponga vinagre a la salsa per esconder lo mal que està la salsa. No, això és el mateix. El xocolata amaga la no frescura del donut. I ja dic la xocolata.
2: Ai, Víctor.
1: Ja dic la xocolata, però aquelles que porten purpurina de no sé què, cosa no sé
2: quan... Però avui no estem parlant
1: d'això. Per favor.
2: Lluís.
1: És una pallassada.
0: La típica rosquilla del Simpson, no?
2: A tu t'agrada?
1: A mi no m'agrada, no.
2: A tu t'agrada el pollastre arrebossat?
1: No.
2: No em menteixis. Digues la veritat.
1: No m'agrada. Però no és el mateix, no està tapant res.
0: És impossible que no t'agradi el pollastre.
2: Com que no?
1: No està tapant res.
2: Amb la teva teoria...
0: Està complementant.
2: Jo penso que està complementant, però amb la teva teoria també està tapant un pollastre que no està en bones condicions.
1: No és el mateix.
2: Sí que és el mateix.
1: No, no és el mateix.
2: Sí, tapa igual.
1: No és el mateix, clar.
2: Les gambes en gabardina t'agraden?
1: Bueno, i els musclos? Clar, és que si es posem...
2: No, però els musclos són musclos. No té
1: Míriam, estimada, no. Mira, jo crec...
2: Mira,
1: jo, tu saps...
2: és de mala educació menjar el donut de sucre, primer, perquè t'embrutes tot. Arribes a la reunió, després de...
1: No hi ha res millor.
2: Deixa'm parlar.
1: No hi ha res millor que trobar-te algú...
2: El sucre, ja, amb la boca tapada quan ja tenim
1: Perdona,
2: una edat.
1: Perdona, si és la gràcia del donut.
2: No.
1: El donut original et dona per tot el dia, perquè no hi ha res millor que quedar-te una miqueta de sucre i que algú et miri i et faci així, t'assenyali aquí, o algú et faci un petonet.
0: Quan ho facin, tu treguis la llengua... En plan,
1: ja està, pel·lego.
0: No, per mi el de sucre no té rival. I a més, notar
1: no
0: l'esponjositat del donut.
2: Però si s'aixafa tot, el donut de sucre.
0: Oh, que la van ben protegits.
2: No, el xocolata queda en la seva forma. Robert, entra, que m'estic quedant sola. Queda compacte, amb la seva forma.
1: Mira,
2: el de sucre... Mossegues i ja se t'ha aixafat tot.
1: Hi ha tantes tonteries...
2: Robert, sisplau, perquè se m'estan menjant aquí.
1: Hi ha tantes tonteries que envolten el donut disfressat...
2: Robert,
1: que el donut,
2: posa seny, sisplau, Robert.
1: El donut de sucre no és original, no vol ser modern.
3: Aturar aquest programa...
2: Però si té més anys que la Rambla, el donut de xocolata.
3: El despropòsit complet.
1: Robert, el donut original... No va de modern, no necessita accessoris.
0: És simple,
1: simplement
0: idol,
1: el millor.
3: Sí, sí. No, saps què passa? Jo no soc
1: no vol ser viral, no vol ser... No vol ser
3: jo no soc simple, és una persona complicada
2: bé,
3: de mena.
1: No busca, busca que un xef amb no sé quantes estrelles el manipuli.
2: A veure, que el dono de xocolata...
3: Jo necessito una disfressa al damunt, una miqueta de disfressa.
2: No, per aquí no, Robert.
1: Clar,
2: que
1: perquè són falsos.
3: No sóc...
2: Perquè no t'amaga alguna
1: cosa. Sí, clar, perquè amagueu.
3: És lluir.
1: Amagueu, no, amagueu.
3: És lluentor.
2: I que el negre sempre és elegant.
1: El negre és elegant, després t'ho explico.
3: No siguis racista, tampoc.
0: Sí. Home, però
3: racista
0: tu.
1: Elegant,
2: color,
1: depèn de quines coses.
2: Color, sí, sempre
1: vas
2: vestit de negre. Tu.
1: Els donuts, primer no existeix el donut negre. A veure, en què comença?
2: De xocolata.
3: Mira, és que et diré, al final tu el que et mereixes és menjar-te un donut d'aquests que no té forat al mig.
2: Però això no és un donut.
3: Bueno, és una berlina.
0: La berlina.
1: Però estem parlant de donuts, ara.
3: No, clar, però vull dir que tu...
1: I la berlina ja és un altre tema. Allò que mossegues i per dins hi ha un líquid...
2: Ostres.
1: Que no és ni... Per favor,
2: crema, per favor.
0: A mi m'agraden molt, les
2: berlines
0: de
2: xocolata.
3: Sobretot menjar-se'ls de dos en dos, És una molt bona educació.
0: Home, és que és impossible menjar-te un.
2: A mi m'agraden dos.
3: Clar, sempre.
1: No, bueno...
3: Ell també, en Lluís, tot de dos en
1: dos. A mi m'agraden les caixetes que ja no existeixen, que anaven 5 o 6, no?
0: No, 4.
1: 4. 4.
3: 5 no poden anar.
1: Els 4. Però 5 sí, perquè hi ha el neuromarketing diu que normalment la gent menja amb parells, no? Llavors et queda un imparell i t'ho està obligant a anar a comprar un altre.
2: Ai, sigui com sigui, estan molt bons.
1: El de sucre és fantàstic. Això sí, què passa? Que amb el temps s'ha anat manipulant d'una manera que ja no és aquell original, que era un sucre superglacé.
2: És que no es dona la sensació.
0: Això per no parlar dels de forn de pa. Que aquells són donuts gegants de sucre, a mi m'encanten.
2: És que no es dona la sensació que els productes que nosaltres consumíem quan érem petits ara han canviat de sabor?
1: I tant.
2: I no sé si és perquè nosaltres hem canviat, el nostre paladar ha canviat.
0: Ha canviat.
2: Altres pastes també han canviat.
3: Atenció que aquí a Espanya hi ha hagut una batalla legal pel tema de la comercialització d'aquesta marca concreta que comercialitza una marca concreta també de...
2: Com es diuen? Rosquilles serien, no? Rosquilles, sí. Hauríem de dir.
1: Tot i que podem dir dònuts.
3: De fet, aquí davant de la ràdio tenim una cafeteria que es deia...
2: Dònuts.
3: I no es pot dir dònuts.
1: Ara es diu cafè.
3: S'ha de dir cafè.
2: Escolta, escoltem a veure què prefereix l'audiència.
1: Estic nerviós, eh? Perquè jo crec,
3: jo crec que va a la xocolata. Fixa't el que dic.
2: Jo crec que estarà repartit.
1: Quina vergonya, per favor, m'aixeco i me'n vaig ara mateix, eh?
0: Està molt disputat.
2: Vinga, a veure si aconseguim que el Lluís marxi.
4: Hola, feliç cap de setmana. Igualment. Mira, a mi m'agraden tots els dònuts, però em decanto més pels de xocolata.
2: Un!
4: Adéu!
2: Tenim un.
5: Bon dia. Bon dia. Pues jo entre el dònut de xocolata i l'açúcar, prefiero el d'açúcar. Como el chocolate no me gusta, o sí que no. Pero prefiero los que son rellenos. Y relleno de dulce de leche.
2: Una bomba, ¿eh?
0: De dulce de leche, mara mía.
5: Hay uno de mermelada de fresa que aparte por encima tiene como un glaseado de fresa. Buah, está de muerte.
2: No dinas entre
5: semanas. Los rellenos me gustan todo, menos que tenga relleno de chocolate ni pistacho, que ahora todo le ponen pistacho. Estoy harta ya de ver el verde.
1: Sí, filla, tú tienes pistacho que esta vida.
5: Bon cap de setmana.
6: Bon dia, nois. Que difícil aquest dilema, tu.
2: Ah, que sí.
6: El de sucre o el de xocolata. Jo és que sóc molt xocolatera.
1: Bravo!
6: I encanta, 2-1, eh? Perquè és que l'altre de sucre...
2: Ai, quins nervis!
6: També. Però bé, els ha d'escollir un, va, pel xocolata.
2: Molt bé.
6: Que tinc un bon cap de setmana.
2: 2-1, a veure què diu l'últim.
7: Hola, família. Bon dia. Mira, quan... Ostres, que és que estan boníssims, totes dues coses. El de xocolata i el de sucre.
2: El de xocolata.
7: Però... De tant en quant, i vull dir, de tant en quant és el millor, em puc menjar
2: un a l'any,
7: és de sucre.
1: Clar,
7: és de sucre. I si em menjo algun de xocolata, algun, poder que sí que pugui caure de xocolata, ho fico abans a la nevera perquè estigui...
3: Això te lo faig jo, bravo!
0: Sí, crunxi, i tant.
7: Una abraçada.
1: Dos.
2: És que és la clau, ficar el donut de xocolata.
3: A mi m'agrada molt.
2: Hem quedat empats, bé.
1: A veure, què vol dir que hem quedat empats? A veure, junta electoral del departament de rebre missatges d'aquest programa.
2: Sí. És impossible que haguem rebut... El nostre tècnic, a veure, què prefereix? De xocolata?
0: El Jota desfà l'empat.
1: És impossible que haguem rebut 4 missatges i 2-2. És impossible. Aquí algú ha manipulat algo.
0: No, jo no
2: he sortit de l'estudi, així que a mi no em mires.
0: Tal com entra, surt.
3: Aquella xocolata que es trenca i et cau, és meravellós.
1: Et cau, i et taca, i et cau a terra, i et trepitges.
2: De xocolata que es desprèn i te'l guardes pel final.
0: Sí,
2: tot això fa tants anys que no em menjo un...
3: Ara m'aniré a comprar uns donuts de xocolata per dinar.
2: Home, no, no, amb bones mans.
1: Amb bones mans.
3: Però això és diumenge.
2: Jo he començat dient això, eh?
3: Sí.
2: A veure, que l'important... La dibuixeria no és gaire...
1: Mira, jo també us dic una cosa. El privilegi que tenim...
3: Però, per exemple, perdó.
1: El privilegi que tenim de poder-nos...
2: Donar aquests capricis.
1: Donar aquest capricis. De xocolata, que és lo peor. O de dolç, o el de sucre, que és el millor, el fantàstic, l'original, el que no
2: doncs
1: es pot vol fer viral.
2: Totalment.
1: És que després anem als restaurants i dium, anem a aquest que és de menjar casolà, és el més antic de la ciutat. Doncs amb els dònuts el mateix. Anem a l'autèntic, a l'original, al més antic, el que es fa allà, el fan allà a mà, les senyores i els senyors.
0: La forn de pa, el que deia jo.
1: Exacte. Som l'original, per favor.
3: Jo vull un...
1: No sigueu moderns.
3: Com que sóc en bones mans, com es diu això que...
1: Bones mans.
3: Que és salat? El...
1: Sal?
3: No, home, no. La rosca aquesta que porta una mica de salmó, una mica de formatge, un...
1: Waffle.
3: No, waffle és un gofre.
1: No, home.
2: El pretzel?
0: Sí, waffle és gofre, és veritat. No.
3: A veure, és a dir, és un dònut.
2: Un crep.
3: No, és un crep.
1: Que és un dònut salat.
2: Un pretzel. Que és pa i és com un entrepà, però...
3: No, és un dònut salat, diguéssim.
1: Sí.
3: És igual, és un dònut salat...
0: El bagel.
1: Un bagel.
3: El bagel aquest. Porta una mica de salmó, una mica de formatge fresc, una mica de tal... Això és en bones mans. Això és en bones mans.
2: Això està boníssim.
3: Boníssim, m'encanta.
1: Ja.
2: Doncs...
1: Però tu tindràs un deixó de xocolata ara.
3: Sí, jo sé, per dinar, sí.
2: Home, i tu no? Jo ara mateix, mira, 13:53.
1: Si algú té a bé...
2: Jo tinc una gana ara mateix.
3: 7 minuts de portar uns dònuts a la ràdio.
1: Rambla 88-94.
0: Em fotia una caixa ara sencera. Rambla 94. De dònuts.
3: Davant de la ràdio tenim una empresa de...
2: Tornis a dir més.
1: Crec que el que vas a dir fa una estona, això.
3: Poden trucar i dir cruza la calle i llevar els dònuts.
2: És complicat, eh, creuar ara.
0: Però jo crec que si han de creuar...
1: Has de passar el salt d'aigua que hi ha, de la pluja d'ahir.
2: Ai, doncs bueno, llavors... estic contenta perquè hem quedat empats.
1: Bé, Bueno, jo tinc dubtes.
2: No, i
1: jo,
2: em quedo...
1: No, demanaré una revisió de vots.
3: Heu de posar l'ombra de manipulació sobre aquest... Sí, el Departament de Producció d'aquest programa no manipula.

0: Exacte.
1: Doncs jo tinc els meus dubtes, perquè no puc entendre que tinguem quatre missatges, dos i dos.
0: Doncs bueno, el proper dia agafes tu. Potser en aquests moments han arribat més notes.
2: Si ha arribat, no, Jota,
0: no,
2: no.
1: No, perquè si teniu la línia tancada, com vols que arribin? És que ho manipuleu tot. La gent està fent cua a la línia.
0: Mires
1: en
0: més.
1: En línia d'espera. Sí. De gent que vol votar a favor del de sucre, de l'original.
0: Què ha dit el Víctor Lozano? Sucre o xocolata?
2: Bé, depèn del moment. Que per esmorzar el de sucre...
0: Però jo crec que després... per la cara que ha posat prefereix el de xocolata, així que hem guanyat.
2: No, el de sucre.
0: Ja ho tenim fet,
1: Sucre, no? Sucre.
0: Si no està aquí, el Víctor.
3: El de sucre. Sucre.
0: Vinga, tens piscina? Tens...
1: Va, em quedo perquè us veig que em quedi.
3: Sí, home, sí.
0: Vinga, va, a veure.
1: Va, fins ara, eh?
0: Amb la ràdio que et mereixes.
2: La ràdio que et mereixes amb Robert Calvo.
3: Aquest home que tenim ara a la peixera, que acaba d'arribar amb Víctor Lozano i Nieto, que està preparant el seu informatiu d'aquí, que arribarà d'aquí una estona...
0: Arriba perquè sap que li espera.
3: En el marc del Notícies Migdia, ha vingut perquè li ha dit Lozano, vamos contigo. I llavors ell ja sap que ha de parar les orelles. Jo no sé dimarts què li va passar a aquest home.
0: Bueno, cada dia li passen coses.
3: Sí, però dimarts especialment tenia un guió una mica fluix, jo crec.
0: Ah, sí, sí.
1: Uala.
3: No, no passa res.
0: Perquè a vegades no hi ha...
2: Fluix a nivell de sense massa contingut.
3: Sí, a nivell de que no hi havia contingut esportiu.
0: La qualitat és exquisita.
3: Però el millor de tot és que si ets un geni de la ràdio com ell és, ets capaç de fer això.
4: Mira, lo primero, datos personales. El nombre y apellidos.
0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
6: Uy, qué miedo.
5: Estem a dimarts, tu, oye.
0: Ja està, la setmana està feta.
5: Ya estoy ya de jugar mar viernes, no sé, una cosa rara.
6: ¿Qué te pasa?
0: Ens farà el sal aquesta setmana?
5: No, jo bé, va, tota la setmana aquí. El Mónaco, és un equip que juga a la Lliga Francesa.
6: No me diga.
5: A la Ligue 1. A la Ligue 1.
6: Un home de França.
0: A la què?
7: ¿Qué dice usted?
5: Ligue 1, es diu així la Lliga, sí, la Lliga Francesa.
8: Yo lo suelto. Si cuela, cuela y si no me la pela.
5: Té un jugador que estava cedit pel Barça.
9: Muy bonito, me gusta.
5: Ensumane Fati.
10: Ahora m'ha venido tu cara.
5: Pel que fa a la Minya Mal, sense novetats, evoluciona bé de la lesió i fins i tot no es descarta que estigui a punt per debutar amb la selecció espanyola en el primer partit. Serà contra Cap Verd el 15 de juny.
11: Ya no nos queda nada. Nos queda un empujoncito y ya está.
5: No queda res. No queda res. Bueno, un mes i pico, no, encara. Ah, no, no, 2 de juny. No, que va, 2 setmanes. Madre mía.
12: Madre mía, que pedra.
0: D'aquí res vacances, Víctor.
5: Ja, d'aquí res ja la Revetlla de Sant Joan. Ja, ja saps està, el, ja ja el que faràs?
0: El d'ara, no?
5: Quedar-te a casa, no?
0: Menjar coca i tirar petards.
13: Mira que ara tinc d'alegria.
5: Pues a mi no m'agraden els petards, que ho sàpigues.
14: Porque te den por culo dos veces.
5: Mira, dilema pel programa.
0: Ja tens pocs continguts d'esports avui, que m'estàs allargant.
5: Petards o no petards?
15: Tu eres bueno, tío.
5: Per favor, ha d'existir una llei que aboleixi aquesta... praxis terrible i dolenta per part de l'ésser humà? Sí o no?
16: Això és gravíssim, eh?
5: Pito, sí, Antonio, sí. Catela i Gauna, sembla una pel·lícula d'Ozores, no, és els golejadors d'ahir del Barça.
17: Estoy rodeado de locos!
0: Aquesta secció ha estat un despropòsit total.
5: Sí, no? L'he volgut
0: una mica.
5: Però s'ha informat i la gent de la ciutat està plenament informada. I jo sé que els nostres oients i les nostres oients estaven molt pendents d'escoltar Antonio Pérez, que va marcar un gol ahir contra el Valdepeñas i sabent que el Barça avui tenia un partit de bàsquet.
0: No s'avisa un altre igual.
18: Que eso no se le ocurre nada más que un geni. Eres genial, no hay nadie como tú.
0: Ai, el gran Víctor Lozano. Si no fos per ell, aquesta secció no existiria.
3: Tens un dilema.
0: Tens un dilema, eh? Petar sí o no?
3: Petar sí o petar no.
0: Això
1: ho porta molt lío, eh?
0: Quan s'apropi Sant Joan, doncs mira.
3: D'aquí 15 dies.
1: Això té molt lío.
0: Però té moltes aristes, aquest dilema.
2: Sí, sí, sí.
3: Això passava dimarts i dijous, atenció, una història d'amor.
19: No hi ha gaire salons, que estiguin gairebé 30 anys innovant. I ens sentim més joves que mai.
14: La joventut està preparadíssima.
19: I nosaltres també, eh?
2: Llavors jo jaja, i llavors tu jiji.
19: I estarem aquí l'any que ve.
10: Que bonito.
8: També volem agrair a la ràdio especialment.
4: Visca l'amor.
8: Abans estàvem parlant, abans d'entrar en antena en directe, estàvem dient, ens encanta la ràdio.
6: Y estos tus amigos de la ràdio.
8: Perquè és un mitjà de comunicació que transporta tot això.
6: Per
8: tant, tant, jo també donar-vos les gràcies.
7: Gràcies, gràcies i gràcies.
8: Per aquest servei públic, per aquest servei a tota la societat relacionat amb un tema tan especial com és el de la logística.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. El món educatiu continua sense pau social. Avui, tot i que menys sindicats donant-hi suport, ha estat una nova jornada de vaga i de mobilitzacions dels docents a tot Catalunya, i no serà l'última. No tindrem un final de curs tranquil i ordenat com pregava la consellera d'Educació. El dia 9, coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona i l'inici de la selectivitat, hi haurà més protestes. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Impulsem la Papa vaga, ja sabeu que ja la tenim fins i tot batejada, i esperem que serveixi per fer aquesta mínima pressió i que serveixi també per, no sé, per llançar aquest missatge contundent a la consellera i que, no sé, que seguim tots plegats pues, a tornar a dialogar i reconduir la situació, perquè fa molta falta.
1: El govern català avisa que boicotejar la visita del Papa no millorarà el sistema educatiu, i els Mossos ja preparen un gran dispositiu per fer compatible l'esdeveniment i el dret a la protesta.

0: Com és habitual, guerra de xifres a l'hora d'avaluar el seguiment de la vaga, la 17a, que portem ja durant aquest tram. USTEC assegura que 8 de cada 10 docents no han anat avui a treballar, mentre que el departament ho rebaixa a menys d'un 30%. El que segur és que ha estat una protesta amb menys suport sindical. Riquel Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, el sindicat de professors de secundària ha ratificat l'acord i avui ha participat en la ronda de contactes que el departament ha mantingut amb les forces sindicals per desplegar-lo. En una entrevista a La Brúixola, el seu portaveu, Andreu Navarra, ha deixat clar que s'han d'abordar d'altres qüestions.
2: Comencem a caminar, comencem un camí que és el mateix que reivindiquen tots els altres sindicats. Per exemple, és molt urgent que es baixin les ràtios. És el primer que nosaltres direm a la comissió de desplegament de l'acord i direm a tot arreu.
1: Professors de secundària s'han mostrat satisfets de la reunió i han anunciat dijous vinent signaran el preacord si se'ls inclou en la comissió de seguiment.
0: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al govern que posi la directa després de garantir-se l'aprovació dels pressupostos. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Illa ja ha fixat els propers objectius polítics per als propers dos anys, la condonació del deute, el nou finançament i el desplegament efectiu de la llei d'amnistia.
4: I això són les coses que a mi m'agradaria que passessin aquests propers dos anys. No? Algunes coses haurien de passar en mesos. El finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos.
3: El cap de l'executiu també ha reivindicat que s'estan complint els acords d'investidura amb Esquerra i Comuns.
0: Càritas avisa que els problemes d'habitatge de les famílies que tenen s'està cronificant.
1: Gairebé la meitat viu de relloguer i un 13% no té un habitatge. Són 5 punts més que l'any anterior. La responsable d'acció social de l'entitat a Barcelona, Amèlia de Juan Castella, reconeix que caldrà temps per solucionar aquesta precarietat.
5: El que passa és que anem tard i, per tant, ara que el símptoma és tan evident, necessitem uns anys per revertir aquesta circumstància, que no és el que necessitem, que necessitaríem una immediatesa.
1: Tal com ha explicat en declaracions a la ciutat d'Onda Cero Catalunya, Castella veu urgent aprovar una llei del sensellarisme aquesta legislatura i mesures estructurals.
0: I en plana cultural, l'arrencada deslluïda del Primavera Sound per la pluja.
1: Sí, aquest dijous s'han anul·lat les actuacions de Doja Cat, Bad Gyal i Massive Attack. Un cop passat el temporal, avui el festival es podrà desenvolupar amb total normalitat. El cap de cartell està liderat per la banda britànica The Cure.
0: I el titular d'Esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça va desaprofitar el matchball a favor que tenia per classificar-se per les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa i ara s'ho haurà de jugar tot a un caixa o faixa demà. I a sobre, lluny del Palau. Els blaugrana van perdre davant Luka Múrcia per 87-90. La sisa joventut necessita guanyar a partir de les 9 al Baskonia, a l'Olímpic de Badalona, per no adiu a la temporada. I el Barça ha informat que l'equip de Hansi Flick tornarà a la feina el pròxim 13 de juliol. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper i farà un estatge de pretemporada a St. George Park, concretament a Anglaterra.
0: Doncs repassem la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a Catalunya anirà disminuint la nuvolositat, encara que no es descarta algun ruixat puntual. Les temperatures tendeixen avui a baixar, més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona. Demà dissabte tindrem el cel poc nuvolat durant la tarda amb núvols d'evolució al Pirineu que podrien deixar algun ruixat amb tempesta. Així mateix, les temperatures diurnes se recuperaran i pujaran. Arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. 2:15 i 5 minuts de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: La treva ha durat poc. El preacord que el Departament d'Educació va signar la setmana passada amb els sindicats majoritaris no ha servit per tenir un final de curs tranquil. Tot i que el govern ha aconseguit el suport del sindicat professors de secundària, USTEC, l'organització majoritària del sector, li ha tornat a girar l'esquena després que guanyés el no en la seva consulta sobre el pacte. Avui han tornat a la càrrega amb una nova vaga a tot Catalunya i n'han convocat una de nova. Serà dimarts vinent, com dèiem, coincidint amb l'arribada del papà a casa nostra. Seguint les protestes dels docents aquest migdia, i a la Nautiel, Anna, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Doncs la vaga d'avui a tot Catalunya, que havia de ser la darrera del curs, i finalment no ho serà, com deies, ha anat acompanyada d'una manifestació que ha començat cap a les 12 a l'Arc de Triomf i ha acabat al Parc de la Ciutadella, davant del Parlament, on ens trobem ara i on encara hi ha docents que van marxant a poc. Abans hi ha hagut tres columnes des de diversos punts, de Plaça Espanya, Sant Adrià de Besòs i la Zona Franca. Totes aquestes tres columnes han confluït, com dèiem, en aquesta manifestació central, que segons la Guàrdia Urbana ha plegat 15.200 persones, mentre que USTEC parla d'una xifra molt més elevada, parla de 90.000 participants. Sigui com sigui, la mobilització ha estat marcada per aquest nou anunci de vaga dimarts vinent.
2: I el nou, quan vingui el papa, es trobarà una vaga! I el nou, quan vingui el papa, es trobarà una vaga! I el nou, quan vingui el papa!
1: De fet, aquesta jornada de dimarts vinent ja ha estat batejada com a Papa Vaga pels seus organitzadors, uns organitzadors que són els mateixos que els de la vaga d'avui, USTEC i CGT principalment. USTEC és el sindicat majoritari del sector, CGT és minoritari dins de la mesa sectorial i també hi ha altres sindicats o COS o la CNT que no tenen representació en aquesta mesa. Sigui com sigui, doncs aquí es tornen a reunir aquests sindicats que han perdut una part de la unitat sindical, que és la de professors de secundària, com explicaves, Gavi, i que encara continua havent-hi unes certes diferències entre tots dos. D'una banda, USTEC defensava el sí al preacord, que al final no va sortir, va sortir el no, CGT defensava el no, i ara USTEC demana reprendre les negociacions, mentre que CGT demana la dimissió de la consellera de d'Educació, Esther Niubó. Escoltem Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
3: Volem doncs, que tornem a reobrir aquesta negociació, escoltant la veu del col·lectiu, tenint en compte quines són les necessitats reals que tenim en els centres, fent avenços en aquestes necessitats, fent una negociació oberta i flexible que permeti realment fer els avenços necessaris sense cap impediment.
4: Nosaltres demanem que cessi immediatament a la consellera Niubó. Li va gros, ha fallat dues vegades. No permetem entre totes que falli una tercera, si us plau.
1: Pel que fa a aquesta vaga d'avui, també hi ha ball de xifres, igual que amb la participació a la manifestació. El Departament d'Educació parla de menys d'un 30% de seguiment, mentre que USTEC assegura que hi ha hagut un 80%.
0: Crònica en directe des del Parc de la Ciutadella amb la nostra companya Nautiel. Anna, gràcies, bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs abans d'aglutinar tota la protesta en la manifestació que ha acabat, com dèiem, al Parc de la Ciutadella, algunes de les columnes de docents en vaga han provocat importants problemes de circulació, Ricard, en algunes de les vies d'accés de Barcelona.
5: Sí, centenars de docents procedents del Baix Llobregat i de Barcelona han tallat cap a quarts d'11 la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa. Abans, un grup de manifestants ja havia entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. D'altra banda, des del Vallès Oriental, una altra columna ha iniciat des de Sant Celoni una pedalada amb bicicletes reivindicativa per l'AP7 i la C33. La marxa ha provocat restriccions de mobilitat amb talls de trànsit i una marxa lenta fins a la ciutat de Barcelona, on s'han sumat a la manifestació. La jornada de vaga d'aquest divendres és la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades anunciat per aquest tercer trimestre. En el seu conjunt serà el 17è dia de aturades, tenint en compte les territorials i les de la plataforma 03.
0: Una manifestació i una vaga que no han estat secundades, com dèiem, ho explicava l'Anna, pel sindicat professors de secundària després que les seves bases sí que ratifiquessin el preacord amb el Departament d'Educació. Tot i això, el sindicat no dona per tancada la negociació.
5: Professors de secundària aplaudeixen que l'acord inclogui millores concretes pel professorat en termes de condicions laborals i estabilitat del sistema. El seu portaveu, Andreu Navarra, però, també ha deixat clar que és un punt de partida per abordar altres qüestions més profundes.
6: Que és un acord que és bo per la secundària, no considerem que siguin engrunes, però aquest acord a nosaltres tampoc ens satisfà. Nosaltres recollim aquest gairebé 3.000 milions d'euros d'inversió en educació i comencem a demanar més coses.
5: Entre elles mencionaven declaracions de la brúixola, la reducció de ràtios, la revisió del currículum o l'acceleració dels tràmits per retornar el deute dels sexenis. En tot cas, són qüestions que s'han d'abordar un cop s'assigni el preacord. Això es podria produir dijous en el marc d'una reunió de seguiment.
0: Aquest és un dels sindicats que, juntament amb Comissions i UGT, han passat avui pel Departament d'Educació per seguir desplegant l'acord tancat amb la conselleria. La seva titular, Esther Niubó, ha deixat clar que la seva prioritat és implementar-lo de la forma més ràpidament possible. I enmig d'aquest clima de mobilitzacions, amb les vagues d'avui i les que ja s'han anunciat coincidint amb la visita del Papa, com dèiem, els Mossos d'Esquadra preparen també un dispositiu de gran envergadura.
5: Sí, la setmana vinent desplegaran 5.600 agents en un dels operatius més importants que han fet mai per garantir la seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El coordinador del dispositiu, Joan Salamanya, assegura que es farà el possible, des de la prudència i el diàleg, perquè puguin conviure les protestes dels docents amb els actes previstos.
7: Tenim un esdeveniment, com hem dit, amb una gran rellevància, amb autoritats, amb actes amb multitudinaris i amb una mobilitat que hem de gestionar. I a partir d'aquí, com ens passa en altres ocasions, s'hi afegeixen altres ingredients, els quals hem de fer compatibles amb aquests. Ho gestionarem.
5: Tot plegat amb el nivell 4 d'alerta terrorista reforçat i una vigilància especial en espais amb grans aglomeracions, tot i que no hi ha cap amenaça concreta detectada.
0: I més enllà dels docents, avui també han estat cridats a vaga els treballadors de les biblioteques de Catalunya. Sense generar tanta expectació com els docents, molts usuaris s'han trobat aquest matí amb les persianes abaixades.
5: Sí, convocats per la CGT, el més actiu a la demarcació de Barcelona, tot i no ser majoritari a Catalunya, una cinquantena de treballadors de biblioteques arribats d'arreu del territori s'han concentrat a les portes de dos centres de Sants, demanant, entre altres, crear un espai únic de negociació per enfortir, així diuen, el poder sindical. Unes protestes que arriben dies abans que comenci la selectivitat i justifiquen aquesta afectació pel bé, diuen, de la democràcia. Laura Solà és membre de la CGT.
8: Estem sortint conjuntament amb la comunitat educativa, d'acord? Estem sortint conjuntament amb altres serveis públics i lo important precisament és poder tenir un futur com a comunitat, com a societat i lluitar per una societat més democràtica que no deixa de ser lluitar pels serveis públics que fan possible aquesta democràcia.
5: Des de la CGT es plantegen convocar vagues indefinides tots els divendres i dissabtes a partir d'ara i fins que es resolgui el conflicte.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: En crònica política, Salvador Illa insta el govern a posar la directa per executar els pressupostos. El president de la Generalitat ha reivindicat la feina feta fins ara i ha remarcat que s'està complint amb el full de ruta de la investidura. El cap de l'executiu ha destacat el pla de barris, la política d'habitatge, l'impuls per ampliar el Prat o l'aposta per millorar Rodalies. Marcos Díaz, bona tarda.
10: Sí, Salvador Illa ha posat en valor la feina feta fins ara quan arriba a l'equador del seu mandat i ha fixat la reforma del finançament com a principal meta per als propers dos anys. En la seva intervenció davant dels directius i els funcionaris de la Generalitat, el president ha atribuït l'endeutament de les comunitats autònomes a l'infrafinançament que pateixen i no pas a una mala gestió. Per tot plegat, Salvador Illa s'ha compromès a batallar per la condonació d'una part del FLAM i pel finançament singular.
11: Objectiu polític, FLAM i finançament autonòmic per aquesta segona

0: posava a marxa la cinquena, la sisena, la que sigui, la directa al govern, i un quart objectiu polític, que no depèn en aquest moment de l'àmbit de la política, però que l'estem seguint amb molta atenció, és l'efectivitat de l'amnistia.
1: El cap de l'executiu també ha reivindicat els acords amb Esquerra i Comuns que garanteixen l'estabilitat política, diuen, com ha quedat demostrat amb els pressupostos.
2: I Esquerra, a tot això, ha permès desencallar els comptes de la Generalitat i ara la formació republicana, Marcos, obre la porta a negociar els pressupostos de l'Estat.
1: Sí, tanmateix, a hores d'ara no els ha trucat ningú ni tampoc han rebut cap proposta del govern central, assegura Oriol Junqueras, que en tot cas ha vingut a seure a la taula de negociació perquè no dona per morta la legislatura i veu els pressupostos com una nova oportunitat per condicionar el govern central. Ara bé, el líder republicà ha assegurat que només hi ha la declaració d'intencions que Pedro Sánchez va manifestar en el Cercle d'Economia, però cap interès real ni contingut pressupostari concret.
3: Nosaltres estem interessats en fer un bon servei a la societat. Llavors, estem interessats en negociar uns pressupostos? Bueno, doncs depèn de l'interès real que tinguin el Partit Socialista. Tinc ni idea. Jo en aquests moments no puc constatar que tinguin un interès real més enllà de la simple declaració. Sé que han fet una declaració, però aquesta declaració no demostra res.
1: Junqueras ho ha dit en un acte amb estudiants a la Universitat Pompeu Fabra, on també s'ha mostrat escèptic amb algunes acusacions de corrupció que esquitxen el PSOE. El líder republicà ha dit en aquest sentit que té motius per desconfiar de la justícia.
2: Tot el contrari, sostenen des del Partit Popular. El seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, ha acusat el govern de Sánchez d'estar envoltat de corrupció. El dirigent popular troba una emergència nacional que el president del govern espanyol dimiteixi i convoqui eleccions. Sobre la possibilitat de demanar a Junts que voti una moció de censura al PP català, considera que no hi ha excuses per no voler posar les urnes.

0: veiem en titulars, 3 de cada 4 llars ateses per Càritas Barcelona viuen en condicions precàries d'habitatge. Així es desprèn de la memòria 2025 de l'entitat, on es constata també que l'exclusió residencial es cronifica, i és que el 48% de les famílies viuen de relloguer, sovint en habitacions. A més, un 13% es troba sense habitatge i un 9% depèn de projectes socials. Més detalls amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La memòria també revela que 4 de cada 10 llars ateses tenen fills de càrrecs i que 8 de cada 10 persones estan a l'atur o en l'economia submergida. A més, el 55% es troba en situació administrativa irregular. Ho ha explicat en una entrevista a La Ciutat la responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona, Amèlia de Juan Castella.
2: Les dificultats per accedir a l'habitatge, a part de la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies, són els dos elements que a la metropolitana ens trobem, doncs, que generen més exclusió, perquè aquí l'accés a l'habitatge té un cost molt més elevat que la resta de Catalunya.
1: Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures estructurals urgents i una llei contra el sensellarisme a Catalunya que es pugui aprovar aquesta legislatura.
0: Gràcies, Montse. Més coses. El Servei Català de Trànsit posarà en marxa una nova campanya per conscienciar la població dirigida als motoristes per frenar la sinistralitat.
3: Sí, enguany fins al 31 de maig ja han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes. Són el col·lectiu amb més mortalitat, tot i ser menys nombrosos, i representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit. La majoria dels sinistres es concentren a la demarcació de Barcelona i molts són accidents en solitari, sobretot sortides de via. El perfil més habitual és el d'un home de més de 45 anys i els accidents mortals s'acumulen sobretot els caps de setmana i durant les tardes.
0: I en aquest context de preocupació per la seguretat dels motoristes, l'Audiència de Lleida ha condemnat una conductora per la mort de 3 motoristes al FES, al Segrià, l'any 2022. Haurà de pagar una multa de 5.400 euros per 3 delictes d'homicidi per imprudència menys greu.
3: Segons la sentència, la dona es va distreure mentre bevia un cafè al volant, va perdre el control del cotxe i va envair el carril contrari, impactant contra dues motocicletes. La Fiscalia i una de les famílies han recorregut la decisió perquè consideren que la negligència és prou greu com per comportar penes de presó. Els Mossos apunten que no hi va haver cap frenada i que la conductora es va desviar durant metres sense reaccionar, malgrat que les condicions de la via eren òptimes. Ara, la pilota està sobre la taulada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: A la plana econòmica us hem d'explicar que el Consorci de la Zona Franca dona per tancada la 28a edició del CIL, que l'any que ve se celebrarà per primera vegada al recinte de Gran Via i, a més, canviarà de nom.
3: Sí, el Saló Internacional de la Logística, que ha convertit Barcelona en la capital mundial d'aquest sector durant 3 dies, ha tancat les portes acollint més de 15.000 professionals arribats de 87 països del món. Més del 90% d'ells tenen poder de decisió en les seves empreses i, gràcies a això, el CIL també afavoreix la contractació de moltes persones. Més enllà d'això, la fira canviarà d'ubicació l'any que ve i es trasllada al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, on se celebren els grans esdeveniments com el Mobile, l'Alimentària o el Sonar. També es transformarà i modificarà el seu nom, introduint la paraula innovació entre les seves sigles, escenificant així el pes que tenen les noves tecnologies en la resiliència del sector davant crisis de subministraments com la de l'Estret d'Ormuz.
0: A plana local, us hem d'explicar que la circulació a la línia R3 ja s'ha normalitzat aquest matí després de les incidències registrades les darreres hores. El tall va afectar el tram entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a quarts de 12.
3: Tot plegat en el marc de l'episodi de pluges que ha deixat més d'un centenar d'avisos als bombers arreu de Catalunya. Cap de greu. El cas més destacat es va produir ahir a la tarda, quan un arbre, com dèiem, va caure a la zona de vies i un tren hi va impactar sense causar ferits.
0: A les comarques gironines baixen els delictes en general, però preocupa l'augment dels que impliquen violència entre persones. En el primer trimestre de l'any, la criminalitat ha caigut més d'un 6%, sobretot per la davallada de robatoris, tràfic de drogues i estafes.
3: Tot i això, pugen els delictes més sensibles. Les baralles amb lesions creixen un 23%. També ho fan les violacions, amb 55 casos registrats, i augmenten els robatoris de vehicles. És a dir, menys fets delictius en global, però més conflicte directe al carrer. Un cas destacat és Banyoles, on els furts s'han disparat gairebé un 92% i expliquen bona part de l'augment global al municipi. En el capítol positiu, baixen els delictes més greus. Els assassinats es redueixen de 3 a 1 i també cauen les temptatives d'homicidi respecte a l'any passat.
0: L'Ajuntament de Palamós prohibirà el bany a la platja del Castell pels treballs de reparació de la canonada submarina d'aigües residuals.
3: Una afectació que arriba a l'inici de la temporada alta en una de les platges més concorregudes del municipi. Els treballs s'engeguen ara, que ja ha arribat una peça clau per fer les obres fabricada a Dinamarca. La reparació s'allargarà diversos dies després que la canonada cedís a més de 600 metres mar endins i a 23 de profunditat.
0: I l'Ajuntament de Cadaqués a l'Alt Empordà ha demanat a l'Estat que faci una excepció en la prohibició del fondeig sobre la Posidònia.
3: El consistori argumenta que més del 90% del fons marí de la zona està recobert per aquestes praderies i demana que l'aplicació de la regulació sigui equilibrada i compatible amb les activitats locals relacionades amb la navegació. A més, ha avançat que aquesta preocupació és compartida amb diversos municipis de la zona i que per això la Generalitat ha decidit presentar-hi un recurs. En paral·lel, anuncien que, juntament amb altres poblacions i empreses nàutiques, han impulsat accions jurídiques.
4: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
0: Doncs repassem l'actualitat esportiva ara amb el Víctor Lozano. Comencem amb dos resultats d'última hora.
6: El Barça s'ha classificat per les semifinals de la fase final de la Copa del Rei d'handbol, que ha començat avui a Alacant, després d'imposar-se a l'Atlètic Valladolid per 38-24. Els altres partits de quarts de final seran aquests: a les 4 Bidasoa, Torrelavega, a 7:15 Nava Conca i a 9:15 Alacant Osca. I en tennis, el barceloní Marcel Granollers i la seva parella Horacio Ceballos s'han classificat per la final del torneig de Roland Garros en la modalitat de dobles, després de guanyar els italians Simon Bolelli i Andrea Vavassori per 7-6 i 6-4. Saltem al bàsquet. El Barça segueix entestat en complicar-se la vida i en fer difícil el que té coll avall. L'equip de Xavi Pascual va desaprofitar el matchball a favor que tenia per classificar-se per les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa i ara s'ho haurà de jugar tot a un caixa a faixa i a sobre lluny del Palau. Els blaugrana van perdre davant Lucan Múrcia per 87-90 el segon partit dels quarts de final. El georgià Toko Shengeli, amb 18 punts i 7 rebots, va ser el jugador més destacat dels blaugranes. Fluixa actuació de l'equip de Xavi Pascual contra un equip que va ser demolidor en atac. Tan cert és això com que el Barça va ser massacrat pels àrbitres en l'últim minut del partit. Els col·legiats van assenyalar una falta en atac molt rigorosa de Vesely. Tot seguit van xiular una falta del propi Vesely encara més rigorosa i per acabar-ho de dubar van assenyalar banda a favor de l'equip murcià quan un dels seus jugadors va trepitjar la línia de fons.

0: Oros, noches de vigor. Energisil Vigor con maca estimula y potencia el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Onda Cero Barcelona.
4: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
5: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
6: La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, ¿puedes evitarla? ¿Quieres saber cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no sabes la respuesta, podemos ayudarte.
7: Son missatges de María Elba Rojas, especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. 93 246 60 96. bufeterojas.es.
8: Restaurante Asador de Lugo, el sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día, también con menús diarios. Asador de Lugo, calle Comtes de Bell-Lloc 63-65, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-0120.
9: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
10: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
11: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
10: Aida de Verdi.
11: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
10: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
11: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
10: I després de Bellini, què ens espera?
11: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I, abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lis Davidson, però també... Alfredo Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
4: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
12: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.
13: Dos hermanas muertas con punto de casarse.
14: La novia gitana.
15: ¿Cuándo he visto algo igual?
14: La red púrpura.
16: Estamos a punto de acabar con la red.
17: A punto una mierda.
14: La nena.
18: Son siete marcas en la espalda, cada una hecha con un cuchillo diferente.
14: Basada en el éxito literario de Carmen Mola.
19: ¡Se está poniendo en peligro!
20: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
19: ¡Chasca!
14: La trilogía al completo. La novia gitana. ¡Ah! Ya disponible solo en A3 Player.

Cities, el teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: con Cantizano.
1: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory Senior, de Pharma OTC.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Más Renfe es el mejor programa de puntos.
4: Dos puntos.
3: Puedes pasar tus puntos a euros.
4: Punto y seguido.
3: Y cuanto más viajas, más puntos acumulas.
4: Punto y aparte.
5: Más Renfe, más viajes, más puntos.
4: Punto.
6: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
7: Onda Cero Barcelona.
8: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
9: Arriba al Liceu, Le nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
10: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
11: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
12: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
13: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
14: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
13: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
15: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
13: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
0: Por fin.

0: rutes interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
1: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
0: El president de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametllet.
2: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que a més ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
1: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
2: Jo volia anar una mica més enllà, ja no em servien els documentals típics, l'impacte que suposa poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Aquest 12 i 13 de juny, Nano Teatre a Vilanova i la Geltrú. Peces breus en espais singulars per viure el teatre de ben a prop amb entrades a 12 euros. A Banyoles, fins al 13 de juny, exposició T300 per l'amor de Déu, amb proposta d'art contemporani amb mirada social. De l'11 al 13 de juny, al Masnou, la Sal Festival de Periodisme i Fotografia, amb xerrades, exposicions i activitats gratuïtes. Dissabte, a l'Hospitalet de l'Infant, gimcana familiar al Coll de Balaguer per descobrir la història jugant amb preus molt assequibles. I a Vic, el 12 i 13 de juny, Cabro Rock, dos dies de concerts i ambient festiu amb grans noms del panorama català.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: Està ja a Anglaterra i que podria també incloure a principis d'agost un partit a Buenos Aires, a Argentina, davant el River Plate. Lamine Yamal, que ja és a Chattanooga, Tennessee, amb la resta de la selecció espanyola pel Mundial i que ha estat designat avui millor jugador de la Lliga 25-26. Parlant d'amistosos, l'Espanyol en tanca un l'1 d'agost davant el Middlesbrough anglès al Riverside Stadium. Michael Olise, davanter del Bayern de Munich, britànic però internacional per França, podria ser el crack que vol incorporar Florentino Pérez al Real Madrid pagant 150 milions d'euros si guanya les eleccions a la presidència del Club Blanc el proper diumenge. Els quatre gats, el Víctor Llucià la farà petar amb la Laia Mestre, directora del documental Les del Cricket, una història d'empoderament i integració de joves dones migrants a Catalunya. I el nostre habitual repàs als esports als Estats Units, tancant un programa que encetem a 2:00 fins a les 10 en punt de la nit.
1: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio a Onda Cero Catalunya. De dilluns a divendres, a 2:45 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
2: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
1: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
2: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.
1: A Onda Cero, la ciutat.
3: De xicotet sempre pensava que les locutores, los locutores, el público y los que parlen a la ràdio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaban ahí con la orquesta y todos dintre de la meva ràdio.
4: Pels que fem la ràdio...
5: Estem emocionats,
4: sí,
5: ara.
4: No sap el que ens emociona aquestes paraules, i més pels que portem 20 anys aquí a Onda Cero. Sí. Poder parlar amb vostès és tot un honor.
5: Estem emocionats, Javier, perquè els que portem 20 anys aquí sentim els colors molt allò que es diu a fuego, el color verd d'aquesta cadena d'emissores. Estem recordant aquell 26 de novembre del 1990, que fa molts anys d'allò, i a més estem recordant el Kobe, que és... Mm-hmm. Està als nostres cors, com deia en Javier Valls, que estic molt emocionat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Amics per sempre!
6: Se va Fernando Eiras y se sienta ya Rafa La Torre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cantizano?
6: Buenas tardes.
7: Alto,
6: ha hablado
7: el Juan. Él dice que si es el Juan, desde luego no se había enterado. Porque no conocía las andanzas de Leire 10. Ojo, no conocía las andanzas de Leire 10.
6: Pero sí conocía a
7: Leire. Eso no significa que no conociera a Leire 10. Hombre, hay fotografías de ambos, ¿eh? Es verdad que hay muchas fotografías del presidente con mucha gente, ¿eh? Pero sí da la sensación de que, bueno, Leire 10 era una persona conocida, muy conocida dentro del PSOE, porque si no, tú no llegas a lugares tan sensibles. Bueno, alguna credibilidad le concedían a su carta de presentación cuando la recibe la directora general de la Guardia Civil. Y ahora, esto es muy importante, están investigando las reuniones en la Fiscalía General del Estado. Ella siempre dice FGE, que no sabemos si es Fiscal General del Estado o Fiscalía General del Estado. En cualquier caso, en estas estamos.
6: Pues estas y otras noticias con Rafa La Torre y todo su equipo. El lunes volvemos porque empieza el fin de semana. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
8: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Estabilitzat l'incendi que crema des de quarts de quatre a la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda. 30 dotacions de bombers estan treballant en el foc i han evacuat les naus pròximes a la fàbrica afectada i demanat també el confinament dels treballadors d'altres empreses del polígon. Les flames haurien començat a la coberta de la nau i s'haurien expandit a tota la instal·lació. A l'inici del foc, tot el personal ha pogut sortir de la nau i no s'han registrat ferits.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest divendres, dia 5 de juny. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Els docents no en tenen prou i després de la vaga general d'avui, que culmina les 17 mobilitzacions que tenien previstes, han anunciat una nova aturada.
1: Serà dimarts vinent i l'han batejat amb el nom de Papa Vaga, perquè la faran coincidir amb la visita del Pontífex a Barcelona.
2: Impulsem la Papa Vaga, ja sabeu que ja la tenim fins i tot batejada, i esperem que serveixi per fer aquesta mínima pressió i que serveixi també per, no sé, per llançar aquest missatge contundent a la consellera i que, no sé, que seguim tots plegats doncs, a tornar a dialogar i reconduir la situació, perquè fa molta falta.
1: És la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. Per fer-ho possible i intentar que es puguin produir que no es puguin produir incidències, els Mossos d'Esquadra ja han començat a preparar un gran dispositiu. L'intendent Joan Salamanya és el coordinador general del dispositiu.
3: Hem de preveure plans d'evacuació, o hem de preveure com en un moment donat podem fer moure les persones o no permetre que entrin més persones a determinats espais per no tenir riscos associats a les aglomeracions de persones. I una altra qüestió, la que tenim la mirada posada, és amb la delinqüència ordinària, que puguin aprofitar aquests dies doncs, per cometre delictes habituals, especialment els relacionats amb el patrimoni.
1: Perquè no es produeixin incidències, es desplegaran fins a 5.600 agents en un dels operatius més importants que s'han fet mai a Catalunya.
0: En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, mira endavant amb l'objectiu de garantir l'aprovació dels pressupostos.
1: En els propers dos anys es vol centrar en la condonació del deute, el nou finançament i el desplegament efectiu de la llei d'amnistia.
4: I són les coses que a mi m'agradaria que passessin aquests propers dos anys. No? Algunes coses haurien de passar en mesos. El finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos.
1: El cap de l'executiu també ha reivindicat que s'estan complint els acords d'investidura amb Esquerra i Comuns.
0: Càritas avisa que els problemes d'habitatge de les famílies que atén s'està cronificant.
1: Gairebé la meitat viu de relloguer i un 13% no té un habitatge. Són 5 punts més que l'any anterior. La responsable d'acció social de l'entitat de Barcelona, Amèlia de Juan Castella, reconeix que caldrà temps per solucionar aquesta precarietat. Són declaracions de la ciutat.
5: El que passa és que anem tard. I, per tant, ara que el símptoma és tan evident, necessitem uns anys per revertir aquesta circumstància, que no és el que necessitem, que necessitaríem una immediatesa.
1: Castella veu urgent aprovar una llei del sensellarisme aquesta legislatura i mesures estructurals.
0: Segona hora del programa carregada de cultura i sense sorpreses. Comencem viatjant 50 anys enrere a la plaça Monumental per reviure un moment únic.
1: Feia només 8 mesos de la mort de Franco quan els Rolling Stones van fer el seu primer concert a Catalunya. Descobrirem la història d'un esdeveniment envoltat de polèmica, repressió policial i problemes de producció. I ho farem a través del llibre Black and Cat de Jordi Novell, amb les imatges del fotògraf Francesc Fàbregas, que hi va ser.
0: Després serà el torn del cinema amb el Juan Torres.
1: Aquesta setmana ret homenatge a una llegenda, Clint Eastwood, que es retira als 97 anys. Repassarem tres de les seves pel·lícules més icòniques.
0: I acabarem el ritme de la música que ens porta cada setmana la Marta Lozano.
1: Avui parlarà, entre altres temes, de la cancel·lació dels concerts de Primavera Sound pel temporal, del fenomen Bad Bunny i les seves polèmiques i de l'ampliació de la gira que ha anunciat Celine Dion.
0: Titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. Lamine Yamal guanya el premi a millor jugador de la temporada 25-26 a la Lliga Espanyola. A les 9 de la nit, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut buscarà igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet contra Baskonia, qui va guanyar el primer partit dimecres passat. I el Barça es fica a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol després de superar l'Atlético Valladolid 38-24.

0: Moment de saber qui ens espera al cel per demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat durant la tarda amb núvols d'evolució al Pirineu on no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. Les temperatures diurnes pujaran, arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Per altra banda, bufarà vent fluix amb brises durant les hores centrals. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic, Dani Sánchez.

0: estabilitzat.
1: Han començat a la coberta i s'han expandit a tota la fàbrica. A aquesta hora hi ha 30 dotacions del cos d'emergències actuant des de fora de la nau arran del volum de les flames. Els bombers treballen amb l'objectiu d'evitar que el foc es propagui a les edificacions del voltant i ja han evacuat les persones que s'hi trobaven dins. No s'han de lamentar danys personals perquè durant l'inici de l'incendi tot el personal de la firma d'automoció ha pogut sortir de la nau i no s'han registrat ferits. Es recomana no fer esport ni activitats a l'aire lliure per evitar la inhalació de fum, ja que la columna és espessa. Arran del foc s'estan produint retencions de 10 km a la xarxa viària i el fum es pot veure des de diferents punts del Vallès.
0: Segons ha explicat l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, en el moment del foc, s'ha començat a iniciar el foc, hi havia una vuitantena de persones treballant-hi, d'un total de 300 que es troben treballant a aquesta indústria. Ara la companyia treballarà estretament amb les autoritats competents per avaluar la situació. Segons ha explicat també l'alcalde, la nau afectada és un magatzem d'expedició en què hi havia peces de recanvi i vehicles, principalment motocicletes.

0: altra actuació, actualització, l'anirem comentant aquí a La Brúixola. Avui, un dia també molt marcat per l'educació i les mobilitzacions que ha fet als carrers de Catalunya i també l'aturada. El que sí que queda clar és que al final d'aquest curs aquí a Catalunya es viurà de manera molt intensa. El preacord que el departament va signar la setmana passada amb els sindicats majoritaris no ha servit per evitar l'aturada d'avui, tot i que el govern ha sumat un nou suport al de Sindicat Professors de Secundària. USTEC, l'organització majoritària del sector, li ha tornat a girar l'esquena després que guanyés el no en la seva consulta sobre el pacte. Avui els docents han tornat a la càrrega amb una vaga a tot Catalunya que ha tingut un 30% de seguiment segons Educació i un 80% segons USTEC, ball de xifres. Com sempre, i això no és tot, perquè n'ha convocat una de nova. Serà dimarts vinent, coincidint amb l'arribada del Papa a casa nostra. Seguint totes aquestes protestes dels docents aquest matí, hi ha estat la nostra companya Ana Utiel. Ana, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Amb motiu de la vaga d'avui s'ha fet una manifestació central a Barcelona. Cap a les 10 del matí, tres columnes han sortit de diferents punts, Plaça Espanya, Sant Adrià de Besòs i la Zona Franca, i totes han confluït a l'Arc de Triomf cap a les 12, des d'on han sortit en direcció al Parc de la Ciutadella per arribar a les portes del Parlament. Hi han participat unes 15.200 persones, segons la Guàrdia Urbana. Si veus, TEC parla de 90.000 assistents. En qualsevol cas, una cosa segura, i és que la convocatòria de dimarts n'ha estat protagonista. Tot i que aquesta jornada ja ha estat batejada com a Papa Vaga pels seus organitzadors, també coincideix amb un altre moment important, l'inici de la selectivitat a Catalunya. Unes proves, recordem, que involucren docents de secundària i que, per tant, es podrien veure afectades per la vaga.
0: La vaga de dimarts ha estat convocada per USTEC i la CGT, a més de la intersindical i COS, que no tenen representació a la mesa sectorial. La convocatòria, doncs, torna a unir uns sindicats, Anna, que havien estat ocupant posicions contràries els últims dies.
1: Sí, USTEC va signar el preacord amb el departament i va fer campanya a favor del sí en la consulta, mentre que la resta van ser els abanderats del no. Ahir dijous, com sabeu, després del rebuig del 65% dels votants, USTEC es va desmarcar del pacte i va reprendre les mobilitzacions. Però això no ha impedit que la seva portaveu, Iolanda Segura, fos escridassada durant els parlaments finals. La resta de representants sindicals li han fet costat i ella ha fet autocrítica.
2: Acceptem aquest no i volem deixar molt clar que farem el que el col·lectiu ens demani. Per això estem aquí. Estem aquí i, a més, volem reconèixer que potser no hem pres les decisions més encertades en tot moment en aquest procés de negociació.
1: Amb tot, Segura ha demanat un cop més que es reprengui la negociació amb la conselleria, però amb el comitè de vaga i no en el marc de la mesa sectorial com s'havia fet fins ara. En canvi, des de la resta de sindicats van més enllà i exigeixen la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
3: Nosaltres demanem que cessi immediatament a la consellera Niubó. Li va gros, ha fallat dues vegades. No permetem entre totes que falli una tercera, si us plau.
1: Jané també ha recordat que el dia 20 hi ha una assemblea educativa que servirà per preparar, diu, una tardor calenta.
0: Gràcies, Anna.

0: La vaga ha estat acompanyada especialment durant el matí de talls a les carreteres en zones com la Ronda Litoral, a l'alçada del passeig de la Zona Franca. Un grup de manifestants han entrat també a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, com dèiem, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigien la seva dimissió. En el cas del Vallès Oriental, una columna de docents han fet una pedalada des de Sant Celoni per l'AP7 i la C33.
1: I mentrestant, el sindicat professors de secundària, Comissions Obreres i UGT han passat avui pel Departament d'Educació per seguir desplegant l'acord tancat amb la conselleria. La seva titular, Esther Niubó, ha deixat clar que la seva prioritat és implementar-lo de la forma més ràpida possible. De fet, es preveu una nova reunió dijous per signar-lo.
0: I enmig d'aquest clima de mobilitzacions amb les vagues d'avui i les que ja s'han anunciat coincidint amb la visita del Papa, els Mossos d'Esquadra preparen un dispositiu de gran envergadura. Ricard Jiménez, bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. La setmana vinent desplegaran 5.600 agents en un dels operatius més importants que han fet mai per garantir la seguretat durant la visita del Lleó 14 a Catalunya. El coordinador del dispositiu, Joan Salamanya, assegura que es farà el possible, des de la prudència i el diàleg, perquè puguin convidar a les protestes dels docents amb els actes previstos.
3: Tenim un esdeveniment, com hem dit, amb una rellevància, una gran rellevància, amb autoritats, amb actes amb multitudinaris i amb una mobilitat que hem de gestionar. I a partir d'aquí, com ens passa en altres ocasions, s'hi afegeixen altres ingredients, els quals hem de fer compatibles amb aquests. Ho gestionarem.
2: Tot plegat amb el nivell 4 d'alerta terrorista reforçat i una vigilància especial en espais amb grans aglomeracions, tot i que no hi ha cap amenaça concreta detectada.
0: I més enllà dels docents, avui també s'han cridats a la vaga els treballadors de les biblioteques de Catalunya. Sense generar tanta expectació com en el cas dels mestres, molts usuaris s'han trobat aquest matí amb les persianes abaixades, Ricard.
2: Convocats per la CGT, el sindicat més actiu a la demarcació a Barcelona, tot i no ser majoritari a Catalunya, una cinquantena de treballadors de biblioteques arribats d'arreu del territori s'han concentrat a les portes de dos centres de Sants, demanant, entre altres, crear un espai únic de negociació per enfortir, així diuen, el poder sindical. Unes protestes que arriben dies abans que comenci la selectivitat i justifiquen aquesta afectació pel bé, diuen, de la democràcia. Laura Solà és membre de la CGT.
4: Estem sortint conjuntament amb la comunitat educativa, d'acord? Estem sortint conjuntament amb altres serveis públics i l'important precisament és poder tenir un futur com a comunitat, com a societat i lluitar per una societat més democràtica que no deixa de ser lluitar pels serveis públics que fan possible aquesta democràcia.
2: Des de la CGT es plantegen convocar vagues indefinides tots els divendres i dissabtes fins que resolgui el conflicte.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
6: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
7: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
6: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.

0: Passen 16 minuts de les 7 de la tarda. Salvador Illa insta el govern a posar la directa per executar els pressupostos. El president de la Generalitat ha reivindicat la feina feta fins ara i ha remarcat que s'està complint amb el full de ruta de la investidura. El cap de l'executiu ha destacat el pla de barris, la política d'habitatge, l'impuls per ampliar el port o l'aposta per millorar Rodalies. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Salvador Illa ha posat en valor la feina feta fins ara quan arriba a l'equador del seu mandat i ha fixat la reforma del finançament com a principal meta per als propers dos anys. En la seva intervenció davant els directius i els funcionaris de la Generalitat, el president ha atribuït l'endeutament de les comunitats autònomes a l'infrafinançament que pateixen i no passa una mala gestió. Per tot plegat, Salvador Illa s'ha compromès a batallar per la condonació d'una part del FLAM i pel finançament singular.
2: Objectiu polític, FLA i finançament autonòmic per aquest segon mandat. Posar la marxa, la cinquena, la sisena, la que sigui, la directa al govern, i un quart objectiu polític, que no depèn en aquest moment de l'àmbit de la política, però que l'estem seguint amb molta atenció, és l'efectivitat de l'amnistia.
1: El cap de l'executiu també ha reivindicat els acords amb Esquerra i Comuns que garanteixen, diu, l'estabilitat política, com ha quedat demostrat amb els pressupostos.
0: Esquerra ha permès desencallar els comptes de la Generalitat i ara la formació obre la porta a negociar els pressupostos de l'Estat. Tanmateix, a hores d'ara, no els ha trucat ningú ni tampoc han rebut cap proposta del govern central.
1: Sí, Oriol Junqueras ha vingut a seure a la taula de negociació perquè no dona per morta la legislatura i veu els pressupostos com una nova oportunitat per condicionar el govern central. Ara bé, el líder republicà ha assegurat que a hores d'ara només hi ha la declaració d'intencions que Pedro Sánchez va manifestar en el Cercle d'Economia, però cap interès real ni contingut pressupostari concret.
3: Nosaltres estem interessats en fer un bon servei a la societat. Llavors, estem interessats en negociar uns pressupostos? Bueno, doncs depèn de l'interès real que tinguin el Partit Socialista. Tinc ni idea. Jo en aquests moments no puc constatar que tinguin un interès real més enllà de la simple declaració. Sé que han fet una declaració, però aquesta declaració no demostra res.
1: Junqueras ho ha dit en un acte amb estudiants a la Universitat Pompeu Fabra, on també s'ha mostrat escèptic amb algunes acusacions de corrupció que es queixen al PSOE. El líder d'Esquerra ha dit que té motius per desconfiar de la justícia.
0: Tot el contrari sostenen des del Partit Popular, gràcies Marcos. El seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, ha acusat el govern de Sánchez d'estar envoltat de corrupció. El dirigent popular troba una emergència nacional que el president del govern espanyol dimiteixi i convoqui eleccions. Sobre la possibilitat de demanar a Junts que voti una moció de censura, el PP català considera que no hi ha excuses per no voler posar les urnes.
4: Dos hermanas muertas con punto de casarse.
5: La novia gitana.
6: Cuando he visto algo igual.
5: La red púrpura.
7: Estamos a punto de acabar con la red.
8: A punto una mierda.
5: La nena.
9: Son siete marcas en la espalda, cada una hecha con un cuchillo diferente.
5: Basada en el éxito literario de Carmen Mola.
10: Se está poniendo en peligro.
11: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
10: ¡Chasca!
5: La trilogía al completo. La novia gitana. Ya disponible solo en A3Player.
12: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
0: Cada quatre llars ateses per Càritas Barcelona viuen en condicions precàries d'habitatge. Així es desprèn de la memòria 2025 de l'entitat, on es constata que l'exclusió residencial es cronifica i és el 48% de les famílies les que viuen de relloguer, sovint en habitacions. A més, un 13% es troba sense habitatge i un 9% depèn de projectes socials. Montse Valls, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. La memòria també revela que 4 de cada 10 llars ateses tenen fills a càrrecs i que 8 de cada 10 persones estan a l'atur o en l'economia submergida. A més, el 55% es troba en situació administrativa irregular. Ho ha explicat en una entrevista a La Ciutat la responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona, Amèlia de Juan Castella.
14: Les dificultats per accedir a l'habitatge, a part de la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies, són els dos elements que a la metropolitana ens trobem, doncs, que generen més exclusió, perquè aquí l'accés a l'habitatge té un cost molt més elevat que la resta de Catalunya.
13: Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures estructurals urgents i una llei contra el sensellarisme a Catalunya que es pugui aprovar aquesta legislatura.
0: Gràcies, Montse. Més coses. El Servei Català de Trànsit posarà en marxa una nova campanya per conscienciar la població dirigida als motoristes per frenar la sinistralitat.
6: Enguany, fins al 31 de maig, ja han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes. Són el col·lectiu amb més mortalitat, tot i ser menys nombrosos, i representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit. La majoria dels sinistres es concentren a la demarcació de Barcelona i molts són accidents en solitari, sobretot sortides de via. El perfil més habitual és el d'un home de més de 45 anys i els accidents mortals s'acumulen sobretot els caps de setmana i durant les tardes.
0: I en aquest context, la preocupació per la seguretat dels motoristes, l'Audiència de Lleida ha condemnat una conductora per la mort de 3 motoristes al Fes, al Segrià, l'any 2022. Haurà de pagar una multa de 5.400 euros per 3 delictes d'homicidi per imprudència. Menys greu. I en clau econòmica, el Consorci de la Zona Franca dona per tancada la 28a edició del CIL, que l'any que ve se celebrarà per primera vegada al recinte de Gran Via i canviarà de nom.
6: El Saló Internacional de la Logística, que ha convertit Barcelona en la capital mundial d'aquest sector, durant 3 dies ha tancat les portes acollint més de 15.000 professionals arribats de 87 països diferents. Més del 90% d'ells tenen

0: poder de decisió en les seves empreses i gràcies a això el CIL també facilita la contractació de moltes persones. Més enllà d'això, la fira canviarà d'ubicació l'any que ve i es traslladarà a recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, on se celebraran els grans esdeveniments com el Mobile, l'Alimentària o el Sonar. També es transformarà i modificarà el seu nom introduint la paraula innovació entre les seves sigles, escenificant així el pes que tenen les noves tecnologies en la resiliència del sector davant crisis com la de l'Estret d'Ormuz.
1: I a les comarques gironines baixen els delictes en general, però preocupa l'augment dels que impliquen violència entre persones. En el primer trimestre de l'any, la criminalitat ha caigut més d'un 6%, sobretot per la davallada de robatoris, tràfic de drogues i estafa, Joan.
0: Tot i això, pugen els delictes més sensibles. Les baralles amb lesions creixen un 23%, també ho fan les violacions amb 55 casos registrats i augmenten els robatoris de vehicles, és a dir, menys fets delictius en global, però més conflicte directe al carrer. Un cas destacat és Banyoles, on els furts s'han disparat gairebé un 92% i expliquen bona part de l'augment global al municipi. En el capítol positiu baixen els delictes més greus. Els assassinats es redueixen de 3 a 1 i també cauen les temptatives d'homicidi respecte a l'any passat.
1: I acabem al barri de Sant Roc de Badalona, on els Mossos d'Esquadra investiguen el segon tiroteig en pocs dies. El barri, tal com ha avançat el Digital Metropol i la policia, ha rebut l'avís passada la mitjanit quan un veí ha escoltat trets de pistola sense identificar si havien estat en un domicili o al carrer. El més sensible de tot plegat és que s'ha produït al carrer Còrdoba. És el mateix on es va produir un incident similar aquest diumenge quan una nena de 10 anys va quedar malferida per una bala mentre jugava al carrer. Per ara no hi ha detinguts per a cap dels dos casos.
2: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
3: Próximo destino, Zaragoza.
4: El sábado 6 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Parque Macanaz de Zaragoza, con motivo de la Feria de la Garnacha 2026 y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carles Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu ràdio.
1: Moment de conèixer què ens espera a partir de 8:45 del vespre a la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Bona tarda.
5: Hola, Lola Sorribas, bona tarda. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la pretemporada del Barça que arrenca el 13 de juliol i inclourà estatge a Anglaterra i que podria incloure a principis d'agost un partit a Buenos Aires davant River Plate. Lamine Yamal, que ja és a Chattanooga, Tennessee, amb la resta de la selecció espanyola pel Mundial i que ha estat designat avui millor jugador de la Lliga 25-26. Parlant d'amistosos, l'Espanyol en tanca un l'1 d'agost davant el Middlesbrough anglès al Riverside Stadium. Michael Olise, davanter del Bayern de Múnich, britànic però internacional per França, podria ser el crack que vol incorporar Florentino Pérez al Real Madrid pagant 150 milions d'euros si guanya les eleccions a la presidència del proper diumenge. Als Quatre Gats, el Víctor Llucià la farà petar amb Laia Mestre, director del documental Les del Cricket, una història d'empoderament i integració de joves dones migrants a Catalunya. I el nostre habitual repàs als esports dels Estats Units, tancant un programa que encetem a 8:45 fins als 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, gràcies, bon cap de setmana.
4: Traer a un amigo a Fenie Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergía.es. Porque estar con Fenie Energía tiene ventajas y puntos y euros.
6: A few hearts broken as truth, few strings busted. It's not a lot.
1: Barcelona, 11 de juny de 1976. La plaça Monumental és plena de gom a gom per culpa de 5 persones.

0: Els Rolling Stones tocaven per primer cop a Catalunya en un moment que la societat buscava la música per fer gala de la seva llibertat flamant.
1: El dictador Francisco Franco feia només 8 mesos que havia mort i la balança que sostenia Espanya començava a decantar-se. D'un costat el pes d'un règim agonitzant i de l'altre l'empenta creixent d'una societat que volia recuperar les seves llibertats. Però aquell concert, que avui sembla inevitable, va estar a punt de no existir. Problemes constants, canvis d'ubicació, pressions institucionals i un ambient carregat de desconfiança cap a tot allò que feia olor a contracultura. Fins i tot, hi havia qui veia els Stones més com un perill que com un reclam cultural i les crítiques no es van fer esperar.
0: Una història que podran conèixer a través del nou llibre d'Enderroc Llibres, anomenat Black and Cats, que combina el relat de l'autor especialitzat en música Jordi Novell i les fotografies d'algú que hi va ser aquella nit un dels fotògrafs de rock més rellevants del país, Francesc Fàbregas. Doncs els podem saludar els dos aquí a la brúixola. Jordi Novell, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, bona tarda.
0: I des de la distància, Francesc Fàbregas. Francesc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: A veure, Francesc, començo amb tu. Què va passar aquell 11 de juny del 76 a la Monumental?
3: Bé, doncs jo la veritat és que jo potser em vaig enterar aleshores més tard, no? Perquè vam entrar més d'hora, nosaltres, bueno, nosaltres, els que vam entrar, els que teníem invitació o els que teníem ja el permís per fer fotografies, no? Potser més tard te n'assabentes una mica del festival que va haver-hi a fora del carrer, no?
1: Jordi, tu no hi eres, principalment perquè tenies només 3 anys, si no vaig errat.
4: 2 i algun més.
1: Imagino que per relatar exactament què va passar aquella nit has parlat molt amb el Francesc, però també t'has hagut de documentar de moltes maneres.
4: Sí, el llibre, diguem-ne, va creixent de velocitat, perquè sí que vull situar el lector, diguem-ne, tant en la trajectòria dels Rolling Stones, és a dir, què era? Era un grup que havia nascut al 62, feia 14 anys, i ja en aquella època se'ls considerava que eren uns dinosaures, no? I com diguem-ne, graven el disc Black and Blue, d'aquí el nom del llibre, i la gira europea que acaba a Barcelona, no? El llibre va perdent, va guanyant velocitat, diguem-ne, perquè llavors ens trobem a minut, pràcticament, del concert, però jo també vaig perdent la veu, perquè, qui dona testimoni d'allò que ha passat són sobretot els mitjans. O sigui, parlant amb la gent com el Francesc o altra gent que va estar en el concert, sí que al final tenen referents comuns, de dir, home, hi havia la policia fora, recordo que va ser molt llarg, recordo que hi havia lluna plena, però clar, si tu et demanen què vas fer fa 20 anys o fa 30 anys en un concert, no ho recordes, fa 50 ja em diràs, no? Passa que era un concert molt simbòlic a part d'això. I llavors la meva documentació sobretot en els mitjans de comunicació, tant les revistes especialitzades en música com els mitjans generalistes. En un cas europeus, per tractar d'explicar aquella gira que després acaba a Barcelona, com després els mitjans catalans. I els mitjans especialitzats hi havia, com diu el Francesc, Vibraciones, que era una revista de gana que fa el periodisme musical a Catalunya i a l'Estat. Després hi havia el Popular Uno, que havia nascut també feia pocs anys, i també hi havia el Disco Express, que ja portava uns quants anys de trajectòria, no? Aquestes tres capçaleres són les que un major seguiment van fer d'això. També hi havia altres revistes com Fotogrames, que tenia una secció musical i que va fer una crònica també extensa del concert Rolling Stones, i després tota la premsa generalista, des de La Vanguardia Espanyola, que encara es deia espanyola en aquella època, fins a diaris com Pueblo o El Diari de Barcelona, és a dir, i es veu, o el nou nat, l'Avui portava molts pocs mesos al carrer, o dies pràcticament, no? I on va documentar, diguem-ne, la gènesi i el concert. I veus també quin era el relat que cadascun d'aquests mitjans donava, aquests punts en comú de diguem-ne, el concert dels Stones tenia de simbòlic, com abans parlàveu de la contracultura, no? Era un punt de trobada de tota una generació.
0: Jordi, al llibre hi apareixen noms que tots coneixem, Mick, Kate, Bill, Ronnie, Charlie, sobretot, però n'hi ha un que segurament no en sona tant i que és imprescindible, perquè avui puguem estar parlant d'aquest llibre i d'aquest concert, oi?
4: Sí, Gai Mercader és la persona que el diguem-ne, l'any... Ell comença a muntar concerts l'any 72, d'una manera molt, molt senzilla, amb una sabata i una espardenya, i s'associa poc després amb Oriol Regàs, munten Gai i amb altres socis, Gai & Co, I comença a portar, com deia abans el Francesc, grups i artistes destacats de pop-rock internacionals. Genesis, Jeff Tour, Emerson, Lake and Palmer, artistes, o King Crimson, per exemple, Granollers, que va ser un gran èxit. Artistes que no havien trepitjat l'estat i ell tenta, la seia i seia, d'alguna manera, portar els Stones, diguem-ne, que és de la peça de caça major, no? I aconsegueix convèncer el mànager dels Stones de portar-lo aquí, no? I a partir d'aquí inicia tot un periple. És veritat que el més important de tot, és el que intento explicar també el llibre, entre altres coses, és malgrat tot el que va passar, perquè és veritat que els mitjans aquí eren pràcticament zero per portar un grup com aquest, es va poder fer. I el fet de poder-ho fer va possibilitar de que després tota una sèrie d'artistes internacionals concedessin Barcelona i l'Estat com una part, diguem-ne, de les seves gires, com una escala en les seves gires europees. No? I a partir d'aquí vam començar a veure tot una, durant la segona dècada dels 70, tota una filera de figures internacionals, doncs, que consideren Barcelona com a lloc de les seves gires.
1: Francesc, en el moment on el Jordi ens explicava aquest procés de documentació que ha hagut de fer perquè no va ser el concert, parlava de la importància de les cròniques periodístiques. Perquè, clar, ara, evidentment, haurien hagut mil mòbils al voltant de la Monumental. Clar, depèn del punt al voltant del concert que estiguessis, veies un ambient o l'altre. La tensió era similar dins l'estadi o no tenia res a veure amb el que passava al voltant?
3: Jo penso que la tensió la van crear directament el mateix govern, no? Uh-huh. Perquè el que sí que jo recordo és de que una vegada estava ja dins del recinte que van caure com un pell o tres de bombes de fum directament, no? Uh-huh. Amb alguna d'aquestes fotografies encara es veu una miqueta, doncs, una miqueta... La part aquesta com d'una boira, no? Clar, això, per lo que anaves veient a l'ambient, va provocar una certa incertesa, val? O sigui, però ja et dic, a part d'això, jo penso que la gent, una vegada arrenquen els taloners, es concentren en la música, no? Es concentren en la música. Parlant amb gent, una vegada va acabar el concert, que sí, que després que gent coneguda, com per exemple el Diego Manrique, que també feia l'article per el Vibraciones, no? que va tenir problemes, no? Perquè bueno, que això, diguéssim, el Jordi ho explica molt bé, no? De que, bueno, que es va trobar enmig del cacau i va rebre una hòstia de part d'un dels grisos, no? Sense, només perquè sortia, sinó que anaven repartint pinyos, que va ser el moment que van entrar dintre també, no? El que a mi m'estranya, i ara parlant de lo meu, és que jo no he vist cap, o sigui, en tota aquesta documentació del gran treball que ha fet el Jordi, no? De que no hagi sortit cap fotografia, no? Vull dir, cap imatge. No? Si no hi ha error, Jordi, em sembla que va així, no? Perquè sí. No s'ha trobat.
4: De fora no hi ha imatges. Sí que n'hi ha de dins de la plaça algun vídeo on es veu aquest fum que comentes, no? És a dir, va haver-hi... Sí, sí. O sigui, al final tots els concerts són fills, o totes les expressions culturals són fills d'un context, i el context polític d'aquella època era molt complicat. Feia poc que hi havia hagut les primeres jornades de la dona, per exemple, però també feia molt poc que hi havia hagut els assassinats de Vitòria. Hi havia vagues, manifestacions al carrer, és a dir, les corredisses davant dels grisos eren... habituals, i sortia molt, sortia gratis picar els peluts, no? Vull dir, la policia estava bastant cremada, la situació al govern era incerta perquè no sabia quin canvi hi hauria i ells tenien ganes allò de dir aquí som els que...
3: Aquí
4: manem nosaltres. I hi havia un desplegament, tothom sí que coincideix a dir que era inhabitual i excessiu a fora del concert. És veritat que...
3: Bueno, i a més el que tu deies abans, també, no? Perquè, aviam, és que, collons, és que venia un grup que era molt dolent, no? Però eren satàniques, o sigui, que això ja d'entrada...
4: Sí, sí, hi ha alguns mitjans que sí. hi ha una mena de conspiració en la qual els Stones porten al seu voltant tota una sèrie d'un càrtel que trafica drogues amunt i avall, no? Llavors, es crea tota una llegenda urbana al voltant dels Stones com el diable, no? Uh-huh. Personificat. Sí, sí, sí. Però això va creant una mala maror. També és veritat que al final no m'ha explicat, però les peripècies d'en Gai Marqueré per trobar el lloc on es fa el concert, que acaba fent-se la Monumental...
0: Però que no era la primera opció, tampoc. Perdó? Que hi havia altres opcions, també.
4: Clar, us explico.
3: Era la tercera o quarta opció.
4: Sí, de fet, era la quarta opció. La primera opció era fer-ho... És a dir, quan va contractar els Stones, la idea que tenia en Gai era construir...

0: Avui un auditori especial a Cambrils que s'inauguraria amb el concert dels Stones, no? I ell va localitzar un terreny on fer-hi una mena d'auditori, no? Com si fos el teatre grec, no? D'alguna manera, un espai així, ambaixada, on hi cabessin 25.000 persones, no? El cert és que alguns pagesos que tenien terrenys al voltant van començar a generar una certa mala maror, a convèncer a l'oposició que això aniria molt malament, i al final, diguem-ne, fins i tot arriben a projectar en el cinema del poble la pel·lícula Game Shelter, on es veu aquest assassinat que us comentava d'un dels espectadors d'un concert dels Stones, com volem dir que això que vinguin els rockeros porta mort i
1: Sí,
0: desolació.
1: sí.
0: I al final, en un ple bastant virulent, acaba sortint que no s'aprova la construcció d'aquest, o que es deixa, diguem-ne, aturat, eh? Però clar, falten 2 mesos perquè vinguin. Llavors, en aquell moment, el Gai té el
1: Dos
0: grup,
1: mesos, eh?
0: 2 mesos,
1: Joder.
0: té el grup, però no té el lloc. Llavors, busca uns terrenys similars a la Roca del Vallès, i ja de seguida veu una pressió veïnal perquè, segons apareix en alguns mitjans, semblava que hagués d'instal·lar-se un campament homosexual nudista, amb aquestes paraules, anys 76. I apareixen cartells de Gai no. Molta gent va confondre el nom del Gai
1: Clar, clar.
0: amb una altra cosa. I de seguida va marxar. Vull dir, lo de la Roca sí que no va anar gaire més enllà. I llavors es posa en contacte amb la família Balanyà, que l'ajuda i li cedeix o li lloga a la plaça de toros de les Arenes. I llavors imprimeix les entrades, les distribueix en la plaça de totes les Arenes, els Stones i dos teloners més, Robin Trower i Demeters. I al
1: De
0: cap d'uns
1: metres.
0: dies se n'adonen que no poden fer la producció allà. Per les mides, pel sistema d'entrada del material, per diversos motius, i han de canviar-ho a una altra banda. Balanyà els ofereix la Monumental, que és on finalment es fa. Es va poder fer el concert. Però això va provocar que fora la plaça hi hagués, d'una banda, gent que volia escoltar el concert des de fora, perquè no havia pogut comprar l'entrada. També va haver-hi algun incident de gent que va protestar, perquè els mitjans van carregar també bastant pel tema de que això del rock ja no era un tema, ja no era una música del poble, sinó era per aristòcrates, no? I que s'havien venut al
1: Sí, la premsa va
0: capital.
1: ser molt dura.
0: Duríssima, duríssima, duríssima. I bé, diguem-ne, semblava que hi havia moltes factures per pagar per part d'alguns mitjans, no? I això va provocar un clima una mica estrany.
1: És curiós perquè, clar, fa 50 anys aquest concert, hi ha molts mitjans que han intentat fer una entrevista amb Gai Mercader, ell ha dit que de cap manera, perquè ell ho recorda aquells dies com un calvari constant, com molt complicat. Jo, a part d'aquestes complicacions de les estructures, de trobar el lloc quan tenies el més difícil que era el grup, hi havia pressions per part d'institucions o el govern mateix per venir d'una època on hi havia aquesta inèrcia de rebutjar sobretot cinc tios que representaven la contracultura i que al final, com tu has definit, Jordi, els veien com el diable.
0: Bueno, tenien problemes. Per exemple, el Jagger sortia en un moment del concert amb una mena de penis inflable, i això van prohibir-ho. No van deixar que es... Que es és a dir, intents de... Intents no, diguem, de censura n'hi va haver. No li van posar les coses fàcils a en Gai, però és que diguem, la manera de protestar o d'enfrontar-se a això era fer el desplegament policial que hi va haver i fer càrregues abans i després. L'anècdota que explicava abans el Constantino Romero, que arriba just abans del concert dels Stones i no pot entrar amb una entrada a la mà, és perquè hi ha càrregues. I està més d'una hora intentant entrar a la Monumental i no pot perquè constantment hi ha càrregues al carrer. És a dir, no hi ha una oposició ferotge de qui no es fa el concert, perquè és veritat que és un moment on diguem-ne, Franco ja ha mort, hi ha l'antirègim continuista, però sí que està previst que hi hagi un cert canvi, però no, diguem-ne, no li posen fàcil, no hi ha cap mena de facilitat per res, per res.
2: Va ser una bona excusa per poder, doncs, desenvolupar la seva força bruta directament.
0: Sí, sí.
2: Estava clar. No
0: Totalment.
2: tenien masses oportunitats i va ser una bona oportunitat.
0: Sortia molt gra sortia molt barat, eh? Pagar
2: Sí,
0: el públic
2: sí.
0: dels Stones no tenia cap. Sí.
3: Francesc, ens agradaria preguntar-vos també per anar acabant sobre l'elaboració d'aquest llibre, com ho feu per combinar el que són els fets, que ara ho comentàvem amb el Jordi, i també les fotografies per crear aquest relat?
0: Bueno, de fet, jo ara ho explico, jo, Francesc. La idea del Francesc era fer un llibre de fotografies.
1: Únicament.
2: Ara,
0: Sí.
2: menys mal que ho has dit.

0: Sí, passa que jo creia que calia explicar la història d'això, perquè el llibre no descobreix moltes coses, és a dir, la història s'ha explicat moltes vegades, però sí que hem intentat explicar com s'explicava aquesta història en el seu moment, no? Perquè és a dir, en la perspectiva, els matisos es van perdent, no? I m'interessava molt que el públic d'avui descobrís com la premsa musical, la premsa general, tractava a mitjans de la dècada dels 70 un concert com aquest, no? I és veritat que les fotografies al final són testimonials perquè ocupen la part central del llibre i home, llueixen més grosses, això en francès ja ho sap, però jo crec que expliquen molt el que se diu amb el text. De fet, clar, és molt fàcil perquè quan fas una foto tens fins i tot un nom a l'arxiu que saps cronològicament com està anant. A l'època és més complicat saber aquesta foto, a què correspon, a quina hora era del concert. Llavors, per diferents pistes, per diferents moviments, per tal com s'explicaven les cròniques al concert, hem pogut identificar cada fotografia en aquell moment concret, no? Quan el Billy Preston agafa el teclat aquí és que perquè està sonant aquesta cançó. Quan el Jair està assegut al piano és perquè està cantant el Fool to Cry. En aquest moment es treu la jaqueta, aconsegueix amb aquesta
1: Sí.
0: cançó, no? Això és,
1: O quan
0: bueno...
1: el Jagger tira els cubells d'aigua
0: Exacte.
1: directament, també, no?
0: La foto aquesta que tira el cubell era el pòster de l'Albiracions, una foto molt, molt impactant. Sí, molt xula.
2: I per recuperar totes aquestes fotografies, Francesc, tu les guardaves, les originals, o com ho heu gestionat això?
1: Jo al·lucino ara mateix, després de 50 anys, veure les fotos, el que són en aquest cas, el 100% jo vaig ser color, vaig ser diapositives. Bueno, hi ha molta gent que no sabrà el que són diapositives, no? Però bueno, i estan impecables. O sigui, després de 50 anys i després de canviar de cases i aquestes coses que passen i no estan en el seu millor i de conservació, doncs sí, jo he pogut recuperar originals i més. Per desgràcia, quan la revista Rock Deluxe, que jo vaig ser en el seu moment també editor i va tenir que plegar amb motiu del tema del Covid, jo tenia molt material encara al despatx de Rock Deluxe i aquí jo recupero molta fotografia, no? Bueno, recupero bastantes coses que per molt que nosaltres tenim, no sé, retenim molta memòria fotogràfica, però hi ha fotos que fins i tot dubtava si la foto era meva o no era meva, no? Després comences a mirar el carret, no? I veus que la numeració correspon al que era el carret, la diapositiva i tal, i això. Però bueno, sobretot és això, que vaig tenir la sort que vaig poder recuperar i en aquest llibre l'important és que hi ha. Però hi ha fotos dels Rollins, jo darrerament he fet bastantes exposicions a nivell global, no? Barrejant, no cronològica, però una mica, no? Però aquí, amb el llibre, jo penso que està molt bé perquè hi ha fotos totalment
0: Sí,
1: inèdites, o sigui, a
0: material
1: part
0: inèdit.
1: d'icones, hi ha inèdites, i penso que això és per mi i pel personal està molt bé, no?
3: Doncs tanquem aquí aquest viatge que hem fet a 50 anys enrere, el dia 11 de juny, concretament a la plaça Monumental, on se celebrava, podríem dir, que la música és sinònim de llibertat i s'aprofitava doncs, per trencar esquemes en una societat com la que vivia a Espanya en aquell moment. Jordi Novell, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
3: I Francesc Fàbregas, gràcies també, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda i gràcies.
4: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
5: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
6: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
7: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
3: Després tornarem a parlar de música amb la Marta Lozano, però abans fem un parèntesi cinematogràfic. Juan Torres, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
3: Molt bé, esperant les teves tres propostes d'avui.

0: que crec que avui tenen un protagonista molt clar.
1: Claríssim, i és que ahir ens vam aixecar amb la notícia de que als seus 96 anys Clint Eastwood es retirava.
2: Sorpresa.
1: Sorpresa per...
2: Havia d'arribar.
1: Bueno, era una sorpresa, perquè ja, jo crec que si ja has arribat fins als 96 sí. fent cine, no. ja, per lo que te queda en el convento...
2: Tirem enrere, però quants anys de carrera? Perquè...
1: Pues moltíssims.
2: No?
1: No, moltíssims.
2: Veurem les pel·lícules que portes avui, però ja són dates, diguéssim, de fa molts anys.
1: Sí, segur, clar,
2: la passada, sí.
1: Però el més important que ha passat aquesta setmana és que ha tornat el Joan, que ja feia dues setmanes que t'estaves escaquejant d'aquesta secció.
2: Ja veuràs. I ja veuràs que després la Marta també m'ho dirà encara, segur. Vull dir, perquè clar, dues setmanes són dues setmanes.
0: Pot ser, eh? Sí. Això no pot tornar a passar.
1: I l'altre dia comentàvem que no es va notar l'absència en cap moment, vam estar superbé...
2: M'ho apunto.
1: La gent m'ha dit la millor secció que has fet, eh?
2: Faltarem divendres, jo faltaré divendres, si és el que cal. Si el que la gent vol és això, jo em presto.
0: En favor de la qualitat, això sempre. A veure, què ens portes avui, Juan, de Clint Eastwood?
1: Doncs he pensat en organitzar les tres pel·lícules amb una temàtica concreta, i és la construcció d'aquest antiheroi de Clint Eastwood, d'aquest personatge que transcendeix una sola pel·li o una sola saga i que va més enllà i que l'ha acompanyat durant la carrera. I llavors l'inici d'aquest antiheroi gairebé en la història del cinema i sobretot en la carrera de Clint Eastwood, doncs la primera és de 1966, dirigida per Sergio Leone, i és El bueno, el feo i el malo.

0: Jo sé que tens una, Joan, una cosa especial amb aquesta banda sonora.
1: Sí. Perquè, què vols dir?
0: Que sé que t'agrada molt Morricone, sé que...
1: Sí, no sé per què ho dius, però aprofitaré com si ho sabessis, que és que quan era petit formava part d'una orquestra i feien diversos medleys, entre ells bandes sonores, i un dels primers va ser Ennio Morricone, i jo crec que per aquí es va crear el meu idili amb aquest compositor de bandes sonores, i una d'elles, evidentment, era aquesta, llavors la recordo amb especial carinyo.
0: És la tercera pel·lícula de la trilogia del dòlar, amb Por un puñado de dólares i La muerte tenía un precio, però d'alguna forma és... jo crec que Leone va ser molt intel·ligent al fer aquesta saga, de fet, perquè va increixendo en la seva complexitat i també en el temps de pel·lis, perquè cada cop són més llargues, aquesta dura gairebé 3 hores, però també d'alguna forma la qualitat. Les tres són boníssimes, però la que jo crec que més recordem és aquesta, amb raó, perquè es construeix aquest personatge de l'hombre sin nombre, de Clint Eastwood, que és aquest cowboy que té... Clar, en aquesta pel·lícula és el bueno dels tres, és Clint Eastwood, però objectivament no és una bona persona. El que passa és que té un sistema moral mentre la resta dels acompanyants de la pel·lícula no el tenen. No? Diguem que és el bueno en tant en quant està envoltat de gent que no ho és. No? I amb aquesta pel·lícula em passa algú especial, i és que si tu mires una enciclopèdia de cinema, et diu que hi ha pel·lícules d'aventures abans, amb les pel·lícules de Rolf Lynn o les pel·lícules de Lawrence d'Aràbia, o... però jo quan veig aquelles pel·lícules no penso en Indiana Jones, que d'alguna forma seria com l'epítome de les pel·lícules d'aventures. En canvi, d'alguna forma, veig bastant de Spielberg i bastant de Indiana Jones quan miro El bueno, el feo y el malo. I crec que hi ha una cosa en l'estructura, això evidentment ho he racionalitzat a posteriori, i crec que hi ha una cosa de, primer, la temàtica. Hi ha una bossa amb 200.000 dòlars en un punt concret i hi ha una aventura que és d'anar del punt A al punt B per trobar aquest tresor. Digue-li 200.000 dòlars, com digue-li el Santo Grial, o digue-li les pedres aquelles de Temple of Doom. Vull dir, és aquesta temàtica, i després, sobretot, els personatges, que com interaccionen entre ells i els obstacles que es troben en aquest camí, no? I d'altra banda, també tenim, en aquesta pel·lícula, tenim el bueno, que és evidentment Clint Eastwood, però el que fa del feo, que és el que fa de Tuco, em sembla un personatge que també és molt assimilable a les pel·lícules d'Indiana Jones. És aquest personatge que serveix d'alguna forma de còmic, de parejar una mica el to, però que alhora és, curiosament, el que té un to a la pel·lícula més seriós, perquè arribem a conèixer per què s'ha convertit en aquest cowboy perseguit per la justícia.
1: En definitiva, que Indiana Jones veu molt d'aquesta pel·lícula, trobes?
0: Clar, jo trobo, vull dir, això és una, això és una cosa personal, i segurament vindrà algú altre i em dirà que no, i ja serà completament correcte. Però...
1: Jo crec que sí, perquè, per exemple, en el simple element d'aquest barret que porta enmig de la jungla, que tindria bastanta rellevància amb l'estètica western, amb l'estètica d'un cowboy, jo crec que té sentit. I no sé quina pel·lícula exactament, però hi ha moltes referències al cinema western. Hi ha molts duels d'un contra un a les pel·lícules d'Indiana Jones, que en principi, pel tipus de pel·lícules d'aventura enmig d'una civilització o de la jungla, doncs no s'escauria aquest tipus de duels més similars, diguéssim, a les pel·lícules del western, no?
0: Sí, jo crec que el que té el western, i per això és tan atraient, o era tan atraient, perquè sí que és veritat que últimament no surten tantes pel·lícules de western, però crec que és que et dona una pàgina en blanc on escriure un... És un punt molt concret a la història on la civilització existia, però no havia arribat en aquell punt concret, no? Hi havia unes normes pròpies i autòctones, un ecosistema molt tancat, amb les seves pròpies lleis i amb les seves pròpies trampes.
1: Però dins d'això hi ha molta llibertat.
0: Exacte,
1: crear, no?
0: Però existia aquesta llibertat, i llavors és igual que al món dels pirates. Hi havia, o sigui, la civilització existia, però no havia arribat en aquell punt concret, diguem, del món. No?
1: Sí, és curiós perquè s'han fet moltíssimes pel·lícules western, no sé si és el gènere potser més trillat, segurament no, però un d'ells segurament, i durant les èpoques que estàs parlant la majoria eren westerns, diguéssim. I és veritat que totes les pel·lícules tenen elements claríssimament en comú, no? És a dir, si parlem d'altres gèneres, com la por o tal, es pot arribar a l'objectiu, es pot arribar al missatge de moltes maneres, però el western, diguéssim, que ha de tenir una no sé com es diu allò, aquella bala de palla que sura per l'aire, ha de sonar una melodia, no té com un llenguatge molt clar, però tot i així se n'han fet moltes, moltes bones i totes, diguéssim, amb les seves particularitats, perquè és el que diu. No és un dogma, és a dir, està molt marcat, però no és un dogma, però tot i així és una base molt bona per crear i per històries molt diverses.
0: Sí, sí, sens dubte. I entre, a part de coses en les que va ser pionera el western i que s'han extrapolat, és el famós Pla Americà, que es diu Pla Americà perquè va allà, perquè havien de sortir les pistoles quan hi havia un duel, de tal forma que s'havia de gravar des d'una mica més a baix, no? O aquest personatge de l'antiheroi. És a dir, aquest personatge que és el que nosaltres seguim, és el protagonista, però que moralment potser no és del tot correcte, però potser és més correcte que la resta, no? Existeix aquesta dualitat d'aquest home fred, cru, que s'ha hagut de curtir en mil batalles, i jo crec que és l'inici d'aquest personatge que després hem vist tantíssimes vegades fins a arribar a Walter White o fins a arribar a on vulguis arribar tu, no? O a Deadpool, si vols caure aquí. Vull dir que al final és l'inici de moltes altres coses que potser ara mateix no tenim westerns, però sí que tenim pel·lis amb estructura de western, sí que tenim personatges que ens... El Mandaloriano és un western, vull dir, clarament és un western. Però la pròpia Star Wars, d'alguna forma, és un western especial. Vull dir, no tenim el western directament, però s'ha infiltrat a tota la resta de la indústria cinematogràfica.
1: El Pla Americà mateix, no?
0: El Pla Americà mateix.
1: Sí que el veiem. És curiós perquè en una trilogia, normalment la que triomfa o la que transcendeix a la història és la primera, no? Perquè és la idea original. En aquest cas no, i crec que bastant, amb bastanta diferència, diguéssim, respecte a la resta. I sí que és veritat que aquesta... Jo crec que com deia, era un gènere molt trillat, el western, però aquest senta les bases d'una manera molt potent també simplement escoltant la melodia, no? És a dir, tanques els ulls, sona aquesta cançó, saps on estàs, saps a quina època estàs, a quin moment històric, no? I sí, jo crec que tothom que li vingui al cap un western de la història i s'hagués de quedar muny, segurament seria amb el Bueno, el Feo i el Malo.
0: Bueno, després portaré un altre, que jo crec que també
2: és... Anem continuant.
0: També és una mica preferit d'alguns,
1: sí,
0: eh? Però bueno, ja hem creat aquesta figura de l'antiheroi de Clint Eastwood i ara anem a incorporar-lo a la societat americana, i és que la següent pel·li és de l'any 1972, dirigida per Don Siegel, i és Harry el Sucio. Doncs aquest, què passa? Doncs que aquell antiheroi tenia molt de sentit quan la societat era diferent, quan no era a l'època actual, diguem, d'alguna forma. Però resulta que resona amb alguna part de la societat i la porten a l'any... És a dir, aquesta pel·lícula que Harry el Sucio està publicada l'any 72 i és contemporània, o sigui, passa contemporàniament al moment en el que es treu, no? I la pel·li tracta de Harry Callahan, que és un detectiu que té una mica aquesta estructura d'antiheroi, és a dir, és un tio moralment ambigu. Fareu spoilers d'aquesta pel·lícula, eh? Ja us aviso, de l'any 72, és el que hi ha. Però hi ha d'atrapar, estan a Filadèlfia? No me'n recordo. No, a San Francisco. Estan a San Francisco i hi ha una assassina en sèrie que està matant aleatòriament a diferents persones de la ciutat. I llavors, diguem que el Harry Callahan es salta totes les lleis per arribar a detenir-lo. Què passa? Que el porta davant de la justícia i com que d'alguna forma s'ha saltat la llei per detenir-lo, el posen en llibertat. I al posar-lo en llibertat, doncs torna a matar. Llavors, spoiler alert, la decisió que pren el Harry Callahan és matar-lo. Es salta la llei per matar-lo. Uh-huh. I al fer-ho, doncs deixa anar la seva placa perquè ja no és policia. Aquesta pel·lícula...
1: Seva,
0: pròpia. Aquesta pel·lícula està contextualitzada en un moment bastant convuls dels Estats Units, perquè és l'època Nixon, on Nixon havia arribat al poder amb el lema de llei i ordre. Perquè tot el tema de la contracultura que havia estat pujant de l'època hippie, el New Age i tot això... Doncs havia tingut coses molt bones per la llibertat, però també en certes parts de la població havia creat una certa sensació d'inseguretat ciutadana. I llavors, d'alguna forma, el Harry Callahan el que està representant és aquesta part animal que tots hem tingut de prendre'ns la
2: llibertat per la nostra mà.
0: Exacte, i de fet, quan va sortir la pel·lícula, la van acusar de feixista per fer exactament això. Però jo no estic tan d'acord perquè en cap moment de la pel·lícula Harry Callahan és bo, és dolent. Podem arribar a la conclusió, o sigui, podem debatre si és un mal necessari o innecessari dintre d'aquesta societat, si aquest paper ha d'existir o no d'existir, si hi ha algú, ha d'haver-hi algú per sobre de les lleis, es pot debatre. Però en cap moment la pel·lícula afirma que el que està fent el Harry sigui bo.
1: No es ven com un exemple.
0: No, de fet, es ven com un exemple el fet de que quan ell sap que ha fet una cosa que està fora de la seva jurisdicció i que està fora de les lleis, ell mateix es para a si mateix. Ell deixa anar la placa perquè sap que no pot ser policia.
1: Per això preguntava si era decisió pròpia.
0: És decisió pròpia. Per tant, d'alguna forma, ell no està venent aquest és l'exemple de policia, aquest és el que hem de fer, sinó... Això passa, pot passar, però si passa, les conseqüències són aquestes. Vull dir, no pots estar dintre de la llei saltant-te-la, d'alguna forma, no? I em sembla, doncs, que... D'alguna forma és una maduresa d'aquest antiheroi. Aquest antiheroi que no tenia conseqüències perquè en el Wild West hi havia aquesta certa llibertat i aquest món idealitzat de tal, doncs de cop arriba a la societat civilitzada, amb lleis, sota la visió i sota l'haver d'estar en una societat, i llavors, d'alguna forma, no és que es domestiqui, però accepta aquest paper d'estar al servei i no pot fer el que et doni la gana, no?
1: Evidentment, tu quan fas una pel·lícula, diguéssim que qui la protagonitza són personatges normalment ficticis, no? I per tant, no en cap moment vols crear un exemple o estàs fent publicitat, ni res d'això. És veritat que a vegades quan relates una realitat, encara que sigui present, en un moment, com dius, també convuls a la societat, hi ha molta gent que t'acusa de generar un cert efecte crida, no? Per això és molt important que quan parles en situacions tan, tan complicades socialment o amb personatges que, diguéssim, poden ser vistos com un perill per la societat, ho facis de la A a la Z, diguéssim, amb totes les conseqüències i posant clar què passa quan s'actua d'aquesta manera en el moment on som ara, perquè si no, com dic, sí que et poden acusar d'efecte crida i això sí que ho podria arribar a compartir.
0: Sí, però fins a quin punt, i ara no entrarem en el debat, però fins a quin punt això deixa llibertat creativa? I si jo vull fer que sigui el personatge sigui dolentíssim? No? D'alguna forma, jo puc fer-ho. Yeah. No? No, jo crec que com a creador...
1: No dic que no puguis fer, dic que llavors és normal que algú pugui dir que estàs fent un efecte crida.
0: Acceptes les conseqüències. Exacte, tu vols fer totalment. Aquest personatge, sí, que és moralment abjecte, doncs tu acceptes les conseqüències i au. No? Jo crec que és la resposta bona.
2: I en tenim una tercera.
0: I ara tenim una tercera, perquè ja tenim l'heroi consolidat en aquesta societat i ara veurem el declive d'aquest heroi, perquè estem parlant de l'any 1992, dirigida per el propi Clint Eastwood, i és Sin Perdón. Sin Perdón per mi és una de les millors pel·lícules de western de la història, precisament perquè no podria existir sense les pel·lis de western abans. És a dir, la història és de que el Clint Eastwood és el Manny és, diguem, el que ha sigut durant tota la història del western Clint Eastwood, un tio que ha sigut

0: l'antiheroi, que ha estat per sobre de la llei, que ha matat, que ha saquejat, ha robat, ha fet de tot, i que un dia troba la seva dona, s'enamora, deixa de beure i de cop se n'adona de tot el que ha fet i d'alguna forma és l'última víctima de si mateix. Llavors ell està retirat, vivint en un poble, la seva dona es mor i té els fills i allà llavors la pena de que se li ha mort la dona, de que està vidu, i al poble del costat uns lladres li fan mal a una prostituta. I llavors, com que el xèrif és dolent d'aquell poble, només els hi posa una multa als lladres i les prostitutes del poble el que fan és fer una col·lecta i posar $1,000, que en aquell moment era una bestiesa, a qui mati els dos lladres que li han fet mal a la seva companya. Llavors, hi ha un nen, perquè de fet li diuen Kid, Scottfield Kid, que va a buscar el Clint Eastwood, el Manny, i li diu, tu has sigut un forajido que t'has guanyat la vida fent això, tal, per què no anem a aquest poble del costat, els matem i ens emportem $1,000 i tal. Però clar, el Clint Eastwood té aquesta moralitat de que ara mateix ja no és així, perquè a més, no és que ja no vulgués així, és que ho repudia, ell està absolutament penedit d'això. Però d'altra banda veu que el seu futur amb els seus fills doncs no tindrà gaire, perquè ell està doncs amb els porcs i criant la casa, però que no té diners per portar una vida pels seus fills. Llavors, d'alguna forma accedeix amb el seu company de banda dels seus anys bons i decideix fer aquesta últim cop, no? Per dir-ho d'alguna forma. Què passa? Que aquest Scottfield Kid en realitat és nosaltres com a espectadors, que hem vist tota la vida romantitzada d'aquesta societat on les lleis eren flexibles, on tot era meravellós i tothom tenia un revòlver al carrer i ningú afrontava les conseqüències dels seus actes. Llavors, aquest nen que ens representa a nosaltres, de cop s'enfronta a la realitat d'aquesta vida i és, doncs, el que significa matar una persona, el que significa dormir enmig del desert sense foc, els dies de dalt, i sobretot el tema de com et deixa aquest tipus de vida, no? Que sembla tan romàntica quan la veus en una pel·li, però que no és real.
1: Sí, és una pel·lícula una mica sobre la supervivència, podríem dir, no? La supervivència a un dol, primer de tot, i després la supervivència a una vida passada que, en part, doncs, t'ha atormentat, però que, d'altra banda, també, per poder aconseguir una estabilitat i un bon futur pels teus fills, has de tornar enrere.
0: Clar, és la decisió que és comprensible, però que, d'alguna forma, és un suïcidi com a mínim moral per al personatge, perquè tu saps perfectament que en el moment en què ell accepti aquest últim cop, doncs no tindrà perdó. Vull dir, ja ho ha acceptat voluntàriament sabent les conseqüències, no? Ell sap perfectament que el que està fent és dolent, però tot i així ho fa perquè d'alguna forma es condemna ell, com he dit, jo crec que ell és l'última víctima de si mateix, però per donar una vida millor als seus fills, no? És moralment molt complexa. Estem parlant de l'any 92, que ja no hi havia aquests westerns, és a dir, és el western crepuscular en el sentit de que està centrada en un món on està arribant la civilització, ja s'està acabant aquest Wild West i passa a ser el West, i també és un western crepuscular perquè és probablement dels últims westerns que es portaran a gran pantalla i que de fet li va portar l'Oscar.
2: Jo per tancar amb Clint Eastwood, és veritat que no he vist gaires pel·lis seves i mira que no m'ho ha posat fàcil perquè n'ha fet 100.000, vull dir que n'he tingut per triar, però mira, no n'he vist gaires, deures que tinc. És veritat que quan parlem a vegades, Juan, d'actors, i normalment els dividim en dos tipus, no? Els camaleònics i d'altra banda els que fan un personatge similar, però que el borden, no? Diguéssim. I crec que això, en aquest cas, en el cas de Clint Eastwood, pel que també expliques amb aquestes tres pel·lícules, no fa que totes les seves pel·lícules siguin iguals. És agafar aquell personatge i deixar-lo caure en un moment històric, en una realitat diferent, i gràcies a com conviuen l'ambient, la societat en la qual estigui ambientada la pel·lícula amb aquell personatge, és el que expliquen aquella realitat i aquella història, amb el procés d'adaptació, amb els canvis que ha de fer, i crec que és una mica el cinema tal com el concep ell. Per una banda hi ha el lector i després el director, que n'ha fet moltíssimes.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que hi ha una... I per acabar, jo crec que hi ha una cosa molt guai dels actors arquetípics, aquests que només fan un paper, i és que et permet fixar-te molt més en els matisos del personatge concret. És a dir, pots diferenciar clarament des de quan està Sin Perdón i quan està El Bueno, el Feo y el Malo, o quan està Harry el Sucio, però perquè hi ha coses, petites coses diferents que afecten

0: el personatge, i que d'altra forma, si fos un personatge molt més camaleònic, et costaria molt més veure.
1: I que no són personatges plans, que dins de cada pel·lícula hi ha una evolució, per tant, exacte, se li sumen capes a aquest personatge arquetípic, no? Exacte, encara que siguin diferents pel·lícules.

0: Ja que fem la secció en divendres, havíem de posar aquesta cançó de The Cure.
1: Quin tema, m'encanta.
0: Sí, sí, superxula. Doncs està en marxa, com dèiem, el Primavera Sound, però el començament no ha estat l'ideal. Ahir a la nit el festival es va veure obligat a cancel·lar uns quants concerts per culpa del vent i de la pluja. Ja va veure que vam tenir una mica de tempesta i bé, al final, doncs, per protegir l'audiència, no?, per prevenir, doncs es van cancel·lar i alguns caps de cartell com Bad Gyal o Doja Cat no van poder actuar. Avui l'organització del Primavera Sound ha emès un comunicat dient que els shows no es reprogramaran i que per tant es tornarà l'import de les entrades del dia d'ahir. Això vol dir que la gent que va comprar només entrada per dijous sí que li tornaran els diners. Però sí que he vist que hi havia molta indignació entre les persones que tenen un abonament de 3 dies.
1: Home, és que acaba sent el mateix, no?
0: Clar, aquesta gent el que diu és tornar amb el 33%.
1: Quan
0: no?
1: tu pagues 3 dies, estàs pagant dijous, divendres i dissabte. Vull dir, 3 dies per separat, realment.
0: Doncs sí, he estat això mirant comentaris perquè em quedés clar. I sí, fins i tot això, des de les xarxes del Primavera, contestaven dient de moment només es tornarà a les persones que tenien l'entrada únicament per dijous. No sé si en un futur això es modificarà i realment tornaran una miqueta doncs, al que tocava aquell dia.
1: Sí.
0: De moment la cosa està així i la gent està emprenyada.
1: Per una banda, com ho solucionaran amb el públic, que es va quedar sense veure caps de cartell, no parlem de concerts menors, i per l'altra està com ho resoldran amb els artistes. Això, evidentment, està estipulat al contracte, ho hem dit molts cops. El contracte ha de ser immens per valorar tots els inconvenients que puguin passar, no? Tot allò que no esperes i que al final doncs, pot acabar sent decisiu. I no sé, no transcendirà, però no sabem com ho resoldran. Potser el 50% del que els anaven a pagar deu ser un tema de percentatges que cada artista deu tenir el seu, no ho sé.
0: Però és curiós el que dius, Joan, perquè jo avui al matí pensava, bueno, ho recol·locaran, no?, d'alguna manera, perquè són caps de cartell, vull dir, hauran venut entrades per aquests noms. I no sé, jo pensava
1: no
0: dir que entre divendres, dissabte...
1: No deuen poder.
2: Però imagino que la reprogramació també és difícil, al final la gent que ve de fora i que ja té la seva gira muntada i s'havia reservat aquests dies per estar aquí.
0: Exacte. Doncs sí. Sí.
2: A veure, què més hi haurà aquests dies per això?
0: Doncs
2: el festival continua i esperem que amb millor temps.
0: Sí, de moment sembla que no plou, però no fa gaire bo. Tornant a l'àmbit musical, com deies, Lola, doncs aquesta nit actuen artistes i bandes com The Cure, Addison Rae o Skrillex, i demà tenim, demà dissabte, grans noms com Gorillaz, de XX o My Bloody Valentine, entre molts altres. Aquests són els caps de cartell d'aquest any, però bueno, molta música aquest cap de setmana.
2: I tant, i amb noms potents, alguns que no han pogut actuar, però d'altres que encara, encara tenen doncs, el seu moment especial aquí a Barcelona. Què més, Marta?
0: Doncs ara parlem de Taburete.

0: Escolta, Taburete, perquè tenen nou disc i, a més, estan de gira. El grup madrileny va estrenar a finals de 2025 El perro que fuma, que així és com es diu aquest àlbum, el sisè de la seva carrera, i ara doncs, estan fent una gira que demà fa parada a Tarragona. El concert serà al Tarraco Arena a 2:15 i gairebé no queden entrades. Només hi havia molt poquetes al que seria la pista.
1: No fa gaire, no? Hem parlat d'ells? Sí. Però em sona, no?
0: Sí, sí, sí. Perquè com estan amb aquesta gira, mira, el disc va sortir el novembre de 2025 i poc després ja van començar amb la gira.
2: No, i s'ha de dir que sempre que Taburete ve aquí a Barcelona, arrasa les coses com siguin.
0: Sí,
2: triomfa.
0: Sí. La veritat que sí, ja veus que a Tarragona igual, que tenen...

0: molts fans i queden molt poquetes entrades.
1: Aquests són dos dels protagonistes, podríem dir, d'una banda festival, Primavera Sound, l'altra Taburete, però encara en tenim un més.
0: Doncs sí, acabem amb un tercer, perquè qui també actua demà a Barcelona és Roy Méndez.

0: Recentment es va saltar la fama després de participar a Operació Triunfo i té un únic àlbum d'estudi, però és curiós perquè també té diversos doncs, EPs i projectes, com el que està presentant ara, que és R01, que ho llegim així, però en realitat, si ho mires ràpid, és Roy també, no? Doncs ha jugat una miqueta amb els números. I bé, després de fer una gira molt original, amb la qual actuava als menjadors dels seus seguidors, una cosa que també va fer Ed Sheeran en el seu moment. Sí, sí. Bueno, aquesta gira és això molt curiosa, perquè feia això, anava a casa dels fans, actuava allà, però ara sí que fa com una gira més normal, més al que estem acostumats, per sales, i demà, doncs, com us deia, fa parada a Barcelona al Club Sauvage a 9:15, i serà l'últim concert del tour, i queden entrades.
1: Li està anant bé, aquest noi, després de Operación Triunfo, perquè això passa, no?, amb els certàmens, diguéssim, que alguns ho peten a nivell molt gran, que a vegades sembla que sigui l'habitual, no?, que estigues dins del programa i ja sembla que hagis de sortir, i si guanyes o quedes en una bona posició ja ho petis, i no és així.
0: No tots són Aitanes, no?
1: Efectivament. Bueno, i el cas de Lola Índigo, no?, que va sortir a les primeres gales i al final jo crec que és de les que més ho ha petat, sens dubte.
2: De fet, Roy és d'aquesta mateixa promoció. I al final, i al costat de, doncs, això, Lola Índigo, Aitana, Amaya o Alfred García, doncs potser són els noms més destacats que han sortit d'aquesta edició del 2017, era? 17, 18? La primera, el retorn.
0: Sí, perquè el disc d'aquest noi és el 2019, doncs, exacte, en aquella època.
2: El retorn d'Operació Triunfo, però escolta, també té...
0: Va fent,
2: també
0: eh?
2: Va fent.
0: Sí.
2: Ostres,
1: o sigui, Amaya, Aitana i Lola Índigo a la mateixa edició.
2: I Alfred García.
0: I Alfred García.
1: Que fort. Sí. Es va concentrar molts noms allà, molts noms potents.
0: Sí, va ser la tornada, no?, com deies, del programa, després de...
2: Sí, exacte, i també un Nerea Rodríguez, que també ha tingut el seu recorregut, Anna Guerra, també, vull dir que una edició que ha deixat molt moviment.
0: Una mica com la de Chenoa, David Bisbal i tal, no?, però reproduint
2: jo crec que sí,
0: temps.
2: Que podria ser... Sí, es podrien emmirallar, perdó, una i l'altra. Vale, això pel que fa a l'agenda musical, també tenim notícies d'actualitat d'aquests dies.
0: Doncs sí, comencem parlant de Bad Bunny.

0: Fa un parell de setmanes tenim el Joan ballant aquesta cançó a Barcelona.
1: I no present en aquesta secció per aquest motiu, precisament.
2: Sí, d'altres plorant, cadascú amb lo seu.
0: Sí, aquí guanyava l'equip que plorava. Però,
2: sí, totalment, totalment.
0: Això, com dèiem, va ser fa dues setmanes. Ara continua sent actualitat perquè està a Madrid, però jo, com no hi era l'altre dia, Joan, et volia preguntar com vas viure aquest concert de Bad Bunny.
1: Home, clar, si estàveu plorant, tampoc vull fer, no?
0: Clar, bueno.
1: Tampoc vull ser del tot realista, perquè...
2: Taparem una mica les orelles i tu tira.
1: Sí, no. La veritat és que és espectacular. Jo crec que després suposo que parlarem de la polèmica. Crec que ha transcendit molt més que el que va fer Bad Bunny sobre l'escenari i el que està fent, perquè recordem que encara està a Madrid i seguirà per Europa. No ho sé, jo sincerament, dels shows que he vist en directe, jo crec que és el millor. És a dir, i quan parlo d'això, parlo d'espectacles tipus Coldplay, que tota l'estona està molt mesurat, que l'energia de tota l'estona està molt alta, tot molt perfilat. El millor, o sigui, de veritat està situant la seva vitola d'artista en una posició molt alta, transcendint de gèneres, transcendint de moltes etiquetes que li volien posar i no li han de posar, i al final el que fa és una cosa molt intel·ligent: divideix l'escenari, el show, diguéssim, amb tres, no? La primera és dedicada als seus orígens, a la música del seu país, per tant enfocat a l'últim àlbum. Després se'n va a la casita, on pels
0: la
1: més fidels,
0: casita, no?
1: Exacte,
0: sí.
1: Fa les cançons que el van fer famós al 2018 i als seus inicis. I després torna a l'escenari per fer les cançons potser més electròniques, com Duckity, com Yonaguni, que les fa, diguéssim, amb una performance espectacular, amb molts artistes, amb teles, amb una escenografia molt, molt currada, amb llums, amb focs, i és el colofó final perfecte per aquest show. Tres molt diferents, diguéssim, que acaben creant un producte molt important. I en el primer, molta presència de músics, i en molts moments Bad Bunny marxava a l'escenari i els deixava ells al centre.
0: Que maco,
1: artistes
0: això.
1: Que no són coneguts, evidentment, però que tenen un talent espectacular i els deixava brillar per llum pròpia. Sí, molt, molt, molt recomanable.
0: I també porta molts convidats sorpresa, no sé si et va tocar tu la Bad Gyal.
1: Bad Gyal, sí, la primera nit va ser Bad Gyal, molt bé, la llàstima és que no tenen cap cançó conjunta, no?
0: Ja,
1: llavors
0: sí.
1: Va ballar Yo Perreo Sola i després va fer Dame, que és el seu últim gran hit, però va estar bé. I la cançó exclusiva de Barcelona, molt bé, que és La Santa, que és una cançó que agrada molt, sí.
0: Bueno, se't veu entusiasmat, eh?
1: I tant, no, de veritat, vaig gaudir moltíssim.
0: Pots tornar a escoltar l'Ola, que ja ha acabat el Joan d'explicar.
2: Ja està, vinga, va.
1: Ha marxat un moment de l'estudi.
2: Sí, ja està, ja tornem a ser-hi.
0: Però sí, continuem parlant d'ell per el tema que deia el Joan també, la polèmica amb la casita. A Barcelona crec que vas veure, Joan, molts jugadors del Barça, no?
1: Sí.
0: Que era com... la quantitat de gent que hi havia, la majoria eren d'ells, i en els diferents concerts de Madrid hi ha doncs molta influencer i molts usuaris s'han queixat a xarxes que les convidades sempre són noies, bueno, noies, joves i amb un cos normatiu.
1: Sí.
0: Tu què opines d'això? Perquè tu deies que no... que està transcendint més potser la polèmica que el concert.
1: Sí, a veure, és delicat, perquè sincerament jo, des de la meva experiència, al concert on vaig anar, el que deies, Lamine Yamal, Cubarsí, Ferran Torres, Marc Giró, que a mi és la figura que més il·lusió em va fer, no?
0: Sí, també.
1: Marc Giró a la casita. Per tant, varietat, diguéssim. Vull dir, vaig veure, evidentment, gent més jove, gent més gran. Jo, paritat amb nois i noies, que era una cosa que em preocupava,
0: sí,
1: i en aquest sentit, sí. Per tant, suposo que també estava emocionat pel show i no m'hi vaig parar a pensar, però està clar que si la crítica ha arribat fins on ha arribat és perquè és veritat, és perquè hi ha unes persones de l'equip de Bad Bunny que seleccionen certa gent del públic perquè formi part de la casita, tenint en compte doncs, estàndards de bellesa, no? Cànons de bellesa. Evidentment això és criticable, jo no dic que no, totes les crítiques crec que s'han de fer si són veritat. El que passa és que crec, com us deia, que als mitjans està sonant moltíssim el nom de Bad Bunny, acompanyat de casita i acompanyat de polèmica, i en canvi el show, que com ho estic dient, jo crec que no només és que sigui subjectiu en aquest cas, crec que és una cosa objectiva, el show que està fent Bad Bunny, doncs no se n'ha parlat gens, i crec que també en aquest sentit és injust. Sobretot jo crec perquè molta gent, doncs amb el reggaeton i amb artistes com Bad Bunny, els hi posa una etiqueta de prejudici, que no els permeten ser del tot objectius i li volen el mal, jo crec.
0: I sabem que la polèmica ven molt també, perquè no sé si heu vist que en els... Bueno, recordem que a Madrid està fent una sèrie de concerts, una residència amb 10 shows, i no sé si heu vist la Lola Lolita, que també és una influencer i tal, bé, doncs que va haver-hi una mica de picabaralla, i també ha hagut de fer un vídeo explicant-se. És això, crec que ven més, no?, el fet de dir la polèmica de la casita i el que passa dins, que la resta. Però sí que us he de dir que sembla que ara Bad Bunny i el seu equip han escoltat les queixes i es veuen més varietat de cossos,
1: Rectificar també és important en aquest
0: sentit. Sí, i tant.
1: Un últim apunt, ja sé que m'estic fent molt, molt llarg i pesat, però precisament com no...
0: Ets el corresponsal.
1: No, i com trobo que a la premsa ha faltat molta d'aquesta crítica positiva al show de Bad Bunny, també crec que de tenir el seu espai. La casita és un gran invent i us explicaré per què. Una cosa que segurament no sé si la van concebre així, però és espectacular. Clar, la casita està a la part final de la pista, la part més endarrerida de la pista, i l'escenari principal està al davant de tot. De tal manera que, clar, la gent prioritza habitualment l'escenari principal, perquè és el que es veu millor, el més alçat, però quan arriba a la casita hi ha molts que es giren, però Bad Bunny està lluny, el pots veure, però està lluny, hi ha molta gent que opta per mirar les pantalles, per seguir el que està passant. Clar, llavors es produeix una cosa molt maca, que és que hi ha molta gent que s'orienta cap al davant i molta gent cap al darrere. Llavors, inconscientment, hi ha molta gent que queda cara a cara, no? Encara que no es coneguin. I era molt maco perquè quan sonaven cançons d'aquelles que ballàvem a les discoteques del 2018-2019, que tothom sap de memòria, la gent, ostres, creava com una comunió, perquè clar, quan tu vas a un concert mires a un punt fixe, no? Llavors sí, té un punt d'individual en aquest sentit, no? D'estar mirant tots cap a un costat i per tant poca interacció.
0: No veus el del costat.
1: I en aquest sentit hi havia una interacció, hi havia una festa, i la gent ja oblidava cap on estava l'escenari, cap on havia de mirar i simplement doncs es concentrava en gaudir. I crec que és un punt molt encertat, que ja et dic, no sé si el van concebre, però de veritat, molt exitós, jo crec, en aquest sentit.
0: Se'l nota content,
2: Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí. No, però té un punt de social, podríem dir, en, en aquest sentit, que és interessant d'analitzar també. No sé si has d'afegir alguna cosa a mi,
1: ja,
2: Joan.
1: Jo crec que ja m'he quedat a gust,
0: Ara et toca parlar tu.
1: Clar, Lola, ara tornem a equilibrar la balança.
2: Vinga,
1: no?
2: Si us plau.
0: Ho dic perquè bé, fa unes setmanes la Lola no hi era. Explicàvem que Celine Dion tornarà als escenaris després de diversos anys allunyada del panorama i sembla que vol recuperar el temps perdut. Oh.

0: Quina varietat d'estils, eh?
1: Sí, sí, passem de Bad Bunny a Celine Dion. Bueno, la música és així, no? Dèiem que Celine Dion tornarà als escenaris. Tu, Lola, tens entrada per París.
0: Sí, pel mes d'octubre.
1: Mm-hmm. Doncs bé, això ho vam explicar, però ara torna a ser notícia l'artista perquè no només farà una residència, com dèiem, aquesta sèrie de concerts a París, que són 16 entre setembre i octubre, sinó que ara ha afegit 10 noves dates pel maig de 2027. No sé si voldràs repetir, Lola.
0: A veure, jo estic molt contenta per ara amb aquesta entrada.

0: Imagino que si primer vull veure i després a partir de veure decidir si repeteixo o no, ja no tindré temps, perquè les entrades sortiran, no sé quan deuen sortir, però tampoc no m'ho he mirat en aquest sentit, però de totes maneres jo crec que és una molt bona aposta. Sobretot em dona tranquil·litat perquè jo pensava, jo compro l'entrada i confio en ella, però havent vist el documental en què es veu exactament com l'afecta aquesta malaltia de la persona, rígida, clar, jo no les tinc totes tampoc, no? Però penso, a veure, ella diu que evidentment ha estat, que cada dia treballa amb els metges i que els metges li han dit que ho pot fer i ella sent que ho pot fer i està treballant per fer-ho. Però clar, també, quan compres aquesta entrada, al final et mou la passió, està claríssim, sí, no? Però clar, jo pensava, a veure si aguanta o no. Per mi ja és una declaració molt, molt gran d'intencions que ara anunciïs una segona residència, perquè això vol dir que estàs molt més que preparada, no?
1: Sí, bueno, efectivament, ella ho ha dit tal qual, que se sent forta, que canta molt i que se sent preparada per fer una de les residències més llargues de la història de la música a França, perquè al final són molts dies de concert en també un recinte que té capacitat per més de 40.000 persones. Vull dir, sap que a sobre estaven en les entrades, perquè tenim un company a la redacció que ha intentat comprar per aquest, doncs, aquesta segona residència i no ha pogut, perquè no em pogut, sembla que et va passar com a tu, no? Que ja t'has d'apuntar com en una llista o el que sigui, i et seleccionen per la prebenda, doncs no ha passat el primer filtre.
0: Sí, és complicat, eh? Tot i això, com sempre, doncs hi ha altres opcions per fer-ho, a través de bancs i altres opcions que surten, i sinó també la venda general. Una cosa que ja ho vaig explicar l'última vegada quan en vam parlar, però és que crec que és important. Tu parlaves, aquest recinte, el Defense Arena, té unes 45.000 persones, vull dir, localitats que es poden cobrir en total.
1: Sí.
0: Clar, les persones que van fer aquest preregistre, que tu ara comentaves que va fer aquest company de la redacció, en el primer cas, o sigui, per la primera residència de concerts, van ser 9 milions de persones. Oh. Clar, si anem fent els càlculs, no sé quants Defense Arena podria tancar.
1: Anys.
0: Moltíssims, moltíssims. Vull dir que, com si d'aquí un mes li dona per anunciar una residència més de 20 dies, doncs passaria el mateix.
1: Les vendria segur, sí.
0: Les vendria segur. Per tant, doncs, res a afegir.
2: Sí, jo crec que a vegades critico aquest format de la residència, no? Perquè al final dic, escolta, deixa, mostra el teu show més enllà, no? D'una mateixa ciutat 16 vegades. Però en aquest cas jo crec que ho entenc, perquè també al final torna als escenaris després de molt temps, té aquesta condició que expliques, i al final fer molts concerts a una mateixa ciutat també té un punt de comoditat que segur que l'artista agraeix, i en aquest sentit crec que els fans no li retrauran. Segur que no li retrauran.
1: Jo crec que no. A sobre té com un idili en París,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, i al final ella va ser la que va cantar enmig de la malaltia a l'himne de les Olimpiades. Sí que és veritat, tot s'ha de dir, que ella és bastant amant de les residències, perquè, de fet, era molt difícil sempre veure-la a Europa, etc, perquè ella sempre feia residència a Las Vegas. És el que estava acostumada. Per això a mi em va sorprendre molt que vingués a París. Però és això, té aquest idili.
1: Més a prop que Las Vegas, això t'ho deia tu.
0: Clar, sí, i a nivell d'idioma, ella és de Canadà, per tant el francès sí, el domina molt. O sigui que, sí. Aquí el Joan ha sabut tocar la fibra emocional.
1: Avui contents els dos, amb Bad Bunny, amb Celine Dion.
0: Sí, totalment. Doncs res, això, tenim aquests dos artistes que tu ara comentaves, però en tenim una tercera.
1: Doncs sí, acabem parlant de la Miley Cyrus, perquè des de fa uns dies té la seva pròpia estrella al Passeig de la Fama.

0: Bé, aquesta cançó es diu Walk of Fame, forma part del seu últim disc, i jo no sé si és que ja sabia que li donarien aquesta estrella al Passeig de la
1: Home,
0: Fama.
1: Home, molta casualitat, no?
0: O que potser estava intentant que li donessin i ho ha aconseguit. No sé Exacte. Com va la cosa, però bé.
2: També ha un missatge subliminal.
0: Sí, però té la banda sonora perfecta. Sigui com sigui, es tracta de la primera actriu Disney que aconsegueix tenir el seu estel a Hollywood.
2: Sí, Selena sí. Gomez no el té?
0: No.
2: Ostres, jo donava per fet que sí.
0: I també té això de, com es diu, Disney Icon. Uh-huh. També li van donar, sí, que bé, el documental explicava que té plaça de pàrquing i que està molt contenta només ja per això. Però bé, des de l'organització que dona aquests estels al Passeig de Hollywood, doncs han explicat que l'han escollit a ella per la seva petjada inesborrable a la indústria de l'entreteniment.
2: A mi em sembla molt merescuda, sincerament. O sigui, m'agrada moltíssim. Crec que s'ha sabut adaptar molt. Va intentar explorar a veure com podia fer aquesta transició de nena a adolescent i dona després ja més madura, i aquí doncs va haver-hi divergències i opinions de tota mena, però jo crec que ara està en un moment molt, molt bo. L'últim disc que vam publicar a mi em va encantar, i també és que és una persona que la reconeixes molt, té una veu molt reconeixible, sí. Té molta identitat i m'agrada moltíssim, la veritat.
0: Sí, més que merescuda.

0: S'ha sabut adaptar molt bé, no? A més, sempre li diem que ha fet moltes cançons, diguéssim, de registres molt diferents, no? Mm-hmm. I a més, venint d'on venia, on es podia haver quedat fixada en allò que l'havia funcionat des d'un primer moment, no? Jo crec que és un artista amb un potencial elevat de tenir un biopic d'aquí uns anys,
1: sí,
0: no? Perquè
1: segur.
0: De l'època de Hannah Montana i la posterior, més la que li queda encara per endavant, segur que pot fer un biopic i veurem quina és l'actriu que el representa, que igual encara ni ha nascut o té 5 anys.
2: Exacte.
1: Sí, sí, però sí, és això. A sobre, a mi el que em sobta, fa pocs anys que va aconseguir el primer Grammy. Que l'altre dia ho escoltava, bueno, ho recordava, no?, escoltant la cançó de Flowers, que també s'ha fet molt famosa, i ho pensava, dic, quan cantava aquesta cançó va aconseguir el primer Grammy. I és una dona que té ara, doncs això, aquest estel al passeig de la fama.
2: I tant. Doncs avui ha anat d'estrelles la cosa, sigui com sigui. No sé si ha estat fet a propòsit o no, Marta, però així ha quedat. Nosaltres tornem divendres vinent. Que vagi molt bé, Marta, bona tarda.
1: Igualment.
2: Un programa el d'aquest divendres molt marcat per la música i per la cultura. Ja ho saben, segell de l'últim dia de la setmana a La Brúixola. Tornem la setmana vinent a partir de dilluns a les 7 de la tarda, setmana important amb la visita del Papa Lleó XIV aquí a Barcelona. Que vagi molt bé, bona tarda i bon cap de setmana. Yeah.

0: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Paul Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: 9:15, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
1: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
2: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres, que és 5 de juny de 2026. Fins les 10 en punt, manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Dani Sánchez al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.

0: Passa un minut i 40 segons del punt horari de 2 de 9 i és una hora magnífica amb la realització musical Balligua Ballaga del Dani Sánchez per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça passa per la data de la tornada. Fa 12 dies que acaba la Lliga. 12, eh? Ja sabem la data de la tornada a la feina. Víctor Lozano, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, ja tenim el calendari de pretemporada de l'equip de Hansi Flick, que tornarà a la feina el pròxim 13 de juliol, amb les habituals proves mèdiques i físiques, els jugadors, això sí, que no han anat al Mundial. El retorn dels internacionals, que estaran presents a la cita mundialista dels Estats Units, Canadà i Mèxic, dependrà de l'evolució de les respectives seleccions a la competició. L'equip, doncs, començarà els entrenaments de la ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan d'Espí i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra, concretament a St. George's Park, del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquestes són unes instal·lacions de referència

0: del futbol anglès. De fet, és la seu habitual de les concentracions de la selecció anglesa i on el Barça, per cert, ja va realitzar dues estades de pretemporada, una a l'estiu del 2014 i una altra a l'estiu del 2016. Això sí, encara no s'ha concretat cap partit amistós ni quan es jugarà al Gamper. Dependrà de si el Barça juga el primer partit de Lliga el cap de setmana del 15 i 16 d'agost o el del 22 i 23 del mateix mes. En aquest sentit, la cadena ESPN ha informat avui que el Barça ha rebut una oferta per part de River Plate per jugar el 7 o 8 d'agost un amistós al Monumental de Buenos Aires. Faltarà saber si el Barça ho accepta, però insistim, dependrà de quan comença la Lliga l'equip de Hansi Flick. Sigui com sigui, un dels que haurà d'estar aviat, és a dir, serà dels primers a començar els entrenaments, és Marc Bernal, que ahir va debutar amb la selecció espanyola i, a més, como titular.
1: Sí, la verdad que muy contento por debutar con la absoluta y nada, seguir trabajando. Bueno, yo creo que me he notado de menos a más y yo creo que se han notado también un poco los nervios del primer partido, yo creo que es normal, pero bueno, la verdad que muy contento, sí, es verdad que no hemos sacado la victoria, pero estoy seguro de que les mando que les vaya muy bien en el Mundial y que traigan el título de vuelta. Bueno, envidia, ¿no? Al final es la primera convocatoria y he tenido la suerte de estar aquí y hay otros que también que se lo merecían y no han podido venir y al final me siento un afortunado. Bueno, la verdad que me fijo, ¿no? Y yo creo que es un día para que me voy a acordar toda la vida. Al final llevo soñando esto desde pequeño y, como has dicho tú, cuando llegué por primera vez a la sub-17, todos soñábamos con debutar con la absoluta.
0: En clau Mercato avui publica el diari Sport que Víctor Osimhen ha estat ofert al Barça, però que res de res, que el jugador no entra en els plans del Barça, que manté l'interès prioritari sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. El futbolista nigerià té un valor de mercat prop dels 75 milions d'euros i recordem que l'estiu passat ja va signar amb el Galatasaray fins al 2029, després que el club turc pagués precisament aquesta mateixa quantitat per fer-se amb els seus serveis procedent del Nàpols. Sincerament, no veiem el Barça pagar aquesta quantitat per ell. Osimhen, de 27 anys, ve de complir-te, això sí, una molt bona temporada a Turquia. El davanter va disputar 33 partits oficials amb el Galatasaray, marcant 22 gols i donant 7 assistències entre totes les competicions. D'altra banda, avui s'ha sabut que Lamine Yamal ha estat reconegut com el millor jugador de la Lliga 2025-26. Ningú pot discutir la justícia del premi atorgat a l'atacant de la Masia. En cada jornada ha exhibit el seu potencial amb desequilibri, regats, dribblings, gols, assistències, però més enllà dels intangibles, el cert és que el jove de Rocafonda ha firmat 16 gols i 11 assistències, i aquestes són dades que evidentment no es poden discutir. Cap altre jugador de la Lliga ha repartit més assistències de gol que ell. És la temporada de Lliga que més gols ha fet Lamine Yamal, 16 gols que també li han servit per fer-se amb el trofeu Zarra, compartit això sí amb el seu company d'equip Ferran Torres. Un nou premi del torneig de la Lliga conquistat per la plantilla de Hansi Flick, i ja en són 3, per una banda, i per segona temporada consecutiva el tècnic alemany s'ha endut el guardó al millor entrenador, i per un altre, Joan Garcia s'ha apuntat al de la millor aturada, la que va fer en el partit contra l'Espanyol disputat a Cornellà al Prat. Per segon any consecutiu, aquest premi, el que li han atorgat a Lamine Yamal com a millor futbolista de la Lliga, doncs ha caigut amb un jugador del Barça. Recordem que la temporada passada el nom que, en el que es va serigrafiar aquest premi, va ser el del davanter del Barça, Rafinha.
2: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
3: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.

8:37, diumenge a la nit, ja coneixerem qui presidirà Can Real els propers anys. El que no coneixem és a quin jugador refereix el candidat Florentino Pérez quan ahir a la nit assegurava que pagarà 150 milions d'euros per un

0: 20 minuts ens separen de les 9 de la nit i l'Espanyol afegeix un nou rival a la pretemporada. José Agustín Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. El Middlesbrough de la Championship anglesa és el tercer rival confirmat a la pretemporada del Reial Club Deportiu Espanyol. El partit es disputarà al Riverside Stadium el proper dissabte 1 d'agost a les 4 de la tarda, hora nostra. Recordem que ja tenim confirmats els amistosos davant l'Olot el 18 de juliol a les 7 de la tarda i el 29 del mateix mes contra el Burnley a 9:15. D'altra banda, a la seva ronda pels mitjans de comunicació, Monchi, el director general esportiu blanc i blau, ha parlat a les darreres hores amb TV3, on ha donat la seva visió respecte al desig de l'afició perica per tenir un equip que vagi a Europa.
2: A ver, a mí no me da miedo mencionar Europa, pero creo que el perico, el aficionado perico, no quiere ir a Europa de manera espontánea, de manera esporádica. El aficionado perico creo que quiere un club del que se sienta identificado y del que pueda presumir. ¿Eso es clasificarnos para Europa? Posiblemente. ¿Cuándo? Cuando creo que tengamos las bases necesarias para que Europa no sea algo esporádico, sino algo, no digo normal, pero sí más continuo.
1: Per últim, Lucía Vallejo ha renovat fins al 30 de juny de 2028 amb el femení del Reial Club Deportiu Espanyol.

0: a la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 23, comencem la pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest divendres 5 de juny al marge del futbol, José.
2: Bàsquet en directe, des les 9 a l'Olímpic de Badalona juguen Joventut i Baskonia al segon partit de la sèrie de quarts de final del playoff pel títol de la Lliga ACB. Els verdinegres necessiten la victòria per forçar el tercer partit a victòria. Al minut 1 del segon quart, 25 Joventut, 14 Baskonia. I no deixem el bàsquet perquè Girona anuncia la sortida del seu base Guillem Ferrando després de dues temporades al conjunt gironí. El Barça es fica a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol després de superar a l'Atlético Valladolid 38-24. I Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos es fiquen a la final de Roland Garros de dobles després de guanyar en semifinals a la parella italiana Babassori-Bolelli. A la gran final disputaran contra la parella formada pel finlandès Helio Vara i el britànic Patten.
1: I ara toca els quatre gats, 9 i 24. I la temàtica és documental, a l'autor Llucià, i l'esport, el críquet.
3: Próximo destino, Zaragoza.
4: El sábado 6 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Parque Macanaz de Zaragoza, con motivo de la Feria de la Garnacha 2026 y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carles Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.
5: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
0: A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
6: La insistència a vegades té premi. Ser persistent en una causa no sempre, però pot acabar donant-te la raó. És el cas d'un grup de noies que van formar el primer equip femení de criquet, el projecte Criquet Jove a Barcelona. Trencant estereotips i havent de suportar actituds racistes, doncs aquestes noies van lluitar fins a poder tenir un camp on practicar el seu esport preferit. Una de les responsables que aquesta història hagi vist la llum és la Laia Mestre, la directora del documental Les del Criquet, i avui és la nostra convidada als Quatre Gats. Què tal? Benvinguda, Laia. Molt bona nit.
7: Hola, bona nit, Víctor.
6: Què tal se't dona el criquet?
7: A mi, fatal. fatal. Entenc, i a dures penes com funciona, les regles bàsiques, imagina't.
6: És que són complexes, eh? Jo ho he estat una mica mirant. És veritat que algun cop m'havia, això fent zapping, veus a criquet, però no és un esport, ni molt menys que aquí tinguem present, és un esport molt minoritari a casa nostra, però és religió. A països com a la Índia, el Pakistan sobretot, Anglaterra, per tant totes les excolònies, també Austràlia, Nova Zelanda, és un esport de masses.
7: Exactament, és el nostre futbol, diguéssim. Uh-huh. Per ells, doncs, és el criquet l'esport estrella.
6: Sí, sí, i aquí a Catalunya, ara mateix, segons dades de l'IDESCAT del 2025, hi ha 44 clubs, hi ha 907 llicències d'homes i 50 de dones, ara mateix.
7: Sí, sí, està canviant molt la cosa. La veritat és que fa uns anys ningú sabia, no?, ni que existia aquest esport aquí, i a poc a poc van anar creant grups i equips, i el de dones van començar sent un únic equip femení, les noies aquestes de Barcelona i Badalona, que el van crear, però llavors eren les úniques, l'únic equip que existia femení aquí, a tot Espanya, de fet.
6: Ara ja, per sort, s'està una mica augmentant aquest número de llicències, també d'equips. Com et va arribar aquesta història, Laia, en la que ara ens endinsarem?
7: Doncs mira, la veritat és que uns companys del Telenotícies, de TV3, van parlar del cas de les noies, que existia aquest primer equip, no, incipient, i que estaven començant a lluitar perquè construïssin un camp.

0: un camp de criquet a Barcelona que no existia cap, no? Llavors em va cridar moltíssim l'atenció i vaig dir, ostres, anem a parlar amb aquestes noies, anem a veure si ho aconsegueixen, si no ho aconsegueixen, no? Seguim una mica aquesta lluita, no? Que va començar, ja et dic, com una notícia de telenotícies puntual, i vam dir, ostres, no? Doncs seguim la seva vida, la seva història, veiem qui són aquestes noies i experimentem amb elles, a part del criquet i quines són les seves vides, veure si aconsegueixen o no tenir un camp.
1: Mm-hmm. És un documental amb el segell del Sense Ficció, de 3CAT, un clàssic de la televisió pública, i és un documental que entra de ple en la vida, no?, d'aquestes noies d'entre 16, 17, 18, 19, 21 anys. Algunes d'elles han nascut a Catalunya, d'altres van arribar de molt petites, totes elles tenen pares o pakistanesos o indis, i una mica el que voleu és endinsar-vos en la vida quotidiana d'aquestes noies.
0: Exacte, per nosaltres el criquet era com el fil conductor, l'excusa, no?, per saber qui eren aquestes noies i quina era la seva lluita i quin era el seu dia a dia, no? Seguim com a la seva vida, vam estar 5 mesos seguint el seu dia a dia i la seguim tant a nivell personal, a nivell professional, perquè moltes doncs treballen també, estan estudiant, no?, que és el que fan, la trajectòria de l'equip, vam seguir-les des del primer dia d'entrenament fins a un campionat internacional que vam fer, i alhora, paral·lelament, també seguíem la construcció de l'equip. No, amb tot això volíem fer un retrat de qui eren aquestes noies, quina era la seva vida, i veure, a part de la lluita, no?, per aconseguir jugar a criquet i per aconseguir tenir un camp, també saber qui eren i les lluites amb les que s'enfronten al dia a dia, no?, per poder fer aquest esport. Lluites moltes vegades entre els dos mons, no?, en els que viuen, no?, de totes, com tu deies, tenen les famílies d'origen indi-pakistanès, però elles viuen aquí, moltes han nascut aquí, moltes van arribar quan eren petites aquí a Catalunya, han estat escolaritzades aquí, i per tant es troben amb moltes contradiccions, no?, dels dos mons en els que viuen a la vegada.
1: Exacte, estem parlant de la Simran, la Lisa, la Nesa, la Samaya, la Muskan, la Tashbiha, algunes de les protagonistes, no?, doncs d'aquest Sense Ficció, que ens ensenya la seva vida quotidiana, la quotidianitat de la que parlaves, normal, a la universitat. Una d'elles estudia dret a la Universitat de Barcelona, una altra treballa a una botiga de mòbils, en una altra escena veiem que miren un partit de críquet, que és un clàssic, la Índia contra el Pakistan, o van a veure un partit del Barça al Johan Cruyff, o estan a la plaça amb els amics al Raval. És a dir, fan vida completament normal d'una persona que viu i treballa o estudia aquí a casa nostra, a Barcelona, a Santa Coloma o a Badalona.
0: Exacte, de fet una, i com tu deies, quan la vam gravar, en el cas de la Tashbiha, estava en un institut de Santa Coloma de Gramenet fent segon de batxillerat, ara ja està a la universitat també, vull dir que ja et dic, són noies que han viscut, que han crescut aquí i que moltes, doncs això, no?, ja estan estudiant a la universitat, algunes no, algunes altres sí, alguns altres estaven treballant, l'aeroport de Barcelona, la Samaya a la botiga de mòbils, no?, cadascuna té el seu món, però totes les uneix doncs aquesta doble procedència, tant Barcelona, diguéssim, i alhora la passió absoluta que tenen pel criquet i pel qual han fet mil batalles. No ha sigut fàcil per elles poder jugar aquest esport.
1: Sí, deies que no ho han tingut fàcil, també és una cosa que les uneix. Algunes d'elles expliquen que havien de mentir, no?, fins i tot per poder jugar. No sé si ben vist que elles practiquin un esport de masses en el seu país, com és el Pakistan o la Índia, doncs que ho practiquin, no?, que aquest esport no està ben vist del tot.
2: Doncs moltes de les noies han tingut dificultats, no?, realment per poder practicar aquest esport. En el cas dels nois, els seus germans no tenien problemes, deia bé, a nivell de la comunitat pakistanesa o índia que poguessin practicar el criquet, però en el cas de les noies no, no? Llavors, algunes havien de lluitar tant a nivell familiar, de dir, ostres, és que volem fer aquest esport. Algunes d'elles, inclús la Samaya ens explicava, no?, que s'havien d'escapar de casa, de mentir, de fer veure que anaven a fer extraescolars o el que sigui, o quedaven amb les amigues per estudiar i realment anaven a jugar a criquet. I algunes altres eren més a nivell de comunitat, no?, de dir, de fer-los entendre que, per fet de ser noies, elles volien jugar a criquet i podien jugar a criquet, no? Llavors ha sigut una batalla per elles i això també les ha unit molt.
1: La història també transcorre mentre s'està construint, ho deies abans, el primer camp exclusivament de criquet a tota Catalunya. Fins ara havien d'entrenar en diversos camps de

0: futbol, per exemple, el camp de futbol de Baró de Viver, és un camp aquest nou que ha costat 1,5 milions d'euros i s'ha pogut finançar gràcies a pressupostos participatius de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Exacte, i bueno, 40 equips de criquet masculí que hi havia llavors i només l'únic femení som les que hem aconseguit el camp, no? Estaven superorgulloses d'això perquè realment abans havien d'entrenar en camps de patates, no?, que dèiem.
0: I en hores intempestives, que no els hi anava bé.
1: Intempestives, sí, sí, quan no volia ningú al camp a les 2 del migdia del diumenge, que l'agost era, bueno, l'estiu era horrorós, que totes mig desmaiades de la calor que fa aquí l'estiu, doncs eren els moments que podien elles entrenar, no? I havien de, bueno, adaptar-se als horaris que no volia ningú.
0: Fins a quin punt creus que és important, a nivell d'unió també, que ho has esmentat, que tinguin un camp on entrenar, on practicar simplement el seu esport preferit?
1: Buah, per elles és clau. És clau. Si no havien d'anar canviant de camp cada dia, ara sortia un camp al Montjuïc, però després un altre dia sortia un camp a la mina, l'altre dia sortia... Era un caos absolut, el material tampoc el podien tenir en el mateix lloc, vull dir, era un desori. Clar, ara tenir un camp que no només és per elles, tots els equips de Barcelona poden anar a entrenar allà. Per tant, ha sigut un guany increïble, no només per elles, sinó per tots els equips de criquet que hi ha en aquest moment a la ciutat de Barcelona.
0: No sé si els altres equips els hi han reconegut, els hi han donat les gràcies, o d'alguna manera com ha sigut aquest aspecte de que tots els jugadors que vulguin practicar aquest esport puguin utilitzar aquest camp, també, clar.
1: Jo crec que el camp hauria de portar el seu nom, clar. Ja t'ho dic, i que hauria de quedar més clar que ho van aconseguir elles, perquè elles ho tenen molt clar, la lluita que han fet és brutal, i en el documental jo crec que era una cosa molt important, no?, que es veiés això, que havia sigut gràcies a elles que ho havien aconseguit, i van ser les primeres en trepitjar del camp, i de fet, com que vam gravar tot el procés, no?, de construcció del camp, els hi vam aconseguir petits detalls de la gespa del camp, no?, perquè s'enduguessin a casa elles. Ostres. També com a record, no? I llavors per elles va ser superimportant. Però no sé, jo, deixament públic, més enllà del nostre documental, diguéssim, si la resta d'equips els hi han valorat o no, això ja, no sé.
0: Sí, queda en l'envi.
1: Però hauria de portar el seu nom.
0: Exacte, exacte. I a més que ha anat endarrerint-se, és una obra d'aquestes característiques, algun mes de retard podia tenir. Altres temes que tracteu en aquest Sense Ficció, les del criquet. Un d'ells, per exemple, el racisme.
2: Quan em pregunten, no, a la uni, d'on ets? I quan jo et dic, bueno, d'aquí, no? I, bueno, no, però d'on ets? I jo, bueno, d'aquí està. Jo des de sempre he estat aquí, a Catalunya. Tinc un deute amb aquest país que m'ha rebut, he estudiat aquí, he fet amics, he votat, o sigui, ja al final tu ets una ciutadana dels seus països, jo diria.
0: El que parlàvem abans, Laia, gent que s'ha integrat, que ha viscut des de petita, algunes que han nascut, però que han de suportar algunes actituds encara racistes al juny ja del 2026.
1: Sí, sí, totalment. O sigui, ho viuen cada dia, cada dia. O sigui, la gent simplement, doncs, pel seu aspecte físic o per la manera com van vestides, no?, doncs ja donen per suposat que són de fora, ja els hi parlen en castellà o donen per entès que no els entenen o que no són d'aquí, i elles diuen, però si jo soc catalana, però si jo he nascut aquí, però si jo vaig venir aquí quan tenia 4 anys, vull dir que soc més catalana que pakistanesa o més catalana que índia, no? Mm-hmm. Que els costums són, ja les hem viscut aquí de tota la vida, no? I en canvi es troben, doncs això, no? cada dia de la seva vida, doncs aquest apartar-les, excloure-les, veure-les com si fossin algú de fora, no? Quan són absolutament d'aquí, se senten absolutament d'aquí.
0: Elles tenen converses en el documental molt interessants sobre la seva vida quotidiana, però també temes com, per exemple, el matrimoni, l'ús del hijab, que si canvia la mentalitat amb el tema del matrimoni. Elles tenen converses força interessants, intercanvien les opinions i no sé, m'ha semblat també bastant interessant aquesta part.
1: Sí, sí, o sigui, una de les coses que volíem veure era saber qui són aquestes noies, no? I per saber qui són, volem veure la seva vida i volem saber què pensen de totes les coses, no? El tema dels matrimonis és un tema que tenen molt present perquè la generació anterior a elles, les de les seves mares, hi havia molts matrimonis concertats, era una cosa molt pactada, no? I clar, elles es

0: velen contra tot això, no? I diuen, no, perdona, això és del passat. Vull dir que nosaltres som unes noies d'aquí, som unes noies modernes, i a mi no em, digui, em vinguis a dir que m'he de casar amb segons qui, perquè no ho penso fer, no? Exacte. Com el tema del vel, tot això, no? I llavors volíem saber, doncs, la seva opinió sobre aquest tema, i per tant, molta part del documental també és sentir-les parlar i que elles mateixes expliquin què en pensen, no? Per exemple, dues de les germanes, això, no? Doncs parlant dels matrimonis arrel d'un cosí seu que s'havia casat i mirava uns vídeos i una d'elles s'havia de casar i com reflexionaven entre elles d'això, no? Em va fer molta gràcia perquè just aquesta conversa, per exemple, entre les dues germanes parlant dels temes dels matrimonis, sí, i tot això, hi havia la mare que no ens entenia, però ella també volia estar a la conversa, no? I tot allà el documental que les va mirant, però no s'entera el que diuen entre les dues nenes i es riuen, no? De dient, bueno, la mare és d'una altra generació,
1: és d'una altra època, clar.
0: Ja ens acceptarà, ja ens, sí, acceptarà. Sí. I com han anat canviant, no? També els seus pares, de quan arribaven aquí, amb una mentalitat encara molt, molt antiga, no? I com s'han anat posant al dia gràcies a elles, no? Mm.
1: Sí, una d'elles fins i tot ensenya català al seu pare, l'ensenya a escriure, sí, l'ensenya, sí, sí, a parlar-lo. Sí, sí, sí, exacte. Ja vaig acabant, Laia, perquè l'altra història paral·lela és la del campionat europeu. Hi ha un seleccionador, sí, que va a veure-la, selecciona a unes quantes per aquest primer campionat continental femení, en el que segurament el resultat és el de menys. Elles perden, no sé si els tres primers partits, però van fins a Màlaga, que també és tota una odissea aquell vol que tenen, i participen per fi contra... es poden tastar contra altres noies, no? Que no havien jugat en el seu cas.
0: Mai, clar. Elles, sent l'únic equip a Espanya, jugaven contra nois o contra ningú.
1: Contra elles mateixes, com a molt, clar.
0: Exacte, contra elles mateixes o contra nois. I mai havien jugat contra noies. I poder-se medir amb grans professionals d'altres països europeus a les quals elles admiren moltíssim, perquè estem parlant de seleccions nacionals, clar, per elles era un somni, no? Clar, el nivell és estratosfèric, el de les altres noies, no?, que venen d'altres països, perquè hi ha molts llocs on sí que tenen, jo què sé, Anglaterra o, per exemple, Holanda, tenen seleccions superpotents, i ha portat molts anys jugant amb unes condicions gairebé laborals, no? Moltes d'elles de professionalitat, que elles estan anys llum, no? D'això encara, sí, però sí, poder estar allà, poder jugar com a selecció també per elles era un regal absolut, però clar, la diferència era molt, molt gran, òbviament.
1: Esperem que amb el temps es vagi escurçant aquesta diferència. És evident, exacte, que amb equipaments d'aquesta mena, amb ajudes, amb la seva perseverança, la seva tenacitat també, doncs s'aniran escurçant aquestes diferències. Les del criquet, un documental amb el segell del programa de 3CAT, el Sense Ficció, que aborda aquesta història de vida, una història d'insistència i de perseverança, la d'unes noies que simplement volien practicar el seu esport preferit, el criquet, i que ho han acabat aconseguint. Directora del documental, Laia Mestre, moltes gràcies pel teu temps. Un plaer, una abraçada.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
3: A la brúixola de Radio Estadio, Sports USA.
4: Per tancar setmana i per tancar divendres, la present edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, ja sabeu que ens agrada fer una ullada al que dona de sí i de no al món dels esports al país del tio Trump. I ho fem avui. Tenim a Fònic el nostre Santiago Tomasí, amb el director del millor podcast que trobareu arreu online de futbol americà. Es diu El Capologist, i ell és el nostre company i amic Paco Virués. Don Paco, director, hola.
5: Hola, Albert, ¿qué tal? No se puede culpar a Tomasi, ¿eh? Llega el verano, llega el buen tiempo, uno sale y claro, se queda sin voz. Ya. Es normal y habitual.
4: Ya, lo que pasa es que en su suculento contrato con esta casa no hay ninguna cláusula que le exima de cumplir en caso de afonía. Así que, bueno, en fin, se lo restaremos de la nómina. No hay ningún tipo de problema. Abrimos, si te parece, la actualidad del deporte en Estados Unidos con el que yo he bautizado como traspaso del año, porque de momento lo es. En la NFL, Myles Garrett, el defensor del año, se va a los Rams de Los Ángeles.
5: Mira, tú has dicho del año, yo te digo del lustro, de la década y del
4: olo,
5: siglo. Y es el traspaso más importante del siglo en la NFL, porque para que lo tengamos.

0: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que ho passarem bé. Parlarem de cinema i ho farem amb el grandíssim Pablo Mérida. ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Con caballo, aquí sí, estamos. Sí,

0: pero no sabes el mal cuerpo que te deja.
1: Sí,
0: ¿Sabes? O
1: más
0: sea,
1: que
0: tú lo ves y
1: afila,
0: dices, madre mía, mi vida, vamos, es que no, yo a esto no voy, yo me
1: No, está
0: bajo.
1: claro, está claro.
0: Y oye, qué difícil, ¿no?
1: Sí,
0: Que
1: sí.
0: te propongan hacer un anuncio y tú consigas el efecto adverso al deseado, que
1: Bueno,
0: es.
1: hi ha casos, però sí que és un tema apassionant el de que la campanya s'engegui en contra.
0: Sí.
1: Però
0: Sí,
1: bueno.
0: y este, ya os digo, si tenéis curiosidad, en la página web en fiestadelcine.com lo tienen. Tenéis que tener mucha curiosidad. O sea, si
1: Ya,
0: no
1: ya,
0: os ha
1: ya,
0: despertado demasiada curiosidad, pasar de ello porque no merece la pena. Pero si hay alguien con estómago, ¿vale? Que a esta hora me sabe mal, ¿eh? Porque a lo mejor luego os va a costar dormir. Pero bueno, si queréis asumir vosotros el riesgo y lo veis, ya os digo, deja mal cuerpo. Es de
1: sí.
0: estas cosas que dices, ah, que no podían haber hecho otra cosa. A veces hacen algo gracioso, un guiño, un tal. Madre de Dios,
1: Mira,
0: qué
1: ara
0: desastre.
1: els hi posaré un momentet pels nostres espectadors.
0: Ah, que ja veréis la voz, ¿eh?
1: Val, sí. Mira, ja et dic que escoltant-lo que les possibilitats que sigui una actriu, una persona adulta fent veu de nena són molt altes,
0: Sí.
1: perquè això ja m'ho dono. I efectivament, fa cara de dir, nena, que insuportable has de ser, estic totalment d'acord. Si li treus el so, bueno, no està mal
0: Tiene un
1: tirat.
0: pase,
1: Sí,
0: un
1: no
0: pase.
1: està mal tirat, perquè la nena li posa ganes. El
0: Sí.
1: que passa és que, clar, la veueta sí que estic d'acord que...
0: Es irritante, no me digas que
1: Sí,
0: no.
1: sí, sí, sí, sí. No,
0: O
1: i a
0: sea, es
1: més,
0: que
1: si ho
0: es
1: vas
0: de esto
1: veient
0: que
1: més
0: te
1: d'un
0: pone un,
1: cop, sí.
0: sí, te pone un poco nervioso, dices,
1: Sí,
0: hombre, por favor.
1: mare
0: No.
1: meva.
0: Que aparte, bueno, pues la cancioncilla es la que
1: Sí,
0: es y
1: sí,
0: tal,
1: sí.
0: pero bueno, a mí es que, no sé.
1: Sí. En
0: Terrible.
1: fi, bueno, doncs esperem que la gent porti, bueno, que aquesta activitat porti gent al cinema, perquè alguns cops, en algunes ocasions, ja ho havies estudiat, de Pablo Mérida té una teoria, que és que els caps de setmana previs a les fiestes del cine no fa molt, però clar, tècnicament hauria de ser aquest que tenim ara el que hauria de baixar, no l'anterior. I l'anterior va baixar molt, i sumant les 25 principals pel·lícules vam fer 3 milions i mig sumant-les totes. Per
0: Caray.
1: tant, va ser un cap de setmana el pitjor de l'any i clar, això ja et diu bastanta cosa. El drama que havia de ser, pues, la gran estrena, diguem-ne, de la setmana va debutar en un tercer lloc fent 500.000 euros.
0: Ostras,
1: Sí, sí,
0: qué
1: sí.
0: desastre.
1: Va estar superada per la segona setmana de Mandalorian en Grogu, que està una mica grogui, més que grogu, perquè va fer 813.000, porta
0: Fíjate.
1: 3.300.000
0: Madre
1: i
0: mía, y ya poco más, ¿eh?
1: no és tant pel que s'espera de l'univers Star Wars. I en segona posició seguia Michael, sumant 700.000 més per portar ja 21 milions i mig de recaudació.
0: Sí, este va solo. Este,
1: Sí.
0: además, yo no quiero dar tampoco ideas, pero seguramente cuando hagan esto que
1: Sí,
0: hacen
1: sí.
0: el balance de cuál ha sido la película más vista en la fiesta del cine, no te extrañe, ¿eh? Que
1: Sí.
0: sea Michael y que de pronto la gente lo que te diga es que, bueno, como eran más baratas las entradas, las han ido a ver
1: Sí,
0: otra
1: sí,
0: vez.
1: sí. Porten un empat tècnic, Michael i Super Mario Galaxy, perquè Super Mario porta 3 setmanes més, però les dues estan a més de 21 milions i amb 2.800.000 espectadors. Per tant, estan molt similars. Però clar, fixa't, Pablo, que la setmana passada s'estrenaven moltes pel·lícules espanyoles, ho vas destacar des del punt de vista de que, mira, era una bona ocasió per dir, escolta, bueno, sí, hi havia el drama, però era una bona setmana per estrenar pel·lícules espanyoles. I clar, la que millor li va anar ni s'acosta a Es Rec 25 Aniversario, que en el sisè lloc va sumar 142.000, o al

0: Cinquè lloc pel Senyor de los Anillos, El retorno del rei, que va fer 282.000. Des d'aquí una abraçada a tota la gent que va anar, perquè és una versió molt extendida. Jo tinc un amic que hi va anar i eren més de 4 hores de pel·lícula.
1: Que barbaritat.
0: Pablo, tu imagina't el que és ja a certes edats, més de 4 hores d'aguantar allò a l'esfínter, ja té molt, molt de mèrit. Mira, 4 hores, 13 minuts.
1: Mare de Déu, senyor. Sí. O sea, es que, claro, no hacen más que extenderla. Sí. Va a llegar un momento
0: la versión super extendida, la versión más extendida todavía.
1: Nada, la más extendida del mundo, que será un día entero.
0: Un día entero. Tu imagina que et posen les tres seguides. Bueno,
1: no.
0: Que ja no... Ja dius, que le den ja l'anillo, és igual. Está ahí Frodo, perquè vols
1: matar,
0: que... Mátalo.
1: Matar a Frodo.
0: Sí, está ahí, no lo veis. Sí, sí, sí. Ponte l'anillo que te vean. És que, clar, al final és així. Bueno, pues, què suposava això? Pues que La Silla, podríem considerar l'estrena espanyola més que li va anar millor, va fer l'onzè lloc sumant 39.000 euros.
1: Madre mía.
0: Mallorca Confidencia, el 13è lloc, sumant 38.000. I Corredora, pràcticament les tres amb un empat tècnic. Corredora, en 15è lloc, sumant 29.000.
1: Oh.
0: És a dir, totes elles sobre els 5.000 espectadors, més o menys, les tres.
1: Que da cosilla,
0: O totalment.
1: Yo cuando nos cuentas estas cosas, claro, tú ves una peli, cualquiera de las tres,
0: sí,
1: pero,
0: sí.
1: Bueno, yo personalmente creo que Corredora a lo mejor es la más brillante de las tres y la que tenía un planteamiento, bueno, un poco más diferente y por el tema, tal como está realizada. Claro, que yo creo que con lo complicado que es levantar un proyecto de esas características, el esfuerzo que les ha debido suponer y bueno, también la ilusión, ¿no?
0: Sí,
1: de conseguir llegar a las salas, que eso es todo una carrera de obstáculos también. Para luego tener un estreno de estas características, que desde luego no es que te quedes cerca, te quedas lejos de dos reestrenos como son El Señor de los Anillos y El Rec, ¿no? Ostras, tienes que ser muy fuerte para no entrar en depresión, ¿no? Porque, madre mía, es... Pero además son cosas un poco incomprensibles, en el sentido de que no despierten ni siquiera la curiosidad de la gente, de ver precisamente eso, qué es lo que hacemos por aquí, nuevas voces, ¿no? Nuevas maneras de plantear historias, y que se le dé la espalda de una forma tan...
0: En general, però possiblement al públic espanyol, almenys amb les pel·lícules espanyoles, sembla que li passa. Jo parlo del factor, ens hem acostumat a que tot és gratis. Llavors, ens hem acostumat a que tu tens... Clar que les plataformes et costin uns diners, però bueno, com que ja ho tens igualment, doncs tot el que et donen allà és com si fos més gratis, com si diguéssim, no? O l'internet, ens posem a navegar per les xarxes socials i qualsevol proposta, com molt bé diu el Pablo, no? Qualsevol proposta, sí, estàs obert, però perquè és gratis. I per tant, si com que no ho has pagat, en qualsevol moment canvies, desplaces l'escroll o el que sigui, i canvies i ja està, i no t'has d'esperar 2 hores per veure la sencera, o el que sigui, amb la qual tenim, 1, menys paciència i volem les coses gratis. Per tant, si no tenim paciència, si una cosa no ens agrada o no ens deixa al·lucinats i ens costa diners, la societat en general hi és molt més reàcia a gastar-ho. I jo ho associo amb, per exemple, projectes com el que us deia aquests dies de Pizza Movies, que al marge de la Judit, que està Alberto, dius, home, Alberto té molts seguidors, la Judit tenen molts seguidors, és a dir, la gent els agrada molt, quan els veuen per la tele s'hi queden. Sí, però la tele és gratis. I és diferent. I hi ha una associació... Anem a dir, la gent creu que hi ha una associació entre una persona coneguda o seguida i que això la gent anirà al cine i pagarà, i jo dic que aquí és que aquesta relació no existeix. A no implica B en aquests casos. I està comprovadíssim de gent que més o menys coneguda, que té fins i tot igual 1 milió de seguidors a Instagram. Sí, però aquesta gent la segueix a Instagram perquè la veuen en fotos en biquini i no li costa diners. Però pagar diners a un cine, no. En tot cas, ja elaborant per la plataforma. Perquè, pues mira, que sale esta, o que sale Berto, o que sale